0: vosaltres.
1: A vosaltres.
0: Especialment sabent que estàs tocadíssima de la veu.
1: Vull demanar perdó.
0: No, perquè... i ara.
1: Sí, als oients i a vosaltres, perquè estic tocada, tinc un encostipat molt fort.
0: Al contrari, no has de demanar disculpes per res. Nosaltres t'hem d'agrair especialment que, gràcies, tot i això, hagis volgut ser aquí amb nosaltres, perquè ens fa molta il·lusió.
1: Home.
0: Toca jugar. Teniu ja cadascú el seu paperet, sap si us toca veritat o mentida. Sempre... Jo també estic una mica tocada a la veu. Qui vol començar? Vol començar algú? Si no, diem nosaltres, eh? Ningú, eh?

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Sí, al
2: blau.
1: Al blau.
2: Aquí Sitges.
1: Al carrer Sant Pere.
2: Al carrer Sant Pere. I crec que cuinar és bàsic. Uh-huh. I a mi, bueno, és una cosa que em relaxa. Crec que no se'm dona malament. Crec que la base és... crec que la cuina i la interpretació estan molt lligades, perquè fer un personatge també és cuinar, a xup-xup, a foc lent. I, bueno, ho deixo aquí. A mi m'agrada molt això.
1: Ah, deixes aquí la història, eh?
2: Sí.
1: Val. Si doncs, és mentida, després... ens pixarem de riure, perquè la seva família deu estar...
2: Després... M'agrada molt cuinar.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: Ho reafirmo. Si fos ma mare, seria mentida, ja t'ho dic ara. Però vaja, ho deixes aquí, no sé, s'ha posat misteriosa la Navarratxina.
2: El meu plat... faig molts plats, em podeu dir qualsevol plat. A veure... Les vísceres no les cuino.
1: No.
2: És
1: el teu límit.
2: Val. Però m'agrada molt, som molt italiana, m'agrada molt la pasta.
1: La pasta no la que es cobra, sinó la que es menja.
2: La que es menja. Faig macarrons boníssims. Espaguetis a la carbonara.
3: Fixa't.
2: Fixa't, sí.
1: I lasanya.
2: No, i lasanya no lo hago porque es una feinada.
1: Sí.
2: És una feinada.
1: Cierto.
2: Però hago fricandó.
1: Vinga. Fixa't que no l'havíem vist venir. Mira que en portem uns quants de Sembla Mentides i encara ningú ens havia dit no, mira, la meva veritat o mentida és que m'agrada cuinar, punt. Ho deixem aquí de moment, tu dius, Anna.
2: Vale.
1: Val? Doncs okay. Seguim, Neus. Neus Sant, la teva història. Normalment això són històries, el vaquero ja ho sap, però
3: bon
1: vaja.
3: Bon dia. Doncs mira, és que com que l'Anna diu que li agrada tant la cuina italiana, jo l'agafo perquè el meu marit és italià.
1: Ah, mira.
3: Ens vam conèixer a Madrid. És napolità. Francesco. Li he demanat permís, per poder explicar la història. I, bueno, ens vam conèixer a Madrid fa ara uns 10 o 11 anys. Mm-hmm. Al principi de tot, jo no sabia ben bé que era tan... O sigui, jo sabia que, pues, Argentina, però no sabia que el mundo Nápoles era tan forofo del futbol.
1: Ui...
3: Estem per uns dels carrers més macos de Madrid i de repent se'm para en sec, sortia de la porta de l'hotel un senyor que es va muntar amb un cotxe, era nuestro queridísimo Diego Armando Maradona, se'm va parar en sec, es va posar a plorar, tot això Francesco, jo sense saber res, se me para en seco, se le empiezan a caer las lágrimas y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha suceso? Mavedi, quelli, Maeva Maradona, ma Diego Maradona. Digo, el futbolista, claro. Bueno,
1: que otro, ¿no?
3: Y de repente se monta en el coche y se va sec, plorant. Vaig a entendre, em van dir, ya verás tú lo que te espera. Vaig a entendre que digo, a partir de ahora este señor le gusta el fútbol. No, le gusta, te vas a enterar de lo que es el mundo. Y bueno, vam anar fins a Argentina, vam anar a Boca, va a veure un partit, amb ell ja no, mai més, ni el... No el va poder saludar, però de repent, com un nen petit, se li van començar a caure les llàgrimes amb aquest senyor que luego seria mi marido, que digo, bueno, digo, ya me voy preparando. És curiós perquè italiano i tenemos aquí a vaquero.
1: Tot
3: futbol,
1: connectat, tot connectat.
3: Tot connectat, dic, bueno.
1: Ja. Vull dir que lligant amb el que deia la Barratxina, vas entendre que era el segon plat, que eres el segon plat tu a partir de llavors.
4: Però què anys fue esto?
2: Maradona és això, fa anys ja, Neus.
3: És ell?
2: Fa anys de Maradona.
3: Es, hace como unos 11 años, más o menos. 11 años. Porque es la edad, el momento en que yo conocí a Franche. Al principio, ese era el principio de todo. Que no sabes, no sé, me quedé loca. Digo, ¿qué está pasando? No sé cuándo, por qué.
1: Maradona va morir el 2020. Per tant, encaixaria la història. No, no. Vull dir que sí, que sí.
4: Escolta, faré la pregunta que vull, no?
1: Sí, però vaja, jo dono les dades. Jo dono les dades.
3: También te diré. Calle Velázquez. Salía del Hotel Maravilloso que hace esquina calle Velázquez.
1: Val. Doncs fins aquí la història de la Neus Sants. Després continuarem amb els interrogatoris.
3: Ah, vale, que es pot preguntar.
1: Home, i tant. No. Ara vindrà la ronda de preguntes. Però abans, José Mari Vaquero, la teva història.
4: Mi història és en Puebla. Jo fui d'entrenador a México i fui a visitar-nos

0: una amiga de la familia aquí de Barcelona y fue a México, en Puebla. Y tenía que regresar, evidentemente. Entonces cogimos el coche con el chofer que teníamos para la familia ahí, porque ahí normalmente por seguridad, pues no te obligan, pero es bueno tener chofer. Y salí para ir al aeropuerto con ella. Entonces, a 20 kilómetros de DF, de Distrito Federal, hay un peaje y ahí empieza DF. Cuando pasamos de ahí, a los 4 o 5 minutos, la sirena por detrás que no venía siguiendo, y se nos pone por delante y para el coche. Se para el coche a unos 10-15 metros y me dice el chofer, tengo que ir a hablar con ellos. Parece que era algo normal ahí. Entonces se fue, vino y me dice, tenemos que pagar una multa, porque resulta que cuando pasas este peaje, hay días alternos donde, según el color de matrícula y el número de matrícula, tienes que pagar. Y hoy no puedes pasar, perdón, tienes que pagar. No puedes pasar.
1: Si no, no te dejan avanzar.
0: No te dejan avanzar. Entonces, dice, ¿cómo lo vamos a solucionar? Tenemos que buscar una solución económica, evidentemente. Y entonces le digo, bueno, pues vete, negocia, a ver cuánto es. Va, viene, dos, tres veces, va, viene, dos, tres veces. Y llegamos a un acuerdo, vale. Pagó tanto, salió, le pagó, y de repente viene otra vez y me dice, oye, que me ha dicho que uno de los dos policías tiene que venir con nosotros. Y digo, ¿pero cómo que tiene que venir con nosotros? Y dice, sí, sí, porque resulta que dice que si más adelante te encuentra otro coche de policía, puede ser que te paren otra vez y tengas que pagar la multa otra vez. Efectivamente, viene el tío, se monta. Más tranquilo que el Lepe. Oye, no, esto es una ayudita para nosotros, porque nosotros no cobramos mucho, no se preocupe, nosotros le vamos a llevar seguro. Y nos escoltaron hasta
1: el aeropuerto.
0: Y cuando llegamos al aeropuerto, me dice el tío, no salga hasta las 9 de la noche, porque hasta las 9 de la noche es, no puede su coche circular aquí, y a partir de las 9 de la noche ya pasa a la otra matrícula. Hasta aquí llego.
2: Hasta aquí llega tu historia.
3: Ay, ay, ay. Ay. Me encanta el policía montado dentro del coche.
2: ¿Davant o darrere, on anava? Li vas a dir en lloc de copilot o anava darrere, el policia? Com un examinador.
0: Delante, Davant. Ellos iban delante, nosotros íbamos detrás, pero el policía se puso delante nuestro. Imaginaros vosotras.
3: Os escoltava.
0: La amiga, ¿cómo iba?
3: No, no.
0: Y yo, y en medio, yo, el reloj, lo metí en el zapato, el dinero lo metí debajo de la esta.
3: Ahora estás diciendo que el reloj que llevabas era muy bueno.
0: Y, no, porque en México no hace falta que...
1: Claro, es que en México
0: muy bueno,
1: te atracan, ¿no?
0: Con todo el respeto, claro. Puedes llevar cualquier reloj, claro. que es posibilidad de, opción de... Pero lo bueno de todo es el policía, ¿cómo...? Decía, es una ayudita, usted esté tranquilo, no tienen que pasar ningún problema, es más, le vamos a asegurar el viaje.
3: Dice eso, si tiene cosas que hacer, quieto, porque hasta las 9...
0: Viaje con escolta.
1: Ya.
2: Ay, ya. Pagado.
0: Pagado.
1: Pagado.
2: Claro. Va, a partir d'aquí, comença l'interrogatori entre vosaltres. Heu de caçar qui diu mentida, qui està mentint d'aquesta taula, per tant...
0: Sí, però tu has dicho que te sofrito te gusta. Pero en la pasta no hace falta sofrito.
1: Todo depende.
4: ¿Cómo que no?
0: Por ejemplo.
3: Mira la cuinera.
4: ¿Cómo
3: mira?
4: Que no? ¿Y los macarrones? ¿Cómo los haces?
3: Con tomate y con carne picada.
4: ¿Y se hace sofrito? ¿Cómo haces unos espaguetis a la carbonara si no es sofrito?
0: No, yo a la carbonara no sé hacer.
3: Tengo un marido... Entonces,
2: en la... Home, a ver, un moment. No, home, no. Uns espaguetis a la carbonara no necessiten sofrito.
4: Ah, no? Bueno, depèn.
3: Ai, la cuina.
2: Ai, ai, ai. Home, a veure, un moment.
4: Depèn.
2: Si és versió barratxina, potser sí, però...
4: Clar, si és versió... Que és la meva versió.
3: Como le pongas nata, Francesco te mata.
4: Ja, jo tinc una cunyada italiana, no és de Nàpoles, és de Milano.
3: Ah, bien.
2: I més fins allà.
4: Clar.
3: todo lo contrario.
4: Me riñe, ¿eh? Porque la carbonara
3: sí, la pana.
4: No la Després ja no uso bacon, uso el guanciale.
2: El guanciale. Que també et dic una cosa, que et pot agradar cuinar i que no en tinguis ni idea. Vull dir, no, que això passa també. A mi em pot agradar molt una cosa i no saber-ne gens.
3: I tu RQR.
2: No?
4: Jo ho trobo tot boníssim.
3: Neus, vosaltres dues us coneixeu.
2: Sí.
3: No, vull dir, tu no em pots donar fe. Jo estic tan feliç d'estar en aquesta taula, de conèixer-vos a vosaltres, però de que el dia que em van dir que tenia que estaria vaquero i que estaria a la Barrachina, digo, ay, qué bien, digo, que voy a estar, digo, con mi gente bonita.
2: Jo crec que la Clàudia t'ho demana perquè, clar, t'ha cuinat alguna vegada a la Barrachina, tu?
3: Algun plat t'ha fet aquesta cuinera que dius ser?
2: No.
0: I tu marido no t'ha ensenyat. Oye, y volviendo a lo tuyo, que te pregunto.
4: Perdón.
0: Sí, digues.
4: Hago también muy bueno el cható de Sitges. El cható.
3: Fas la salsa?
4: Sí, sí. Faig la salsa.
3: No la compres.
4: Feliz cap a riure la faig.
2: És que té una pinta d'estar-nos prenent el pèl absoluta, la Barrachina, però vaja, mai se sap. Li preguntava el vaquero a la Neus Sanz sobre el seu marit napolità i el seu amor per Maradona.
0: Iba a ver el fútbol ahí en Nápoles, él. Entonces.
3: No.
0: Frank. O era seguidor. Es decir, hay dos tipos de personas. Los que son forofos que van al campo y los que son muy forofos pero que no van al campo.
3: Él fue... A ver...
0: Pues parla català, entenc bé, però jo prefereixo...
2: Clar, sí, català.
0: Vale. Tens o no?
3: Ell va anar... La primera vegada que va arribar a Maradona, al Nàpols, el primer partit que va fer, el seu pare el va portar al camp. Ell va veure com la primera vegada que jugava a Maradona... Ell té a la tauleta de nit una fotografia de l'esquena del número 10, que és Diego... És el que té a la tauleta. Diu ell,
0: I t'ha contat que quan saltaven l'estadi fa així, com...
2: Tremola.
3: Jo hi he estat, sí? Moltes vegades.
0: Però t'ha contat això o no?
3: No m'ho ha explicat, això.
0: No sé si és tan forofo, eh?
3: Sí, ell es va quedar també molt parat de les dues hores quan va estar al Boca, de que aquella gent comencen amb el braç dues hores a cantar i a cantar, però allò del Nàpols, sí, ell... A més, és que ell viu molt a prop de Nàpols, Francesco Vive és de Noixera.
0: Sí, sí, que no. Això
3: sí,
0: no...
3: sí, sí, sí.
2: Vaquero, tu vas conèixer el Maradona?
0: Jo vaig jugar contra Maradona. Clar.
4: Tu vas jugar contra Maradona?
0: Sí, sí, en la Real Societat, sí, sí.
4: Déu-n'hi-do.
0: I vaig passar tot el Mundial de Rio de Janeiro, de Brasil, en el mateix hotel, fent en el gym cada matí amb ell, a les 8 del matí.
2: Fent què, perdona?
3: Al gimnàs.
0: Un mes.
2: Al gimnàs?
0: Al gimnàs, un mes.
2: Només al gimnàs?
0: Tots els dies, sí.
2: A les nits res,
0: Portava... 40 persones a la nit.
4: És que Maradona...
0: Ella era aquest moment que feia un programa que va ser molt... Bueno, un programa, sí, de televisió amb Venezuela, sí. Que va ser molt popular, que sortia cada dia sortia alguna cosa que deia Maradona després del Mundial, doncs vaig coincidir, jo vaig estar en una televisió de Qatar, Bein Sport, i era amb... Això és veritat,
4: Me'n recordo que Argentina es veu molt fort al futbol.
3: Molt.
4: Uruguai, jo vaig estar amb el Cegada d'Amor a Argentina. Me'n recordo que en un restaurant estava el Maradona. En un restaurant italià.
3: I tu mirant la carbonara, aviam com la feien.
4: Exacte.
0: Jo crec que aquí hi ha barra libre de mentida, Estem tots aquí...
2: He ficat per triar i remenar,
0: Remenar, però...
4: No.
2: Què? Digues,
4: Barrachina. No dic res.
2: No, digues.
4: No, això, que Argentina... No, i el Messi també ha acabat ara.
0: Messi va arribar aquí quan jo ja era al Barça i tenia ell 14 anys.
2: I ara penjat les botes amb la selecció, justament aquesta setmana ho hem explicat, que ens n'estem anant, però Maradona o Messi, vaquero?
0: No, són dos èpoques molt diferents. Jo crec que com trajectòria, lògicament, Leo, però com una cosa genial, específic, concret, de la seva època, Maradona tenia un component una mica diferent.
2: Que no sé...
0: Ara, com continuïtat i com gest històric, Leo és insuperable.
2: No sé com hem acabat parlant de futbol, però aquí veníem a veure qui menteix i no li feu preguntes al vaquero, de moment, sobre la seva història del policia. No sé si teniu dubtes, interrogants.
3: No, jo és que... A mi m'ha deixat boja. No se mueva usted, no es mogui vostè d'aquí de l'aeroport fins les 9. I jo dic, a veure, un moment, no sé a què hora li salia el vuelo a l'amiga, però de repente no es mogui d'aquí perquè si no li tornaran a cobrar... Això m'ha deixat un...
0: I l'altre tot normal.
4: Escolta, i això dels diners... Que em vas posar els diners
0: a la sabata. Sí, sí.
3: Al mitjó.
0: Quan anava i tornava, abans de venir el policia, quan va dir, escolta, diu que vol venir aquí dins. I aleshores jo vaig agafar, imagina't, la meva amiga, diu, què passa aquí? No, deia, tranquil, home, que estem aquí i aquí estem.
2: I a quin moment us acomiadeu amb el policia? Com va ser? Abraçada, bueno, gràcies?
3: L'aeroport.
0: No, amb un rebut.
3: Amb un rebut?
4: Amb un rebut, com? Rebut.
3: Ai, ai, ai. La policia anava amb de tàfon, eh?
0: No, ja tenia això de les multes que posen als cotxes, doncs em va donar a mi un...
3: Un talonari
0: d'aquest, un rebuig.
3: El baran número 104.
4: Neus, i tu et trobes al Maradó?
3: No, jo no me'l trobo. Jo no
2: el vas reconèixer?
3: Jo no, jo anava pel carrer amb Francesco.
4: El va reconèixer el teu marit?
3: Es va quedar, va parar en sec i se li van començar a caure les llàgrimes. I jo digo, què està passant? Y de repente dice, aquel señor de allí que se está montando es Diego, es Maradona. Maradona, dice, Maradona, Maradona. Y de repente va a agafar el coche, va a marchar. Estábamos en la calle Vela.
2: ¿Va ser l'únic que el va reconèixer, el Maradona? Perquè si estàveu al carrer potser havia més gent que
3: hi havia una mica de botiburrull com a la porta, però és un hotel molt bonic, que normalment suele haver, ¿sabes cuál es? Suele haver, no recuerdo el nombre.
0: Yo tampoco. Pero es un hotel. La calle Velázquez, sí, sí.
3: Sí, només començar al carrer Velázquez a mà dreta, sí, sí. Una cosa... Jo no li vaig donar importància, a més és un carrer que són quatre carrils cap amunt, quatre o tres carrils. Ell.
4: Una pregunta.
0: Fàcil, eh?
3: La detectiva.
4: Què és la detectiva privada?
2: Detectiva barretina.
3: Passa una mica, amb aquesta
4: gabardina. Gabardina de ma mare. Una pregunta.
2: José
4: Mari Vaquero. Què feies a Mèxic?
0: Com?
4: Què feies a Mèxic?
3: Era entrenador. Ho ha dit, entrenador
0: de Puebla.
4: Sí, vale. Sí. Vale.
0: Vaig estar un any. No, però vaig estar també un any amb, com jugador abans a Veracruz. Però vull dir, això va ser com a entrenador a Puebla. Però està molt a prop. Puebla està a 2 hores de DF. És a dir, a 160 quilòmetres.
3: No he estat mai a Mèxic, jo.
4: A mi m'encantaria anar a Mèxic, eh? M'agradaria molt.
0: Jo he estat en dues etapes.
2: Per ajudar-vos una mica a descobrir qui és l'impostor, jo volia demanar-te a Neus. I el dia que mor Maradona, el Francesco, no. Què?
3: El dia que mor Maradona, et diré on estàvem. Li arriba la notícia per al mòbil. Estàvem Calle O'Donnell, en un centro de rehabilitación, los dos, él por una epicondilitis que tenía en el brazo y yo una historia de microcanteritis bilateral. Estàvem asseguts per entrar, comença a plorar un altre cop que havia mort Maradona. Era la tarda, la notícia amb ell li va arribar, jo sempre era la mateixa hora, entre les 7 de la tarda o així. Comença a plorar igual que un nen petit. Sí.
2: Clar,
3: i... La història de Francesco i Maradona té...
2: El teu marit és molt de plorar. El dia del casament va plorar, com a mínim per amor, per vosaltres, o no? O es va emocionar? S'ha emocionat
3: una mica, es va emocionar.
2: Una mica, sí.
3: Però lo de Diego és altra història.
0: I una pregunta per a ti.
4: Per a mi.
2: Per l'Anna Barrachina.
4: Sí.
2: Va.
0: Qual seria, si m'invites a comer a casa o a cenar,
4: sí,
0: què plato me haries tu?
3: Molt bona pregunta.
4: Mandonguilles. Amb arròs.
0: Amb arròs?
3: Al costat?
4: Sí.
0: No, està de puta mare.
2: Clar, perquè sofregit.
4: Clar.
3: Clar, ja està, ja hi és.
4: És que si saps fer el sofregit, ho saps fer tot.
3: Ja està, tienes el 80%,
2: sí,
3: no?
2: Molt bé. No sé, si voleu començar a apuntar, començar a resoldre, començar a disparar entre vosaltres de qui creieu que és el mentider. Anna Barrachina, qui creus que menteix?
4: Uf. Mira, jo crec que la Neus.
3: Jo?
4: Ui, traïció d'amigues, eh?
2: Doncs, com a principal interpel·lada acusada de moment, qui creus que menteix?
3: Hosti, jo crec que tots dos, i ja sé que no és possible, eh? Perquè entre lo de la policia, quedes vostè aquí, hasta les 9 de la noche, i ella diu, m'agrada molt cuinar, jo no he sentit mai que ningú mengés de l'Anna, dic, mira, jo crec que l'Anna.
2: Acusacions creuades des de Neus Sanz i Anna Barrachina, sí, col·legues de professió.
0: Jo també crec que miente ella.
2: Ella és Anna Barrachina. José Mari Vaquero assenyala també l'Anna Barrachina, que somriu... És que em desconcerta molt la cara de l'Anna Barrachina, Clàudia. No sé, vull dir que tu l'estàs veient frontalment i porta des del principi de tot amb aquest riure sorneguer. Resolem, Anna Barrachina, dius veritat o dius mentida?
4: Ensenyo el paper.
2: Ensenya el paper, si vols, a la càmera que ens està gravant aquí a l'estreaming. Deia la veritat, Anna Barrachina?
4: Sí.
2: Per tant, un dels dos ens l'ha colat, o José Mari Vaquero o la Neus Sanz.
0: Jo? I tant.
5: Pues... Brit.
2: Mentidera, ah! El Francesco. Resulta que no s'emocionava tant amb Maradona. No. Hi ha una part de veritat sempre, en totes les mentides.
5: L'ha colat
3: molt
5: bé.
3: El dia que va morir va ser tremendo. Estàvem allà, a la calle O'Donnell, va plorar, sí. No se'l va trobar. Jo crec que si se'l troba,
0: mira, clar, Anna, però... Jo tengo un amigo napolitano i... Podía creer todo esto porque los napolitanos lo viven de esta manera. Lo único, con la pregunta que te he hecho me queda un poco desconcertado, ¿eh? Con el tema del saltar, porque todo el mundo que ha ido a ese estadio...
3: Yo he ido.
0: Bueno, pues esto
4: es... ¿El del Boca?
0: Cuando saltan todos...
4: El del Boca.
3: No parla del del Boca, parla del
0: Nápoles. No, parlo del de Nápoles, però potser era el d'abans, no el nou.
2: Perquè tu hi has jugat, Vaquero, en aquest
0: cop. No, però...
2: Anava a dir, per si ho havies notat com a jugador, eh?
0: Però és famós i la gent de Nápoles és terrible. Maradona és una cosa de boja.
3: I és veritat que té la foto a la tauleta de nit, eh? No té cap més.
0: Aleshores has fet una mitja
3: ahí. M'ho va dir ell, perquè...
0: Escolta, has fet una mitja aquí que ens ha desconcertat.
2: És que, a veure, és l'essència de les fake news, eh? Sempre tenen una part de veritat tota mentida.
5: Clar. El que queda clar és que hem d'anar a casa de la Barratxina a fer una rosa. Guilles i una lasanya i el que vulgui.
4: O una paella.
2: No, un moment.
4: O una fideus a la cassola.
2: Sí, però jo insisteixo, és un crim això que has dit que li poses sofregit a la carbonara. És que qualsevol italià que et senti li farà un infart.
4: Li poso ceba, que la ceba es fregeix, i pastanaga.
2: Pastanaga li poses a la carbonara?
4: Poso endavant. Tot arreu pastanaga.
2: Sacrilegi.
4: Per això que el sofregit és molt important.
3: Que bonita tu història.
0: Bonita, però verdad.
2: Li diu la Neus al Vaquero.
3: Sí, que bonita, no? De repente.
4: Al Mèxic, sí.
0: Quan viatges passen coses.
4: Sí, en viatges passen
3: i que bé, moltes
4: coses.
3: Esa és la màgia de los viajes. Després, sí, quan tornes i tot ha sortit bé i tornes a casa i pots explicar, és la meravella dels viatges. Jo tinc que dir aquí ara que...
2: Que no ens escolta ningú?
3: Que no ens escolta ningú. Que gràcies a l'Anna Barrachina vaig poder veure un lloc molt especial i molt màgic, que era Humahuaca, la quebrada de los siete colores.
4: Sí,
3: jo li vaig dir a l'Anna Argentina, marxava sola, era quan viatjava sola, em va dir, tens que anar a Humahuaca. I jo aquello me lo clavé aquí, pum, i vaig agafar un avió fins a Salta, un cotxe de lloguer, i cap amunt.
2: Mira,
3: la quebrada de
4: jo vaig anar
3: colores.
4: Dos vegades a la quebrada de Humahuaca. Sí. Que és
3: els
4: molt...
3: últims...
4: El Valle de los Siete Colores.
3: Sí.
2: Doncs si algú s'hi pot acostar, que hi vagi. Insisteixo, jo em quedo amb que... L'important és la fe.
4: Vas a dinar a casa.
2: Clar, perquè és que encara
4: cap
2: no...
4: Problema.
2: Perquè tu has dit m'agrada molt, però encara no sé, no sabem si és bona cuinant. M'explico? Vull dir que és com jo, que a mi m'agrada molt fer ràdio, però que potser que no en tinc ni idea, saps?
4: Bueno,
2: la qüestió és posar-hi fe.
4: La cosa és que a tothom que ha menjat els meus plats li agraden. O sigui, algú... A veure, excepcional no sóc. No sóc alta cuina.
2: Que també tinc...
4: Soc cuina casual.
2: També tinc una cosa.
0: Cuinar amb carinyo i amb bona companyia també és molt important.
2: És important, però no és garantia de res, Vaquero. No,
0: però és important.
3: Ja està.
0: No,
4: t'ha d'agradar.
3: Ja ha llegat la matèria.
4: Jo crec que l'important és que t'agradin les coses.
2: No serà d'aquí, d'aquesta passió teva pels sofregits que ve el nom de la cubana?
4: Bueno, l'arròs a la cubana.
2: Clar, no?
4: Sí,
2: amb un bon sofregit,
4: sí,
2: també.
4: Sí, sí.
2: Estimats, moltíssimes gràcies per haver vingut a jugar, Vaquero, gràcies
0: molt
2: per haver
0: bé,
2: tornat.
0: Bon dia,
2: Anna Barrachina, gràcies per venir, tot i la galipàndria que portes al damunt, i Neus Sanz, encantada d'haver-te conegut.
4: Gràcies.
2: Ho deixem aquí, a la tornada, la directora de la pel·li que ha inaugurat aquest festival de cinema fantàstic de Sitges. Fins ara.

0: rebobinem aquí a Catalunya.
1: Soc discret, però transparent. No crido, però sé dirigir. No gesticulo, però sabré gestionar. No faig rialles, certament, però sóc feliç de poder servir al meu país.
2: Espero que podrem fer conjuntament, i jo personalment podré fer un bon servei en el meu país, a Catalunya, que en definitiva sou tots vosaltres, tots i cadascun

0: residents. Què tal? Bon dia. José Montilla, Artur Mas, benvinguts de nou.
1: Moltes gràcies.
0: Bon, primera conversa de presidents de la temporada que ens arriba, vaja, en un moment d'implosió absoluta. Normalment una mica de guió me'l preparo. Home, ara ho tinc al cap, però és que va tot sol. És que no poden haver passat més coses als últims dies. Vaja, aiguats, avançament electoral, aquesta crisi de l'habitatge que ja la teníem, però que la indignació per com estan les coses s'ha anat accelerant, ha anat pujant de decibels els últims dies. Permetin-me començar per aquest avançament electoral del 29N, 29 de novembre, seran les eleccions. Tenim aquí l'últim president de la Generalitat de Catalunya que ha esgotat una legislatura, que va ser vostè, president Montilla, fins al 2006-2010. En canvi, vostè ja va començar a accelerar el ritme amb avançaments electorals, president Mas. Ho dic perquè vostès saben bé què passa pel cap d'un president en el moment en què convoca eleccions i com a vegades és un encert i com a vegades no.
1: Doncs,
0: es miren i agafen aire, esteu a casa escoltant.
1: A veure, tot depèn una mica del context en el qual et trobes. Jo, per exemple, el primer cop que vaig avançar les eleccions era perquè jo havia de canviar d'aliats en el Parlament, tenint en compte que teníem en aquell moment un cert suport, no massa explícit ni entusiasta, del Partit Popular a Catalunya, i la negativa del govern espanyol, ja del PP, a negociar una sortida després del fracàs de l'Estatut, de la sentència del Tribunal Constitucional, amb aquell intent que jo vaig fer del pacte fiscal, doncs tot allò va ser un no rotund i davant d'allò no tenia sentit continuar amb un partit que t'estava dient que no a tot i que, a més, no tenia cap interès en resoldre el problema estructural que hi havia a Catalunya. I davant d'allò, jo vaig entendre, des d'un punt de vista de, si vostè vol, doncs, de consciència democràtica, no? Bàsicament d'això, i de respecte a la ciutadania, que tu no pots canviar de programa i d'aliat, de programa i d'aliats, que són dues coses fonamentals, sense que la gent, d'alguna manera, ho avali. Tu no et pots presentar en unes eleccions dient el programa és aquest, després canviar el programa. En aquell moment havíem de passar del pacte fiscal en el concepte del dret a decidir, de l'autodeterminació, fent veure que no havia passat res.
0: En el cas de Pedro Sánchez, ei, no sembla que sigui canviar d'aliança.
1: Amb manifestacions d'un milió i mig de persones al carrer, recordo. Ara hi ha acampades, hi ha gent al carrer, però en aquell moment n'hi havia un milió i mig. Per tant, en aquell context es van avançar certament unes eleccions, no? Per cert, dit de passada, el concepte que hi havia en aquelles eleccions, que era el dret a decidir del poble de Catalunya, no era la independència, era el dret a decidir, va tenir un aval per part de la població enorme, de més de 100 diputats, sobre 135. Vol dir que va ser un avançament que tenia un sentit des del punt de vista de l'aval democràtic, si és que realment et creus que vol dir un sistema democràtic. Això és una altra història, no?
0: Però és veritat que té reminiscències amb el que va passar, amb aquesta pressió social del carrer, segurament no amb el canvi de majories en el cas de Pedro Sánchez. Aquest no sembla que siguin els plans de canvi de programa i en busco uns nous aliats. Vaja, potser sí amb la peça de Junts, que ja dic que no té res a fer amb Pedro Sánchez i que si és per ells que no el faran president. Però em refereixo a quan el carrer comença a bullir tota aquesta pressió cap a un president del govern.
2: Ja, però jo crec que les eleccions, evidentment, jo no les vaig avançar. Certament vam finalitzar la legislatura als 4 anys, entre altres coses perquè teníem un pressupost, teníem una majoria parlamentària sòlida, no vam perdre cap votació durant 4 anys i teníem un programa que tractàvem de complir malgrat les dificultats de la darrera etapa amb la crisi econòmica. Ara bé, jo entenc que quan no es té majoria parlamentària, quan no es pot complir el govern, el programa de govern, quan no tens socis estables i has de pactar cada cosa, és difícil. És un context difícil que dona arguments per convocar eleccions anticipades. Cada circumstància, les d'aquí, les eleccions avançades a Catalunya van ser per diversos motius, en aquest cas del govern central, ara pues, són per altres motius, no? Però en qualsevol cas no ve motivat per un canvi de programa, sinó evidentment per no tenir majoria per aprovar coses que estaven en el programa, acordades amb algunes formacions polítiques, però no amb la majoria suficient, com per aprovar un pressupost, com per aprovar el nou finançament de Catalunya, com per aprovar la quitança del deute, per reformar la justícia.
0: Clar, és veritat.
2: Que ha fet una reforma molt puntual, però la reforma més en profunditat, pues, tampoc hi havia majoria. Yeah. Per tant, pues, arriba un moment en el que, davant de problemes que es van afegint, com en la seva gravetat, com el de l'habitatge, pues, si ni aquests pots resoldre, pues, té una certa lògica, crec,
0: clar,
2: que s'avancin les eleccions.
0: Segurament aquí la cosa és que ja estava apuntalat en fals aquest govern sobre una pota que no era d'un bloc d'una majoria d'esquerres o progressista, que d'alguna manera és el que s'ha pogut vendre des del 2023, però al final, quan en aquesta equació tu hi has de sumar Junts, que no és un partit que s'ubiqui a les esquerres, amb moltes de les polítiques en l'eix ideològic que vol impulsar Pedro Sánchez, no?
2: Sí, malgrat tot cal dir que aquest govern pràcticament ha aguantat la legislatura. I si mirem el conjunt de lleis que ha aprovat, hi ha moltes que han quedat al calaix, però...
0: Els pressupostos.
2: Els pressupostos, però els pressupostos, miri, al final els pressupostos són una eina fonamental per la política econòmica i per la política social, per poder complir un programa, però en un context de creixement de l'economia, de creixement de l'ocupació, com mai, de creixement dels ingressos de la seguretat social, perquè ha crescut l'ocupació, 22 milions i mig de persones treballant, també, en fi, dels recursos comunitaris, ha fet que, malgrat no tenir pressupostos, l'administració ha tingut recursos, les administracions, perquè les transferències a les corporacions locals, a les comunitats autònomes, també han funcionat. No hi ha pressupostos, però les transferències de l'Estat, per exemple, a les comunitats autònomes han anat creixent i de manera important, malgrat que no hi ha encara el finançament, perquè per aprovar el nou sistema de finançament sí que calien una majoria parlamentària, que desgraciadament no ha existit. Desgraciadament dic, perquè hi havia una finestra d'oportunitat per Catalunya per tenir un sistema de finançament. Segurament, en fi, alguns pensen que era insuficient, però suposava una millora substancial respecte al que tenim ara. Bé, tot això queda ara amb un interrogant. Dependrà de la majoria parlamentària que surti de les eleccions properes, no?, del dia 29.
1: Jo crec que no hem d'oblidar algunes coses en relació a aquesta operació que es va fer fa 3 anys per investir Pedro Sánchez, president del govern espanyol. La primera cosa és que Pedro Sánchez no havia guanyat les eleccions, les havia perdudes. La segona cosa era que, malgrat haver perdut, l'únic que podia intentar fer una majoria era ell. I la tercera cosa és que va fer una majoria que en aquell moment va semblar que podia servir per tirar endavant en algun sentit, però que era com l'aigua i el vi, o com l'oli i l'aigua, vaja, millor, no? Que és que no lligava per enlloc. I no lligava per enlloc des d'un punt de vista operatiu, com s'ha demostrat després, no? Ja no és només el tema dels pressupostos. Si un govern en pràcticament 4 anys, 3 anys i mig, no ha aconseguit aprovar ni un sol pressupost, el president Montilla té raó, quan l'economia funciona, etc., això és relatiu, no? Però simbòlicament és molt important, perquè és que no pots fer els deures més bàsics. Si tu no pots fer els deures més bàsics, no pots dir que has aprovat, perquè no passes l'examen en aquest sentit, no? I com això, tantes i tantes altres coses, no? Aleshores, què s'ha demostrat amb això? Que aquella majoria va servir perquè els altres no governessin, però que amb això no n'hi ha prou. Amb això no n'hi ha prou. Després s'ha de lligar una majoria que et serveixi per fer les coses que toca fer. I si aquestes no les pots fer, vol dir que aquesta majoria, des de molts punts de vista, doncs o va arrenca o queda coixa o no és operativa, no? I això, poc o molt, doncs, quedarà ara instal·lat en aquestes properes eleccions, perquè si aquesta fórmula s'ha aprovat i no ha funcionat, i la prova és que s'han hagut d'avançar les eleccions, doncs vol dir que com a fórmula de futur estan entredit, estan interrogants, no? I en Pedro Sánchez no es podrà agafar en aquesta possible fórmula per convèncer molta gent de que això és la bicoca per aturar els altres. S'han de buscar altres maneres d'explicar el que vindrà a partir d'ara, perquè això ja s'ha provat.
0: Clar, però Junts també s'haurà d'explicar, perquè si ara el primer que hem sentit és no investirem Pedro Sánchez, vol dir, doncs, tant se val que vinguin els altres, que governi el Partit Popular i Vox. No? Vull dir que una mica el missatge és aquest.
1: No, una cosa no té res amb l'altra, perquè tampoc ha dit que donaria suport a cap altra cosa, no? Això ja es veurà, això dependrà una mica del resultat electoral, dependrà una mica del... Una vegada es conegui el resultat electoral, doncs es tornaran a posar programes sobre la taula i condicions, i aleshores es veurà què es pot fer. Jo l'única cosa que dic és hi havia una possibilitat, que era que aquesta majoria estranya, polièdrica, molt plural, molt diversa, funcionés. Hi havia aquesta opció al començament
2: i va funcionar al començament
1: i alguna cosa es va fer, sí, però vaja, però quan vull dir funcionar vull dir que doni garanties de que allò és una fórmula operativa per tirar endavant els grans temes de país i que es vegi com una cosa realment atractiva. Això és el que jo vull dir. Això que es va intentar, doncs, ara està malmès i, per tant, se n'ha de prendre consciència d'això. No? Ara això no vol dir necessàriament que t'hagis de posar al costat dels altres, ni molt menys.
2: Mm-hmm. A més, quan hi ha eleccions es reparteixen les cartes. Tu tens uns diputats que poden ser decisius en un determinat moment per conformar una majoria i a la següent, igual, aquests diputats no tenen la clau de res. Vull dir, jo sé que això també és una qüestió que pot passar.
0: Sí, sí, i un risc que assumeixen.
2: Jo crec que sí, sí.
0: No, anava a dir que vostès que també d'alguna manera representen o encarnen aquestes dues posicions que han acabat enfrontades i han acabat abocant a les eleccions per aquesta no entesa en els decrets de l'habitatge. Si en el seu cas, president Mas, veu més proximitat de Junts ara mateix amb el Partit Socialista o amb el Partit Popular, tenint en compte que al final són els hereus d'aquella convergència que en molts moments ha jugat com a ròtula, no? Vostè mateix deia, pactava amb el Partit Popular o em recolzava d'alguna manera puntualment amb el Partit Popular, però no, vostè no, també miri, ha pactat amb els socialistes. Vostè, Quim Nadal, el va fer president de la Generalitat, li va donar els seus vots per la investidura.
1: Home, Quim va fer president de la Generalitat va ser els Ciutadans de Catalunya.
0: Sí, home,
1: 62
0: no, em refereixo a la majoria parlamentària que al final sempre
1: gràcies
0: va passar
1: a l'abstenció del PSC, sí, per cert, en un moment en què el tripartit ja no sumava, perquè li asseguro una
0: ara
1: cosa, si el tripartit arriba a sumar una altra vegada, no s'hauria abstingut el PSC a favor meu. Això per suposat, això ja ho tinc clar. Per tant, les coses al seu lloc. No? Però efectivament, jo vaig pactar coses molt més importants amb el Partit Socialista. Amb el president Montilla, ho hem dit algunes vegades, vam fer pactes molt importants, sent ell president i jo cap de l'oposició, amb temes molt sensibles de país. Amb el president Rodríguez Zapatero, que ara torna a estar de moda per altres coses, però jo hi vaig pactar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Poca broma.
2: Bueno, altres també van fer alguna cosa, no?
1: Jo no he dit que no fessin els altres. Jo he dit, jo vaig pensar...
2: Sense nosaltres no haguéssim, no haguéssim tingut...
1: Jo no trec mèrits en els altres. Jo no els trec. Ara, el que sí que dic és que el pacte es va fer, no? Sense nosaltres aquell pacte no s'hauria fet. Sense nosaltres. I el vàrem fer i estàvem a l'oposició. I va ser el que va desencallar l'acord final. Això són coses objectives. No es tracta de posar-se medalles. Es tracta simplement de recordar que amb els socialistes, concretament... Doncs jo personalment i la Convergència i Unió d'aquella època hi havia fet pactes significatius, exactament igual que el president Pujol en els anys 80 i 90, sobretot en els 90, havia fet pactes molt importants amb el Partit Socialista, concretament en l'època del Felipe González. Per tant, és evident que el que jo represento, no ara perquè no estic en actiu en la política, però el que, del món on del que jo vinc, doncs ha tingut aquesta capacitat d'arribar a acords amb els uns, amb els altres, i després vam governar amb Esquerra Republicana a Catalunya, imagini's, amb el PP, amb el PSC i amb Esquerra Republicana. I fins i tot puntualment amb alguna cosa, amb algun personatge de la CUP, puntualment, perquè amb aquests pactes estables a llarg termini, etcètera, etcètera, no en pots fer ni un, no? Bé, dit això, què vull dir amb això? Que ja es veurà, vull dir que no, les coses ara no estan predeterminades. L'única cosa que jo crec que s'ha de prendre consciència és que si hi hagués la possibilitat de tornar a fer una majoria en el Parlament espanyol per tirar endavant un programa que hi ha d'haver des del primer moment la sintonia, la confiança i la garantia de que aquell programa, el que es pacti, tira endavant.
0: Sigui amb el PSOE,
1: si això no és així,
0: o sigui amb el PP?
1: Bueno, sigui amb el que hi hagi en aquell moment, però el problema amb el PP és que no és només el PP, que ja ens ha ensenyat les cartes durant molts d'aquests últims anys, no? El problema amb el PP és que va de bracet amb Vox a tot arreu. Fixi's vostè el que ha passat a totes les demés autonomies, no? Per tant, no és el PP només, que ja és prou, amb algunes coses, és el PP i Vox.
0: I això és una línia vermella? Que el PP vagi de bracet amb Vox?
1: Jo, com que no represento cap partit, doncs no ho sé. Per mi, evidentment, doncs no hi ha cap possibilitat d'entendre'ns amb el PP i Vox junts. I dependrà també de les preferències que tingui el PP doncs, per fer aquesta aposta o de la necessitat que tingui el PP. Perquè, parlant clar, jo crec que és difícilment evitable, sempre hi ha partida, és veritat, sempre hi ha partida quan hi ha unes eleccions, però és difícilment evitable que el PP i Vox no sumin. I si sumen, governaran. La pregunta se li ha de fer al PP. Si arriba en aquest cas, la seva primera opció serà governar amb Vox, sí o no?
2: Jo crec que està clar.
1: Doncs ja està.
2: Resposta, ho dic perquè allà on ha sumat amb Vox està governant les diverses comunitats autònomes i ajuntaments. Crec que van del bracet, és obvi. El que passa és que també la política de pactes i d'acords, algunes de les coses de les que parlàvem, eren possible fa 20 anys.
0: Perquè no hi havia tanta fragmentació.
2: Sí, no hi havia la tensió i la polarització que hi ha en els darrers anys a la política. I a la política espanyola, a la política catalana i a la política europea també. Aquesta polarització i aquesta dificultat per arribar a acords també es dona al Parlament Europeu, on hi ha, abans eren possibles més acords més transversals. Això és la política d'aquests temps que ens toca viure.
0: Que hi hauria un altre escenari també, i això ha passat en altres països europeus. Hi hauria la possibilitat de que els socialistes s'entenguessin amb el Partit Popular d'un gran pacte. Al final, si el que volen és fugir, si el que es vol és fugir dels extrems.
1: O al revés, o el PP amb els socialistes. Depèn de qui quedi primer.
2: Jo crec que aquesta possibilitat, bueno, ja va haver-hi una possibilitat, ja va haver-hi qui va jugar aquesta carta, no? En el passat, això avui no és possible. La discrepància, que ho hem vist en aquests darrers anys, és tan abismal que els acords de govern són impossibles. Això no vol dir que no puguis coincidir en algun tema, com hi ha coincidències al Parlament de Catalunya, entre govern i oposició, moltes altres coses, però això no és factible. En absolut. O sigui que el que està clar és que els socialistes no seran els socis del PP. Jo no sé si seran altres, si és que tenen opció a ser-ho, diguem.
0: Ara està pensant en Junts, és a dir, li agradaria que Junts pogués tornar a jugar aquesta partida?
2: Jo el que hagi de decidir Junts ja ho decidiran ells, no? Jo crec que, desgraciadament, ells han acabat provocant l'avançament de les eleccions, això està clar. Si no, segurament la legislatura s'hagués finalitzat. Si no tenim pressupost, és per les dificultats, perquè som molts socis, però fonamentalment per Junts. Si no hi ha el nou finançament, qui ha manifestat que no pensava votar-ho era Junts. Perquè si amb els 7 vots de Junts s'hagués aprovat el nou finançament, ho tindríem ja una millora substancial.
1: Sí, hi ha altres socis d'aquesta coalició que a vegades hi havien en els vots de Junts i s'ho han carregat, per exemple, la transferència amb les competències en matèria d'immigració se les van carregar 3 diputats de Podemos, no? Per exemple, i era un tema central en la política de Junts, que Catalunya tingués eines per enfocar de debò, més enllà de la boquilla, doncs el tema de les polítiques d'immigració.
2: Dels socis...
1: però al final l'avançament electoral no el provoca Junts. I ara no defenso un partit o un altre. L'avançament electoral no el provoca Junts. el decideix Pedro Sánchez, que és l'únic que ho pot fer. Valora les circumstàncies, les que sigui provocat per una votació per que una ha perdut, votació... com tantes altres ha perdut durant la legislatura, sí, perquè n'ha perdut un munt i no ha convocat pas les eleccions. Estava agafat en allà fins al final, no? I aquesta vegada suposo que ha fet un càlcul i ha dit, mira, ara és quan m'interessa fer-ho.
2: Sempre hi ha
1: sempre hi ha un motiu. Però la té a ell, aquest motiu.
2: Però dels socis que van facilitar la investidura, l'únic grup que es va manifestar públicament de que no pensava votar la proposta del nou sistema de finançament va ser Junts. Aquesta és la realitat.
1: Però també hem de dir una altra cosa, perquè s'havia investit el president Illa aquí a Catalunya amb unes condicions per part d'Esquerra Republicana sobre el tema del finançament, recordo, que fins i tot passava perquè l'Agència Tributària de Catalunya que ve recaptant tots els impostos, començant per l'IRPF, i de lo que es va acordar allà, res, de res, de res. Aleshores, jo també entenc que hi ha alguns partits que diuen, escolti'm, si les expectatives són aquestes i les realitats són unes altres, doncs com a mínim parlem-ne, que no se m'obligui a votar una cosa en la qual jo no hi he participat.
2: S'ha jugat al tot o res i bé, de moment ens hem quedat en res. Un gran avenç per l'autogovern de Catalunya.
0: Presidents, ens queda teca per desgranar, però ens hem d'aturar un parell de minuts per la publicitat i tornem, que ens queda parlar una mica d'habitatge.
3: Ser Catalunya, Barcelona. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Seguim amb aquesta conversa amb els presidents Mas i Montilla, la conversa de presidents, la primera de la temporada. Estàvem parlant de l'avançament electoral del 29N, una mica amb la certesa que planava l'ambient, que el que diuen les enquestes té visos de complir-se, que és que hi hagi una suma, una majoria del Partit Popular i de Vox. Fora de micròfons em deia el president Montilla, home, també deien les enquestes coses en altres cites electorals i al final s'ha capgirat. Vostè creu que això encara pot acabar passant?
2: Bé, jo crec que el resultat no està escrit. La gent no ha votat. Les enquestes són enquestes i les enquestes a vegades s'equivoquen. I les campanyes electorals acaben decidint sobre una franja i cada vegada hi ha també més indecisos en les enquestes. Bé, per tant, per això estan les campanyes. Esperem que es pugui mobilitzar i eixamplar l'electorat que no vol un govern del Partit Popular i de Vox. Ja veurem. Les cartes es reparteixen de nou.
0: Hi ha un altre factor, hi ha un altre element que òbviament pot jugar, pot influir en aquesta campanya, que sembla que en les últimes hores l'entorn del president Puigdemont ha allunyat, que és un possible retorn d'ell en la campanya electoral. Això, parlant amb el seu entorn, diuen no serà durant la campanya electoral, si torna o serà abans o serà just després. Ara sembla que a Llarena li han entrat les presses per dir, és que igual podem treure'ns això de sobre, fins i tot abans que s'acabi la confecció de les llistes, que és la setmana que ve. President Mas, no sé si vostè n'ha parat amb Puigdemont això d'una banda, i de l'altra, si fos ell, vostè què faria?
1: Em varen parlar fa no moltes setmanes amb una visita que jo vaig fer a Bèlgica, concretament, i amb una trobada que varen fer, i en aquell moment el president Puigdemont estava, lògicament i humanament ho entenc, bastant escèptic sobre que finalment passés el que ha passat. Però ara ja ha passat, ara el Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat, ara doncs ja hi ha una resolució, ja hi ha una sentència, i a partir d'aquí doncs aquesta resolució s'ha de complir per part de qui sigui, també del Tribunal Suprem. Ara hem d'esperar que tot això doncs es posi negre sobre blanc i que allò que ha dit el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem s'ho empassi, ho escrigui i es publiqui. I quan això passi, aleshores haurà quedat tot ben lligat, definitivament, no? Després de 2 anys llargs d'haver-se aprovat una llei d'amnistia en el Parlament espanyol, aquí sí que hi va haver la majoria per poder-ho fer, i amb una actitud obstruccionista, clarament, per part no dels tribunals així considerats genèricament, per part del Tribunal Suprem, que vull recordar que és la cúpula del sistema judicial espanyol, que és qui ha fet la principal obstaculització, i no ha estat l'únic, perquè també ho ha fet l'Audiència Nacional, en algun sentit, i el Tribunal de Cuentas, que moltes vegades ens oblidem, però que també existeix, i que també ha fet exactament doncs, la mateixa estratègia d'obstrucció i de dilació.
0: Vostè s'ho sap,
1: no? Sí. Però, dit això, el que no vàrem entrar en aquell moment a fons era en el cas de que es pogués produir un retorn, amb quines condicions s'hauria de produir, perquè això, en tot cas, ho ha de decidir ell mateix, no? Que és la persona que ha estat a fora, doncs, aquests darrers 9 anys, juntament amb en Lluís Puig i amb el Toni Comín. Dit això, el que jo he escoltat del president Puigdemont, això ja no ho hem parlat nosaltres dos personalment, però ho he escoltat, és que ell, doncs, no vol que el seu retorn a Catalunya sigui un retorn amb clau ni partidista ni oportunista, ni electoralista. Això ho ha dit, no amb aquestes paraules, amb les seves paraules, no? I si ho ha dit és perquè deu pensar que vol que sigui així. I, per tant, doncs, ja veurem, Ara el retorn serà possible, jo hi crec fermament, i ella ha de triar, doncs, la manera en què aquest retorn es produeixi, etc, etc. I pel que hem escoltat fins ara, i jo crec que va en la bona direcció, doncs ha de ser un retorn que es separi del dia a dia de la batalla electoral o de la batalla política, fins i tot. Ha de ser un retorn més marcat per, diguem-ne, per un sentit institucional, perquè no deixa de ser un president de la Generalitat de Catalunya, que no pas per un altre biaix, que pogués ser interessant per algú. Jo penso en Junts, potser Junts li podria interessar no sé quina altra cosa, però aquest sentit institucional, crec que en la figura de la presidència de la Generalitat, sempre que es pugui preservar, és bo que sigui així.
0: President Montilla, vostè hi ha parlat últimament amb el president Puigdemont?
2: No sé, jo el que crec és que després de la sentència del Tribunal Constitucional i de manera molt particular també del l'aixecament per part del magistrat Llarena de l'ordre de detenció, podria tornar demà. Ja no el poden detindre. I fins i tot no les d'aplicació, serà d'aplicació sobre els delictes, però cal recordar que ell no està condemnat. Com no ha estat jutjat, no està condemnat. I, per tant, amnistien unes coses que li afectaran, òbviament, però li afectaran perquè no el podrien jutjar per aquests delictes. Però ell no ha estat jutjat. O sigui,
0: és a dir, que vostè entén que hi ha una part de càlcul en el fet de no tornar.
2: No ho sé si és de càlcul, jo no m'imagino que, en fi, tornarà quan ho cregui més convenient, no? És difícil també presentar una cosa, dir, no, sense connotacions partidàries, quan ets el màxim responsable d'un partit, i això serviria si fos una altra persona igual, vull dir, no és, però vull dir, jo suposo que ell ho farà quan personal i políticament vulgui, vull dir, està en el seu dret, però vull dir que si que el perill d'una detenció, diguem, ha deixat d'existir. I ara, està bé, doncs segurament és prudent, igual esperar que la sentència, que suposo que estarà comunicada al Suprem en uns dies, quan hi hagi els vots particulars, però d'entrada el perill que jo entenc no és no només ell, sinó també el conseller Puig i el eurodiputat electe Toni Comín no han tornat per el perill de que els detinguessin. I això sí que ha desaparegut ja, perquè l'ordre de detenció el propi jutge que l'havia emès l'ha retirat. Tornarà quan ho cregui convenient. Està en el seu dret, és una decisió personal, jo crec, m'imagino.
0: Volia aprofitar aquesta part final per demanar-los per la gran crisi d'habitatge. És evident que tota aquesta campanya estarà molt marcada també per aquesta mobilització al carrer. Tenim una vaga general pel dia 11 de novembre. Això no passava, una vaga general des de fa 14 anys amb el govern Rajoy. Això condicionarà també, segur. I el que hem tingut, ho deia el president Montilla, ha estat Junts qui ha forçat aquest avançament electoral amb el seu no al decret de l'habitatge, els dos decrets de l'habitatge. El segon era evident que no sortiria, però hi havia més dubtes sobre el primer, perquè tal com va anar la coreografia d'aquella negociació, el que vam tenir és que per primera vegada en molt temps Junts reconeixia obertament negociacions amb el Partit Socialista, amb el govern de Pedro Sánchez, que fins i tot ens havien dit que s'havien acostat molt les posicions. Nosaltres vam parlar amb la Míriam Nogueres en directe aquí al programa i així ens ho deia, que veia que hi havia pista per aterrar, i de cop tot això es torça en un determinat moment, tot i que un partit germà, d'alguna manera, de Junts per Catalunya o de l'antiga Convergència, com és el PNB, sí que hi va donar suport. Vostè com ho ha vist i com ho ha viscut tot això, president Mas?
1: Doncs el tema de l'habitatge en general, més enllà d'aquest fet puntual, jo crec que hi ha un error de plantejament de base en tot això. I el que jo li explicaré ara crec que s'ha d'entendre des d'un punt de vista, diguem-ne, despullat d'ideologia. Jo crec que si el tema de l'habitatge s'aborda amb una càrrega ideològica a un costat i a l'altre, és igual, molt gran, doncs l'única cosa que s'aconseguirà és una batalla campal entorn d'això, que és el que veurem en aquestes properes setmanes, però solucions operatives, cap ni una. Aquesta serà la realitat. Per tant, el meu consell, és una reflexió personal, és despullem aquest tema d'ideologia i anem al que un repte d'aquesta magnitud requereix des d'un punt de vista de polítiques pragmàtiques per resoldre un repte molt complicat però que té solucions. I a partir d'aquí, què vull dir? Coses que voldria dir, no? Perquè la primera pregunta que ens hem de fer és, es diu que l'habitatge és la cinquena pota de l'estat del benestar. Primer la sanitat, l'educació, les pensions, la dependència o les dependències i l'habitatge. La meva pregunta és molt senzilla i és molt objectiva. És si en totes les demés polítiques de l'estat del benestar fonamentals, les altres grans columnes vertebrals, les que hem espantat, hi ha un munt de diner públic, pretenem resoldre ara una columna de l'estat del benestar sense posar-hi diners públics de manera important?
0: Però se n'hi estan posant. Per exemple, el govern de la Generalitat ha aprovat ara un fons de 25 milions.
1: Senyora Fernández, molt lluny del que signifiquen les altres polítiques. Molt lluny. Puc entendre, perquè les costures de la despesa pública són les que són, i no hi ha diners per tot i cada vegada més. I sobretot en economies com les europees, no només la nostra, que són economies que van tirant, però que en el món competeixen com competeixen, i no precisament de manera brillant en el món. Hi ha altres economies avui dia molt més dinàmiques i molt més productives que no pas les nostres, europees en general. Aquesta és una primera reflexió. Segona reflexió, que per mi també és molt important, és si construir habitatge nou, que és el que s'ha de fer, es parla d'un dèficit a Espanya, per exemple, de 800.000 habitatges. Això vol dir que a Catalunya ens en toquen entre el 16 i el 20%, estaríem parlant de 200.000 habitatges pràcticament, 150-200.000 habitatges. Construir això no es fa de la nit al dia. No es fa de la nit al dia. Tot això requereix anys. Requereix anys. I això és possible que s'estiguin posant les bases perquè en algun moment es pugui fer. I en aquest sentit, millor. Però el resultat el veurem d'aquí anys. I la tercera pregunta, també intentant despullar-nos d'ideologies, és si mentrestant que no es construeixen tots aquests habitatges nous que seran anys, i el problema el tenim ara, intentem fer alguna cosa, ara, encara que no sigui la solució de tot.
0: Això és el que s'estava intentant fer amb aquests decrets.
1: Perdoni. I què vol dir això? Això vol dir fer-se una altra pregunta, que és obligada. És, si resulta que els poders públics, l'Estat, les autonomies, els ajuntaments, no tenen habitatge públic a les seves mans i ens cal habitatge públic ara, que surti en el mercat, per poder-lo llogar o per poder-lo comprar, si resulta que els públics no ho tenen, la pregunta que ens hem de fer és qui té aquests habitatges, si és que n'hi ha. Doncs els privats. Ens agradi o no, això ja seria un tema ideològic, els habitatges, en aquest moment, els tenen els privats. Llavors, si jo sóc un govern o un parlament i vull intentar que surtin habitatges del mercat en les millors condicions possibles, després li faré un comentari sobre això, què faig? Doncs el que faig és estimular en els que tenen aquests habitatges perquè els treguin en el mercat. Ara, jo puc posar una condició, que és de dir, miri, a mi m'agradaria, o jo vull, que aquests habitatges en les zones on els lloguers estan més tensionats surtin en aquest preu. Això ho puc dir, jo. Ara, jo, perquè el propietari d'aquest habitatge tregui aquest habitatge en aquest preu que jo li dic, jo l'he d'ajudar. No el puc només castigar i culpabilitzar. I després una última reflexió. Estem en un país, no ens enganyem, perquè a vegades ens fem trampes al solitari. Estem en un país on des de fa dècades, no anys, no, dècades, tot tipus de governs a Catalunya i a Espanya han apostat per el tema de la propietat de l'habitatge. S'han construït un munt d'habitatges en aquest país i s'han venut. històricament. I tothom se'n va beneficiar. Els notaris, els registradors, els ajuntaments, els particulars que venien, els particulars que compraven, els bancs, les caixes d'estalvi, les autonomies, l'estat central, cobrant impostos per tot arreu. Tothom se n'ha beneficiat. I durant dècades hi va haver molta gent en aquest país que va entendre que invertir estalvis en habitatge era allò que en deia, no? Invertir en pedres, doncs no era cap pecat, ni era cap culpa. En lloc d'invertir en lletres del tresor o en bons de l'estat, doncs hi havia gent que invertia d'aquesta manera. Aquestes són la gent que tenen els habitatges. Doncs ajudem-los a que els treguin al mercat. Això és una política pragmàtica. A llarg termini construïm molt més i a curt termini ajudem, estimulem els que tenen els habitatges a que els treguin en les millors condicions possibles.
0: I protegim els llogaters.
1: Bueno, protegim els llogaters i protegim també els que han estalviat invertint. Hem de protegir a tots, perquè escolti, hi ha llogaters que no tenen problemes per pagar el lloguer i hi ha molts propietaris d'això que tenen habitatges que els tenen llogats per poder complementar les seves rentes, perquè ningú els havia dit que no invertissin en habitatge. Al revés, els van estimular a que invertissin en habitatge. I ara diuen, cony, ara he invertit en això i ara tinc aquest complement de renta. I això és moltíssima gent en aquest país, i no precisament gent molt rica, que ha fet això amb un estat en què es promovia això de manera activa, perquè torno a dir que beneficiava tothom. Per tant, s'ha de trobar un equilibri en tot això, si es vol resoldre alguna cosa. Ara, si el que es volen són grans proclames...

0: de l'habitatge, que no sé si és la cinquena pota o no de l'estat del benestar, en qualsevol cas és també molt diferent a les altres, no? Entre altres coses per aquesta cultura de l'habitatge en propietat, diguem, que hi ha a Catalunya, a Espanya.
1: Està molt arrelat,
0: això. Molt arrelat. No? Dit això, l'habitatge és una competència exclusiva de les comunitats autònomes. Això diu l'article 137 de l'Estatut. L'habitatge, les polítiques d'habitatge. I després amb un apartat que diu la promoció pública d'habitatges. Que és una cosa a part, una, que forma part d'aquest dret, d'aquesta competència de la Generalitat. I per tant fa referència també a les polítiques d'habitatge dels privats, al paper dels privats. També ahir la Generalitat té les seves competències. I dic això perquè això normalment no se sap, perquè aquí intervenen molts actors. Què dificulta les polítiques d'habitatge? D'una banda, una certa dispersió de competències relativa, perquè el text diu el que diu. L'Estat pot fer com fa altres coses, però la competència d'habitatge no la té. Pot fer programes transversals i ajudar a les comunitats autònomes o als ajuntaments, però la competència és de les comunitats autònomes. I les comunitats autònomes pues han fet poc habitatge. Aquesta és la realitat. Per dificultats econòmiques, tots sabem perfectament. Els habitatges que s'han fet en els darrers 10, 15, 20 anys a Catalunya. Vull dir, no hem d'estar orgullosos. Jo, que, en fi, nosaltres modestament van ser dels últims en poder fer encara habitatges abans de que arribés la crisi, no? Ara, el problema de l'habitatge es resol fent habitatges que els ha de fer l'administració en la mida que pugui, i aquí jo crec que ara el govern de Catalunya sí que hi ha un full de ruta i es comença a veure, habitatges que s'estan construint i solars que s'han cedit per part dels ajuntaments i tal, i després, diguem, també creant condicions perquè els privats ho facin. També cal dir-ho, és una inversió que van fer els privats, però els habitatges han de ser per viure. Aquí també tots aquests decrets i aquestes normatives que han sortit que tracten de limitar l'habitatge, diguem, turístic. Pues, jo els trobo molt lògic. És que l'habitatge en grans ciutats i en zones tensionades és per la gent que viu. S'han de protegir el propietari quan juga. Sí, hi ha mecanismes en aquests decrets, i alguns mecanismes per això. Hi ha garanties de l'administració, però també s'ha d'entendre que el propietari té dret a una retribució i a un lloguer, a que li paguin el lloguer, però no a incrementar el lloguer i a multiplicar-lo per 300%. I exemples d'aquests hem tingut. Persones que han passat a pagar pues una barbaritat respecte al que estaven pagant. O sigui, no és barra lliure. Aquí no, el mercat, només el mercat no solucionarà el problema, perquè generarà més desigualtats i generarà desnonaments. I, per tant, és necessària la regulació. I jo crec que hi ha coses del decret que veig més necessàries, altres segurament pues, són fruit també de la negociació i no les veig tan clares, però s'ha de complementar una cosa i l'altra. I després ser conscient que, clar, el problema és que tenim és, en el conjunt d'Espanya, ja, si no m'equivoco, de l'ordre de 250.000 nous llars que generen cada any. Això vol dir que faria falta una oferta, no dic similar, perquè evidentment també hi ha gent que pues, deixa habitatges lliures per raó pues, pues, de que hi ha persones que van morint també, que els deixen els fills, els nets, però que la construcció d'habitatge i d'habitatge nou hauria d'incrementar-se substancialment. I aquí, pues, aquí sí que seria necessari, i realment no hi ha condicions, no? I menys ara en la conjuntura electoral, però d'un gran pacte d'Estat, on l'Estat posi diners, que és el que pot fer, perquè tampoc pot fer altres coses. El que fa el privat ho pot fer l'Estat també, però no, vull dir, és posar recursos a les administracions públiques. I després, un compromís més ferm de les administracions locals i autonòmiques, perquè aquí no s'han fet

0: molts habitatges durant anys, especialment a partir, diguem, de la crisi del totxo, no? Però en altres comunitats autònomes menys encara, eh? Vull dir, o sigui, que tampoc és que sigui una excepció a Catalunya, no?
1: Sembla difícil poder arribar a un gran pacte d'estat tal com estan els ànims de crispats, abans ho comentàvem justament. Però vaja, un altre dia, si volen a la propera, ens tocarà parlar de Rodalies, que déu-n'hi-do també com tenim la xarxa ferroviària a casa nostra.
0: I els maquinistes.
1: I els maquinistes, que al final hem parlat ara amb el sindicat de maquinistes, amb el majoritari, amb el Sebafi, ens deia... És que la majoria venim de fora a formar-nos aquí i després marxem perquè no som d'aquí i aquí no estem a gust. Que aquest també és una bona part del problema. Però vaja, un altre dia, que ara parlarem nosaltres amb el director de Rodalies. Presidents, president Montilla, president Mas, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Aquí Catalunya.
2: Fins aviat.
1: Que vagi bé.
2: Gràcies.
1: Adéu.
3: Rebobinem Aquí Catalunya.
1: Obrim ja el racó de pensar una mica més tard que de costum, però amb els habituals, amb el Santi Jiménez, què tal, com estàs?
4: Molt bé, molt bona.
1: Amb la Imma Sust.
4: Bona tarda, la Dino, bon dia.
5: Estic preocupada perquè avui no farem match amb el Santi, ja veuràs.
1: Ai, ai.
5: Ja veuràs. Ja. Mira que sempre fem match, eh?
1: Lu Martín.
4: No
1: hola,
4: tant.
1: Lu, com estàs?
6: Hola,
1: bon dia.
6: Salut.
1: Salut. Qui comença?
4: Pues com que vulgui.
5: Comença tu, Santi, comença tu.
4: Vale, començaré.
1: Ui, la Imma té moltes ganes, eh? Et
5: no, és que m'acaba de dir una cosa que m'he quedat, no, que dic, no pot ser.
1: A la vema pública.
5: Igual m'ho ha dit així baixet perquè no se sentís i jo no ho he entès bé.
4: T'ho he dit baixet perquè
5: també
4: estava...
5: També podria ser que no ho hagués entès.
1: A veure.
4: Estem en un moment en el que el cinema espanyol veu un viu moment d'eufòria, de fenomen, de relativa... fenomenologia més que pel·lícules.
1: Això és, de moment sí, no? Fins aquí sí. Està en un moment dolç al món.
4: Sobretot
1: del
4: per la bola negra.
5: Clar.
4: Jo preferia la bola de cristal, però la bola negra està bé. I el ser querido, no? I aquí estan bé, són dues bones pel·lícules, amb els seus peròs cada una, però... I estem com pensant, hòstia, és que mai s'ha fet res més bo que això a la història del cinema espanyol. Doncs jo crec que anem molt equivocats. Que anem molt equivocats, perquè això m'ha fet pensar... En aquest sentit, no veure les dues pel·lícules, que les he vist les dues, amb força estona, les dues són bastant llarguetes, sinó l'exposició que es va inaugurar el 29 de setembre, que és a Madrid, que és Vides de Rafael Azcona.
1: Mm-hmm.
4: En el que es commemora, s'ha inaugurat a Madrid, a la seu de la SGAE, i que commemora el naixement de Rafael Azcona, Logroño, 1926, si no, no seria el centenari, òbviament, perquè és una de les coses que tenen, i que per mi és, aquest sí que és el sumum, el tòtem i el gran, poc reconegut, segurament, però quan parlen de fenòmens, de que dius, hòstia, és que bo és aquest, que bo són els altres, que tot, dius, hòstia, anireu a veure una miqueta a Rafael Azcona, el que va fer Rafael Azcona. Sobretot en el temps el que ho va fer. És una exposició comissariada per Bernardo Sánchez. La mostra inclou la peça audiovisual que ha fet David Trueba de Rafael Azcona, dos o tres coses que sabemos d'ell, es titula, que és a partir de seqüències de les moltes pel·lícules en les quals va guionitzar Azcona. I això és un homenatge als guionistes, que són bastant més importants dels que ens pensem. En això...
5: Bueno, jo he dit que no faria match, però de moment estem fent match en tot, eh?
1: Sí, vale.
5: De moment estem fent match en tot. Ja et dic una cosa, això dels guionistes, jo sempre dic que a l'Òscar, a la millor pel·lícula, li haurien de donar el millor guionista. Hauria de ser el premi més important, perquè sense guió no hi ha res.
4: Pues
6: perdoneu, què és fer match?
4: Fer match és, pues
5: està...
4: és que ens entenem. Coincidir.
5: En el món amorós seria... Quan un fletxazo, saps?
6: Vale.
5: De pam.
4: Que me pones.
6: Gràcies.
5: Sí. Vale. Llavors...
4: En el teu idioma me estás poniendo.
5: Bueno, que tampoc ens passem ara, eh? Aquí en aquest sentit és que no, estem d'acord a la secció.
6: A mi m'ho heu de posar fàcil.
5: Això vol dir que coincidim quasi sempre. Quan ell diu una cosa, doncs estem bastant d'acord.
4: Sí.
5: No discutim. Ara, a mi la bola negra em sembla una meravella i una obra d'art. Ja en parlarem quan em toqui a mi. Vale. Llavors, per lo bajini m'ha fet...
1: Vale. Sí, què vol dir?
6: Dic això, què és la bola negra?
4: És una pel·lícula.
5: Vale. És la pel·lícula dels Harris.
6: La bola negra has de ficar l'últim
1: també,
6: al billar.
1: Sí, també, sí. També.
5: Vale. És la pel·lícula dels Harris que va als Oscars.
6: És un mar de gràcia, per no veure el futbol, molt recomanable, la bola negra.
4: Vale. Vinga. Aleshores, com seguint-li donant la raó a la Imma...
6: Fent match
4: amb ella.
6: Vale.
4: Clar, dius, tu imagina't que, clar, el mèrit de la majoria de pel·lícules se l'endú als directors, però si se l'endú és el guionista, Azcona és guionista d'obres mestres absolutes. El Pisito... El cochecito, El verdugo, Plácido. Per mi ja estan les quatre millors pel·lícules de la història del cinema espanyol, són aquestes quatre. Més L'escopeta nacional, que seria la cinquena. Més El bosque animado, que seria la sisena. Més Ai Carmela, que tampoc seria una gran pel·lícula.
5: Bueno,
4: Nivell la bola negra.
5: Déu-n'hi-do.
4: La vaquilla.
1: Nivell la bola negra, diu,
4: Sí, no, que és bona.
5: O sigui, tot el que sigui modern, ella no. Una... D'aquí 50 anys dirà que la bola negra és una obra d'art.
1: Alerta.
5: No, si encara estem vius, d'aquí 50 anys diràs los Javis. Seran l'escona d'aquí 50 anys.
1: Mira.
5: Bueno, ell tira de nostàlgia, que està bé, eh? Però no tot lo antic sempre ha de ser.
4: No, en això estic...
5: En el seu moment i en el seu context, Azcona a sus pies en el seu moment. I tot el que faci David Trueba, també a sus pies.
4: Però parlem aleshores del que tu dius, de la perspectiva de l'antic i del gènere.
5: Sí.
4: Clar, la capacitat que marca el genis és la de retratar una societat més enllà de les seves vaïlitats personals o exhibicionistes, que és, i és que no va fer amb modèstia i amb clarividència. És a dir, avançant els problemes. En això, és que no li dona sopa a tots, amb modèstia especialment. Ningú ha retratat la crisi de l'habitatge, que tant ens afecta, que és un tema absolutament actual, no s'ha d'explicar per què, com Azcona a l'any 1957, quan publica la novel·la El pisito, novel·la d'amor e inquilinato.
5: Sí, era un visionari.
4: Després va ser adaptada al cinema, i sense que el règim franquista i la seva censura advertís que era una crítica brutal, còmica i sarcàstica i cruel al règim de com es aconseguia. L'argument és molt senzill. Una parella jove es vol casar i no tenen manera de trobar pis. Oh, sorpresa! I què urdeixen? Que ell es casi, enamori a una senyora de 80 i tants anys que viu en un pis bo del centre de Madrid.
1: Una Mari Carmen, vaja.
4: I que quan es mori, ell quedarà vidu, es podrà casar amb la seva nòvia, amb la Purita, i que aleshores el pis serà per ells dos. Aquí es complica. Però diguem-ne que aquesta és una trama pensada per Rafael Azcona el 1957. No, perquè les idees de David Trueba, que és un que el va conèixer i era molt amic d'ell personalment, defineix les tres idees recurrents a l'obra d'Azcona. La dificultat de casar l'amor amb la parella, una cosa és l'amor i l'altra és la parella.
6: Sí, perquè l'amor se'n va i es queda la parella.
4: El conflicte entre les persones humils i la pressió abusiva dels poderosos i una concepció de la comèdia allunyada de la cerca del riure per riure. Si no, tu rius i dius, hòstia, m'estic rient d'una cosa que és molt heavy. Però l'està explicant també que és això, perquè és cruel i alhora absurd, no? De fet, una de les frases que defineix en Azcona és una que deies sovint, que és la vida és espantosa, però dame más. Sí, que és allò de... Bueno. I que això és el que toca bastant en El verdugo, que durant el franquisme fa una crítica ferotge a la pena de mort, que era la que hi havia. I ningú en el règim... Ja sabem que les dictadures de sentit de l'humor no van massa...
5: L'humor sempre s'ha fet servir per això, per deixar-les anar sense que nadie s'entere.
1: I ell volia ser poeta, al principi.
4: Ell volia ser poeta o torero, perquè li venia de família. Perquè el seu pare torejava amb una quadrilla de toreros coixos, que anava pels pobles d'Espanya, i que tots els toreros eren coixos. Vés a saber per què. Ja. I, bueno, coses que passaven.
6: Va fer risa i ja li venia de família.
4: Li venia de família. Ell realment, aleshores, ell volia ser poeta, arriba a Madrid... surt de Logroño, d'on diu que sobreviu perquè era covard, perquè tots els mozos de mi pueblo se tiraven a l'Ebro a cruzarlo i s'ahogaven la mitat. Dice, yo nunca tuve cojones, por tanto pude llegar a Madrid, pero salí en coche o en tren. I aleshores ella ja freqüenta els cafès literaris intentant portar les seves poesies i llegir-les en públic i veu que la cosa no funciona. Això ho descriu...
6: En Logroño?
4: No, a Madrid, a Madrid. És on alterna amb Mingote.
6: Si ho intentes a Logroño, tiren a l'Ebro.
4: Ella, saps, és quan alterna amb Gloria Fuertes, amb Mingote, amb tota aquesta gent de la postguerra que intentaven fer ripios, perquè ell considera que la vida, en el fons, és un ripio. I que...
1: Què és un ripio?
4: Un ripio és una rima fàcil.
1: Ah.
4: I ara es diu... La poesia no em donava i em vaig acabar dedicant a l'humor. Per sobreviure, per menjar. Aquí hi ha una novel·la molt bona de l'Azcona que es diu Los Ilusos, que explica la seva joventut en els cafès de Madrid, que passaven molta gana i que intentaven... Però que es creien els grans poetes de la història i com es barallen entre els grups de poetes, entre uns i els altres. Van als recitals dels altres a aixafar el recital d'un que és massa simbolista, de l'altre que no sé què... I, bueno... És una novel·la molt divertida, no? Que, a més, és una novel·la que acaba de reeditar ara Pepitas de Calabaza, que és una novel·la que el propi Azcona, abans de morir, va dir que li deixessin tornar a reescriure, perquè tot el que ha tornat a sortir reeditat d'Azcona, fins que estava viu ell, òbviament, ho va reescriure per no fer, com diu ell, per no fer més el ridículo de lo que escriví de joven. O sea, perquè el tio diu, hòstia, deixa-m'ho...
1: Es tenia en molt alta estima, no?
4: Sí, no. I ara això, també... Però clar, aleshores resulta que tota aquesta carrera literària que prometia, quan ell va començar a escriure a la Codorniz unes columnes que parlaven d'un personatge, es deia El repelente niño Vicente, i després ell escriu una novel·la que es diu Los muertos no se tocan, nene. Aleshores, això ho veu Marco Ferreri, el director de cinema, i li diu, tio, vine al cinema que faràs guions. I el tio diu, bueno, pues faré guions, perquè, bàsicament, ell feia el que li deien. I aleshores, com diu Fernando Fernán Gómez, va dir, diu, el cine nos ha robado a un gran novelista, però nos ha dado a un gran cineasta, perquè realment és el que hi havia. I aleshores hi ha la pregunta de què, com veuria Azcona l'època actual? I això, clar, evidentment s'ha d'acudir al David Trueba, que diria? Diria el mateix que deia aleshores, que no hi ha remei. Que no hi ha remei, que els abusons no deixen d'abusar, que hi ha correccions amb lleis i poder popular que eliminen algunes obsessions de trepitjar els altres, perquè ell era molt optimista. No s'havia desanimat i recordava que la societat, tot i ser una merda, millorava, però que de tant en tant t'ensenyen les urpes. Una regressió provocada pel progrés. Que progressin certs drets i llibertats, es produeix una resistència brutal. Però que a poc es va avançant. I sobretot amb sentit de l'humor.
1: Sí, sobretot, que no ens el treguin, perquè a vegades, amb els revesos que et dona la vida, ja n'hi ha prou.
4: Doncs això, recupereu Azcona. I seguiu veient cinema.
5: Ho farem. La Bola Negra et va agradar o no et va agradar?
4: Em va agradar, tot i que hi ha moments...
5: Però no tant.
4: No tant, la veig més fenomen que pel·lícula.
5: Val.
4: Però sí que em va agradar,
5: A mi em va entusiasmar.
4: I considero una altra cosa, Imma, que és, que és una pel·lícula necessària i que ha fet molt de bé.
5: Sí. Ha portat
4: perquè
5: a molta gent al cinema.
4: Vaig anar al cinema un dimecres a la nit i estava a tope. Jo vaig al cinema cada setmana.
5: Això és tan guai.
4: I no m'havia vist. I amb gent jove. Molt
5: I vas poder veure la peli o van estar amb el mòbil tota la pel·lícula? Aquesta és l'altra, Cuideu.
4: Un al costat, com nosaltres érem la gent gran, la vam poder veure, al costat hi havia alguns... Yeah. I a més, com vaig comprar entrades molt endavant...
5: Que són quasi 3 hores, No sé si aguanten 3 hores sense obrir el mòbil.
4: Jo crec que em vaig aïllar bastant.
1: Que ens ha dit sempre els Salvans que la fila bona és la 7 per anar al cine. Per veure
5: la pantalla. I el teatre.
4: Sí.
5: Si a tu et conviden al teatre... Et posen a la set.
1: Sí,
5: sempre.
6: És la que li donen els crítics.
5: Ah, exacte.
6: Jo vaig intentar anar a Màlaga i no vaig poder aconseguir entrades.
1: A veure La Bola Negra. Estava soldat, imagina't. Sí.
5: Imagina't.
6: Tot el cap de setmana.
1: Sus, tu també ens parles de cine avui.
5: Sí, bueno, començo amb el cinema perquè m'he donat compte i he pensat... En què he pensat jo aquesta setmana? Doncs he pensat molt amb la paciència que estem perdent i amb la frustració que ja no admetem. I t'ho dic jo, que sóc Lady Pronto, que no sóc precisament una persona fent. Sóc una... Brum. O sigui, jo quan vaig a la teràpia sempre és has de controlar les teves emocions. Dius, porta 50
1: una boom.
5: Anys. Ho intento, sóc
1: metxa
5: Tauro. Metxa
1: curta,
5: sí,
1: també.
5: Metxa curta. O sigui,
4: allò, dame paciència, però ja,
5: Exacto. O sigui, sóc... Llavors jo estic cultivant la meva paciència. I com la cultivo?
4: Molt bé.
5: Després us explicaré un parell de trucs, però el
4: cultivar
5: més important...
4: Cultivar i paciència van junts,
5: Sí, jo ho intento. Com ho faig? Vaig, per exemple, al cine Fenòmena, que ho he explicat aquí més d'una vegada. És un cinema que està fet per cultivar la paciència, perquè no estan numerats els seients, has de fer cua, a vegades s'espatlla el projector perquè fan cinema real, o sigui, fan pel·lícules amb 70 mil·límetres, a vegades el so no encaixa quan et fan... Jo, Sonrises i Làgrimes, recordo, l'any passat amb la meva mare, que van parar i van dir, perdoneu, però és que no s'ha sincronitzat bé el so, la meva mare estava emocionada, diu, ai, com el cinema de la meva època, quina meravella. Però què passa? Que quan hi ha fenòmens, clar, el Fenomena fan moltes coses retros, antigues, són públic gran, ens agrada fer cua, no ens importa, per trobar el bon seient... I sempre està a tope, el cine. Aquest és un truco del Nacho que se li ha de dir, que és un geni. Per què sempre està ple? Perquè, com que no estan numerades, sempre està ple. Clar, si tu vas numerat, no agafes la fila 1.
1: Ja.
5: Dius, ui, està ple, només queda la fila 1, ja vindré demà. Però el Nacho això va dir, no, jo faré un cine que sempre estigui ple. Ara sempre hi haurà gent cabrejada, perquè li tocarà la fila 1, i després llavors cultiva la paciència i fes cua.
1: I arriba abans.
5: Vale? I arriba abans, que això és molt bonic.
1: Si pots.
5: Què va passar? Que amb fenòmens com la bola negra, doncs s'omple el cine de gent que no està acostumada al cinema, que no està acostumada a fer cua, que no està acostumada a esperar.
4: A fer cua per anar al cinema, perquè per fer cua, per ser, per els concerts i per anar a l'Starbucks...
5: Però ho fan diferent, fan la cua online, nen, fan la cua online, és diferent. Estan a casa seva amb l'ordenador.
4: I el Burger King? I el McDonald's fan cua.
5: Però se senten a la taula amb el mòbil, m'entens? Poden estar, no sé. Bueno, en tot cas, que l'altre dia la bola negra, fenòmena, i s'espatlla l'aire condicionat.
4: Tremendo.
5: Drama universal. Però bueno, surten els del fenòmena i diuen s'ha espatllat l'aire condicionat, podeu no entrar, us dono els diners, i ja vindràs un altre dia, o et dono l'entrada per un altre dia. Hi ha gent que va marxar i hi ha gent que es va quedar. La gent que es va quedar doncs, va passar una mica de calor, però no comptaven que al final de la pel·lícula la falta d'aire condicionat faria que s'entalés el projector i no es veiés bé. Clar, tu veus la bola negra que dura 3 hores i els últims 20 minuts es comença a entalar.
6: Bueno, amb l'època de la teva mare es cremava el projector.
5: També, que era maco,
4: sí,
5: això,
4: era molt guai.
5: Era aquell, el plano és preciós, el plano que s'està quemant.
4: El plano del cel·luloide cremant-se.
1: Que és veritat que penses...
5: Que ara és un
1: igual...
5: efecte d'Instagram.
1: Clar, o sigui, igual és un efecte de la pel·li, podies arribar a pensar.
5: No, vam veure que no era un efecte de la pel·li i hi ha un vídeo que el podeu buscar a TikTok i a Instagram de fenòmena aire condicionado, bueno, l'hòstia de comentaris, la gent cabrejada... Es va muntar un pollo que dius, nois, la vida és així, les coses s'espatllen. O sigui, quina culpa té el cinema si se li espatlla l'aire. És que no és una cosa provocada. Llavors és que no tolera la frustració la gent jove.
1: Una cosa és que no tingui culpa, l'altra cosa és que no tingui responsabilitat.
5: No, clar, la responsabilitat és... Però la responsabilitat és molt ràpida. Abans d'entrar t'ho dic, i quan no pots veure el final de la pel·li et dono un tiquet i et dic, torna demà.
1: Ja.
5: Què vols que et digui? Em sap molt de greu.
6: I una disculpa, però això exactament què té a veure amb la paciència? Això no és paciència.
5: Sí, això és paciència. Primer la paciència de la cua. Tu no has vist el meu guió, espera que no he acabat. Primer la paciència de la cua.
6: És que no l'acabo de pillar.
5: Pues que la gent es cabreja quan passa alguna cosa improvisat i ràpid, i de cop, la gent no sap parar i dir, pues ja vindré demà. No tenen paciència, volen veure la pel·lícula ja. I dius, tio, ja la veuràs demà. S'ha espatllat l'aire. És que no la pots veure ara, la pel·lícula, no passa res.
4: I si t'han dit que s'ha espatllat l'aire i et donen l'opció de marxar,
5: exacte,
4: pots marxar.
5: Però no aguanta
1: però ara
5: un dia.
1: Jo ara faré d'advocat del diable. Imagina't que això... És un usuari de Rodalies que dius, no, mira, jo no tinc cap problema, ha caigut una arbre a la via, escolta, més del que hi ha, pues torno els diners i marxa.
6: Com si els de Rodalies no tinguessin paciència.
5: Per això et dic que vivien en un món que cada vegada costa més. A mi mateix m'ha passat avui. He anat a buscar el 59, que em deixa aquí al costat.
1: Ja ha vagat d'autobusos,
5: ho estem dient des del primer...
1: Doncs escolta el programa,
5: i jo estava, perdona, us he escoltat, estàvem amb els senyors aquests presidents. O sigui, no heu dit res de les vagues en aquell moment.
1: No ho hem dit en l'informatiu.
5: Pues jo no he sentit tant d'hora.
1: Normalment és quan es dona la informació a l'informatiu.
5: M'agrada molt Son Dupont i Dupont, fa molt riure, eh?
4: Ai, sí.
5: Si ens ho haguéssim posat en el passat, això, defensant, es defensen, a més. Això que ha dit el senyor Montillo està molt ben dit, perquè tal, fa molt riure.
1: O sigui, a veure, no és una secció còmica i volem que segueixi, que es mantingui al llarg de la...
4: Que podrien anar per festes majors inaugurant carpes.
5: Enganxada em queda aquesta secció. O sigui, que no s'acabi mai.
4: Avui, Mas i Montilla.
5: Sí, és aquesta cosa que és seriosa, però a mi em dona... Bueno, total, que jo estava a la parada del 59 i he cultivat la meva paciència, però he dit que no arriba el bus, que no arriba. Llavors, he aplicat el meu truc quan passen aquestes coses, que és dir-me a mi mateixa i què?
4: Molt bé.
5: I què? No arriba el bus, i què? S'espatlla l'aire condicionat, i què? O sigui, poseu a l'Ike cada vegada que passi alguna cosa improvisat. I què? Què és el pitjor que podria passar?
6: Ima, també t'ha dit una cosa,
5: A veure, que aquest senyor ha vingut aquí a xapar-me la secció.
6: Home,
5: no tenia prou amb el Santi, que m'ho has posat una altra. Home, per favor.
6: Bueno, sí, això és un
1: match. Està gravat.
5: Això és un triple match.
6: El 59, pujant per la Rambla, educa la paciència a qualsevol.
5: No, jo vaig al revés, carinyo. Jo baixo de dalt. Jo vinc de dos en alta. Jo baixo, sóc una burgesa. Vinc de l'Eixample.
6: Perquè, clar, és impossible.
5: Jo vinc de dalt, del carrer Villarroel, i baixa, i estupendo, no?
4: Però hi ha una cosa que també, a part de l'Ike...
5: Us puc explicar com cultivo? Digues.
4: És totes les penes fossin aquestes.
5: També. Que és el pitjor que podria passar. És que al final és això, ens posem sempre en uns drames i unes angoixes pensant en el que podria passar. I dius, bueno, no és tan greu. Llavors, una de les coses que jo estic fent ara per cultivar la paciència és fer ceràmica.
4: Ai, va.
6: Molt bé.
5: Que dius, és molt de senyora.
4: A la parada d'autobús.
5: Perdona, és meravellós. O sigui, no, vaig a un taller amb el Felipe, a Gràcia.
1: Saps que jo he pensat de fer-ho i no ho he fet perquè dic m'enganxaré?
5: És molt xulo.
1: Seré una pesada d'aquestes.
5: No, començaràs a regalar merdes a la gent.
6: T'enganxaràs les mans.
5: Començaràs a regalar merdes a la gent, ja t'ho dic ara, perquè el que fas és una merda, ja t'ho dic.
4: És la regressió a la infància, de quan et feien fer un sandré d'aquells per dia al pare.
1: Ara ja no es fan sandrés, que ja no mola això.
5: Tu veus a TikTok les peces saps que la gent fa en un segon i dius, ui, això ho faig jo en un minut, i arribes allà, t'estàs una hora i fas unes merdes.
1: Però que això enganya, perquè hi ha llocs on es veu que no vas a fer la ceràmica, sinó que només ho pintes
5: i ho decores. No, jo ho faig tot, jo vaig a un taller. Vaig a un taller que em diuen, fes el que vulguis, aquí tens tot. Ell simplement, el Felipe, posa les peces al forn. Ja. Jo vaig al meu rotllo.
4: El forn no te'l deixen tocar,
5: no, tu. No, no me'l deixen tocar. Però pots esmaltar, pots pintar, pots fer servir el torn,
4: si
5: pots fer-ho a mà.
4: Si tu arribes allà, et posen...
5: No et posen, tu agafes, obres una bossa i dius, a veure quin fang vull avui, agafes el fang, tal. És xulíssim. Però què passa? Que jo, que sóc nerviosa i que em costa ser pacient... Clar, has de tenir molta paciència.
6: Amb el forn, sobretot.
5: No, el forn és l'únic que no toco jo. Has de tenir molta paciència.
6: Home,
5: amb el torn.
6: Home, però has de fer ràpid, allò.
5: Has de tenir molta paciència amb el torn, perquè jo vull fer-ho ràpid, llavors em carrego la peça. La velocitat la poso massa ràpida i em queden uns trunyos que dius, però és el meu trunyo, m'entens?
4: Ja, el trunyo
5: d'on és. I també m'agrada. Llavors és una cosa que em va dir el Felipe el primer dia, se'm va trencar el primer dia una peça, saco, llimant-la, pam, i dic, s'ha trencat, després d'un dia de fer-la, un altre dia d'esmaltar-la, un altre dia no sé què. Després de tots els dies que portava la peça allà, perquè són molts processos, sí. Vaig me la carrego el dia que l'he d'agafar i me l'he d'emportar a casa. Bueno, vaig dir, oh, s'ha trencat. Bueno, la tornaré a fer. I el Felipe em va mirar i em va dir, tia, però... Que bé controles la frustració. Dic, ui, jo aquesta... soc una niña de bullying. Aquesta... La frustració la tengo... Vamos, soy una chica, soy una boomer. Són els d'ara que no saben la frustració. I em dius que la gent aquí uns disgustos quan se'ls trenca una
1: mira,
5: peça...
1: Jo estic, m'has d'explicar, perquè jo estic pues intentant ensenyar a la meva filla, que té 6 anys, clar. Que ha començat primer i que, pobra, ella li agrada molt dibuixar, però que s'agafa unes emprenyades. Clar. Quan no li surt el dibuix com volia, que me'l trenca, que se'l trenca, de cop diu...
5: I li has de dir que no, que és meravellós. I li has de dir la típica frase...
1: No, però que és ella mateixa.
5: Sí, però li has de dir la típica frase zen, que per assolir l'èxit has de fracassar moltes
1: vegades. I això ja l'he dit, però digue-li a algú que està emprenyat com una mona...
6: Sobretot no li diguis... Quin gosset més maco t'ha sortit, no. Perquè potser és un elefant.
1: Igual era un gat, no?
5: No, però...
6: Això frustra molt.
5: No, està molt bé dir-li, escolta, és una merda. La mirada quina és? La teva? Per tu és una merda? No siguis tan autoexigent perquè mai ho faràs bé. Però al final la mirada és el que importa. Tu penses un quadre a un museu i un dirà que és una merda, l'altre dirà que és meravellós, la bola negra jo dic que és una obra d'art, ell diu que, bé, normalita, l'altre... Al final la mirada no la pots controlar, la mirada de l'altre.
4: No, no.
5: I és el que hi ha.
4: Gràcies a Déu.
5: I està bé, també. Sí, sí. I està bé, i no cal tampoc barallar-nos tant per si la bola és buena, si és mala, que no sé què. Dius, bueno, la vida, no, fluïm una mica, no?
6: I posats a tenir paciència, com controles quan s'aixeca la gent abans d'aterrar 3 hores?
5: Oh! Molta ràbia! Com que penso, sou idiotes. Bueno, i el del metro, que posa el dit al botó mitja hora abans.
1: Jo sóc aquesta persona.
5: Oh, quina ràbia, Marina.
1: I que la toco i que faig
6: tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-t
5: porta perquè tinc ansietat i no m'agrada estar dintre del metro i sempre estic a la porta.
6: Has arribat a l'estació.
5: Jo soc de les que dic, no baixo, no.
6: Els de l'avió no han aterrat encara.
5: No baixo. I em diu, ah, llavors et fa així, com aparta't, i dius, i no em penso apartar fins que no s'obri la porta. Pots deixar en pau, que m'agrada estar aquí? Llavors tens a la Marina de turno amb ganes d'apretar el botó, amb angoixa, que dius, relaxa't.
1: No, que ara és pitjor que li ha de deixar apretar la meva filla i li dic, Carla, apreta.
4: Coherència.
6: Dibuixa, Carla, dibuixa.
4: Sust, coherència.
5: Què passa?
4: Que la setmana passada em vas dir que et posava molt nerviosa també la gent que es quedava aturada enmig de l'autobús i enmig de la...
5: Sí, però això no és diferent.
4: Si tu et quedes a la porta,
6: però una cosa és que ho faci ella i una altra que ho faci
1: exacte.
5: Però jo a la porta no molesto ningú. Quan s'obre la porta m'aparto i marxes.
1: Home, sí que molestes.
5: No, no molesto.
1: Home, sí que molestes.
5: No molesto.
1: Que sí, m'assust.
4: A la Marina la molesta.
5: A la porta de sortida.
1: Obstrueixes la sortida.
5: No, perquè jo baixo i torno a entrar. Jo sempre havia estat a la porta. Llavors jo baixo del metro i torno a entrar. M'explico?
4: Sí.
5: Vull dir, no molesto a ningú. No em quedo enmig del metro allà fastidiant.
4: Vale,
5: bueno, i què me'n dius de la gent que va a un restaurant i es posa de mala llet perquè no arriba al plat quan ell decideix que ha d'arribar.
4: És que la gana és molt dolenta, eh?
5: Ja, fill, però l'arròs s'ha de fer i tarda 20 minuts.
4: Això s'ha
5: de fer. L'altre dia va anar a dinar amb una amiga i va muntar un pollo que al final va dir, ara ja no el vull. Dic, ara que ha arribat l'arròs no el vols? I no se'l va menjar.
4: No!
5: I me'l vaig fotre jo. No. I li vaig dir, no, ja.
1: Que a més la majoria de cartes ja t'ho avisen. 20 minuts, home, 20 minuts
4: si
1: mínim.
4: Si tu demanes un arròs, una paella, el que sigui,
5: no,
4: i te la porten en 3 minuts, m'arrambiau.
5: Exacte. Però plovia, no va ser mitja hora, va ser com més de mitja hora. Va tardar més de lo normal, però estàvem en un restaurant amb més gent de lo normal, plovia molt, només hi havia dos cambrers, o sigui, per favor, i que ho digui jo, és una amiga meva que és molt tranquil·la, més que jo, i va ser com raríssim, dic, que raro que perdis tu els papers i jo aquí tan tranquil·la.
6: Tampoc seria difícil.
5: No, però va ser curiós que ella, la tranquil·la...
4: Ets el pacient zero del nerviosisme, l'has contagiat amb ella.
5: Potser sí!
6: Primer error, demanar paella a un restaurant.
5: Era la paella del menú. Que passa res, ho ha demanat ella. Eh?
1: Això dels dijous paelles ve de Franco.
5: Sí, moltes coses venen de Franco. Jo vaig demanar una horada...
6: Jo crec que ve d'Afcona.
5: Podria ser. I, bueno, més coses que fan perdre els diners. Pues el microones, per exemple. Jo sempre obro el microones abans de que piti.
4: Hi ha una cosa molt pitjor que el microones. Hòstia, m'has fet pensar ara. A l'últim minut de la rentadora.
5: Ah, sí! És etern!
4: No, és un minut! Per què, fills de puta?
5: Sí,
4: per què poseu un fill?
5: Sí, no és veritat, són cinc! Que pots obrir la porta.
1: Mai és un minut i mai pots obrir la porta després.
5: I si la toques, ja l'has fastidiat, perquè llavors està tres minuts més.
6: I com sabeu que la rentadora li queda un minut?
4: Perquè jo tinc una rentadora que posa...
6: És que tu tens una premium.
1: Com tant?
4: No, tampoc et quedis. A mi em flipen les rentadores. Jo em canviaria la rentadora cada sis mesos.
6: Jo de maleta.
4: Com ja sé que has canviat molt.
5: Que friqui ets, de veritat.
4: Sí, sí, sí. Hòstia, hi ha unes ara que són... Bueno, és que...
5: Jo el que faria és posar-me el forn, la rentadora i el rentavaixelles a dalt.
4: Sí, senyora.
5: Això és el que faria jo.
4: Sí, senyora.
5: Això... Aquí és aquesta tortura. Civilització.
4: Home, això es diu civilització.
5: Què és aquesta tortura de tenir-te que cada xupi cada vegada que vols treure un plat de...
4: El tio va inventar el forn de baix, per què no va pensar? Doncs
5: pues perquè, com que cuinava amb les dones...
1: Però ara es posa a dalt al forn.
4: Home, si tens pasta,
5: sí. No, clar, sí, si tens pasta.
1: Jo no tinc, sí. Jo tinc a baix.
5: I el rentaplats, quan has vist un rentaplats a dalt?
1: Ja. Yeah.
5: No, i és que et destrosses l'esquena.
6: Un rentaplat a dalt, treure el rentaplat així...
5: No, és tampoc el que estigui a dalt de tot.
1: A mitja alçada.
5: Jo em destrosso l'esquena traient el rentaplats, eh? Tu no tens rentaplats?
6: Sí, però...
5: I no t'has tret el treu a casa teva, el rentaplats?
6: Sí, és que jo vic sol, ja, i...
5: I ja fa servir o no?
6: Quasi no.
5: Pues ja es nota, ja t'ho dic ara. No, jo vinc sola i el faig servir.
6: Però l'he utilitzat molt i l'he tret jo.
5: Jo em destrosso l'esquena.
6: Per què et penses que tinc l'esquena destrossada?
4: No, el tinc espatllat i vaig preguntar quan em costava...
5: No, mai de la vida, sempre és millor...
4: Arreglar-lo i ja va dir, comprarem un altre. I des d'aleshores, i em sembla que porta 6 anys allà, que és com un moble.
5: És un armari.
4: No,
5: però deu anar bé per escurrir els plats.
4: No, perquè és que som dos. I
6: jo tinc una amiga que l'utilitza d'armari.
4: I a més fregar, també m'agrada.
5: Tu també tens una pel·lícula de l'Azcona, eh? Ja fa una pel·lícula d'ell.
1: Escolteu, ja que estàvem parlant tant de cinema, Cristina García, nosaltres demà ens n'anem cap a Sitges, cap al Festival de Cinema Fantàstic.
2: Efectivament, tenim bolo, Marina. D'aquí a Catalunya, amb tu i amb tot l'equip, el farem aquest divendres des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Tenim confirmats els convidats, eh? Parlarem, és clar, amb l'Aurora Carbonell, amb l'Àngel Sala, director del festival, vindrà el Gregorio Belinchón, que és crític de cinema del País, i l'actriu Ana Barrachina, l'actriu Neus Sanz i el José Mari Vaquero faran el Sembla Mentida. I si us ve de gust escoltar-nos aquest divendres 9 d'octubre a partir de les 7 del matí a totes les freqüències de SER Catalunya i també a l'app i al web de la SER.
1: Vaja, això a partir de demà. Ens queda que ens hi posi cullerada treta del rentaplats o no en Lu Martín. Re, en un minut i tornem.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Ens hem posat romàntics.
1: Bueno, romàntic.
2: Sí. Hem fet un match, ara ens pugeu això.
0: Parlant de rentadores.
3: Això acabarà molt malament.
4: Hem entrat a la cuina i ens hem posat romàntics.
2: Sort que aquest programa és de dia, perquè si això fos de nit...
0: Depèn de tu. El que vingui ara depèn de lo Martín.
4: Bueno, intentaré ser ràpid, perquè m'he enrotllat una mica amb el guió. A veure, l'altre dia, escoltant l'Ignatius Ferrai, que és un savi, senyor, que és lobista... Estava parlant dels acampados a la Plaça del Sol, que van a veure'ls, i deia que los que están acampados pelean por amor y por lo que desean y luchan con los que solo piensan en dinero. I això em va fer pensar en l'amor. Que hòstia, si és l'amor. I, bueno, diuen que és un sentiment, no? I bueno, vaig entrar al meu llibre referencial més enllà dels Azcona, que és el diccionari, y foto un rollo sobre el sentimiento intenso del ser humano, el amor libre...
1: Tu te vas buscar la definició d'amor...
2: Jo que pensava que havia anat a buscar l'Eric Fromm, no. Però no.
4: Home, podia haver anat a buscar el llibret aquell de quan anàvem a BUP. A BUP no era una classe de gossos, era el batxillerat...
2: Tots anàvem a BUP aquí.
1: Però tu no vas a massa.
4: A mi em van fotre fora, però a primera BUP ja em van fotre fora i vaig entrar a l'esport, o sigui, lamentable. Bueno, parlen d'amor con los libros para llevarle un regalo a sus amores, relaciones sexuales no reguladas, amor libre, amor platónico, a los mil amores, coses així parlen, hacer el amor.
1: Amor a l'arte.
4: Hacer el amor es follar, per si no ho sabeu. Bueno, aquí posa, al diccionari posa copular. Però
1: copular?
4: És follar.
1: Que la paraula copular,
0: a mi m'agrada. Pensa que no vas dir que és bonic copular, dic també.
4: També.
0: Depèn,
4: no,
0: també,
4: De fet, l'amor és... Tu no preguntes... L'amor és una cosa que busques constantment, no sé per què, perquè necessites sentir-te estimat, suposo. L'amor és una cosa que els poetes han tractat molt, és una cosa molt literària, no? Els poetes són una cosa molt cursi, que normalment utilitzen les cursilades per parlar de follar. Per exemple, Machado. Machado parlava constantment d'amor, però el que volia era... Parlava de olores otoñales, del incienso y el amor, exhalarán su fresco perfume los rosales. Los rosales parlava
1: de la paseta.
4: De la roseta. Bajo la paz del tibio huerto. La paz del tibio,
1: tibio huerto.
4: Per exemple, Becker, que era el més cursi de tots, este era pornografia pura.
1: Però que fui a bolla.
4: Però, hombre, Becker, con su verbo... Hombre, tú, un tío que et deia la llama...
1: Li deia Black and Becker.
4: Black and Becker, perquè era un taladro. Imagina't que escrivia coses com la llama en derredor del tronco ardiente.
1: Hombre, la polla, hòstia.
4: Por besar a otra llama se desliza y hasta el sauce inclinándose a su peso. Al río que le besa, vuelve su beso.
1: Que te la estoy comiendo.
4: Te voy a comer el potorro, pero ya. Por una mirada a un mundo. Por una sonrisa a un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera.
1: Por un beso.
4: Pasta. Era un putero también. Bueno, total. Todo esto, el amor te agilipolla bastante. Perquè aquí no ha perdut el cap per amor. Tothom hem perdut el cap per amor.
0: Aquí heu perdut el cap per amor, tots els presents?
2: Tots. I si no l'has perdut, no te'n dones compte.
4: Per què us pregunteu?
1: Deia la meva iaia, home enamorat, burro espatllat.
2: I la meva àvia li deia a la meva mare quan et caigui la vena dels ulls, ja veuràs.
4: Ja veuràs, que no és tan maco com sembla, que és un idiota. Doncs pues bueno, per què? Perquè la perspectiva de la psiquiatria i la neurobiologia, que no sé el que és, defineix com un estado transitorio de la alteración neuroquímica caracterizado por una intensa activación de los circuitos de recompensa del cerebro. O sea, casi millor
2: que
4: et fumis un porro... Et
2: perdona, quan t'enganxes algú, ets junqui.
4: Home, la vena del suyo.
1: Ets gilipollas, però és bonic.
2: Sí.
4: Luego estan los bonobos, que són unos... Que no era el bar del...
0: També és un bar de Gràcia,
4: sí. Joder,
0: del
4: Edu Polo.
1: Era,
4: sí.
1: No sé si és.
4: Allà es va enamorar. I després es va desenamorar. Bueno, ese es otro tema. Los bonobos son uns monos...
1: Una salutació aquí.
4: Uns monos que no...
0: I sobretot
4: a la seva exdona, que era una tia collonuda.
1: És.
4: Bueno, estarà viva, suposo. Los bonobos són uns monos que no s'enamoren. Tot ho solucionen follant. Tot. Perquè parla... solucionen tots els seus conflictes socials vers el sexe.
1: Pues está bien.
4: Però no tenen parella.
1: És cansat, però està bé.
4: Bueno, sí, però...
0: Són les reconciliacions.
4: Tot això que...
1: Per això no discuteixo amb ningú.
4: Però te cases por amor? No. Perquè si et casessis per amor no et divorciaries, perquè l'amor duraria tota la vida, no sé, que et passi com el Capri, que deia allò de que l'amor se queda i l'amor se va i la pareja se queda. Que, però no és ben cert, perquè hi ha més divorcis que matrimonis, estadísticament. Ara us llegiria l'estadística, però seria molt llarg.
0: Però com pot haver-hi més divorcis que matrimonis? Si necessites estar casat...
4: A l'any es casa.
0: Vols dir de l'acumulat que portem de casament.
4: Es divorcia més gent de la que es casa.
2: Al final no hi haurà ningú casat, llavors, no?
4: Claro.
1: No, però que també és veritat que hi hagi
0: no s'ha de devolver.
2: Claro.
4: De fet, el que no hi ha és registre de parelles que viuen junts i es separen. Que també són més de les que se'n van a viure juntes.
2: La gent jove ara es casa molt, eh? És una cosa que a mi m'està sorprenent.
0: També dic una cosa, que o et cases i tens algú per pagar-te el pis, o si no, si te n'has de viure sol...
4: Et cases amb la...
2: Bueno, tornarem a l'època medieval.
0: No, però és veritat, un moment. Sí, sí, les persones solteres tornarem, tenen molts més problemes per emancipar-se.
4: Bueno, és que de fet...
1: Jo tinc una amiga que està buscant pis. Té sou, té tal, no sé què, i com va, viu sola, diuen no, i li diuen ja directament a la cara.
4: Diuen, bueno, de fet...
1: En parella, sí, perquè si falla una feina dur, aleshores, et penalitzen viure sola.
4: Les casades han baixat un 0,9 i les de fet han pujat un 2,5 amb l'últim any. De fet, jo pensava que durant la pandèmia havien augmentat els nens.
0: Que hi va haver un baby boom, tu creus?
4: Pues no, saps el que van augmentar, però molt, els animals domèstics.
0: Mira. Perquè podies treure'ls a passejar i així sorties.
4: Clar. No, perquè els gatos, que és el que més van augmentar,
2: pues no.
4: I no els treies a passejar, van augmentar un 37%. De fet, els gatos és el que més hi ha a Espanya. Gatos. Està ple de gatos. Que mira que són esquerps. I dius, sí. un gat et dona amor?
2: Et dona amor. Jo he tingut un gat molts anys. Et dona amor. Els gats són molt guais.
4: Pues,
1: sí,
2: són uns bitxos guais.
4: A mi em semblen uns imbècils, sí, tots els animals.
2: No, home, no.
4: Inclús els humans.
2: No diguis això.
1: És així. Tampoc ho penses.
2: Que digui el que vulguis.
0: Estàs molt lluny del micro, Santi Jiménez.
4: La reunió, regions que més animals domèstics tenen és Andalusia, amb 3,2 milions.
0: També és la que tenen més habitants.
1: És la que més abandonen, també.
4: I que més els mengen. Perquè mengen coses molt rares, els andalusos. T'ho dic jo, que acabo d'arribar d'Andalusia.
1: Però vols dir que mengen coses rares?
4: Sí, mengen peixos que tenen noms molt raros. Tu vés a un mercat, tu vés al mercat de Welling, intenta comprar un peix.
0: Que segurament és el mateix peix que menges tu, però li posen un altre nom.
4: Sí, però li posen nom Palomera, li posen nom...
1: Però és que ells també deuen maniquí i van dir, un barat? Què cony és un barat?
4: Bueno, és que els peixos tenen noms molt raros. Un dia us faré una dissertació sobre...
1: Es podria fer el nom del peix, Andalusia, el nom del peix aquí.
4: No, per tot, tu vés per tot Espanya. El peix canvia de nom 6 vegades.
0: I tant.
2: I a Catalunya mateix?
4: Sí.
2: L'Escòrpora té 30.000 noms.
4: De Tarragona a Girona canvia 40 vegades.
0: I el Llorito.
4: I de preu.
1: Bueno, i els cafès.
4: Que ja acabo. Conclusió.
2: I aquestes Escòrpores, el Llorito.
4: Eres un desgraciado mientras busques l'amor i quan el contra i quan el trobes, pitjor. Perquè al final adoptes un gos o un gat. I dit això, per molt que els acampats lluitin per amor, l'amor és una merda. Ja ho deia.

0: El Tonino Carotone?
1: Tonino Carotone, cantante de los Guajalotes.
0: Què deies? És que no t'hem sentit.
1: Que va vendre més discos a Itàlia que a Espanya.
2: És possible.
1: És un mite.
2: És, jo l'adoro, jo el vaig entrevistar fa 30 anys.
0: El Tonino Carotone?
2: Sí.
1: Un fenomen.
2: Recordo, va fer un concert a Luz de Gas, jo treballava a BTV, el vaig entrevistar. Vam fer match també, és un tio simpatiquíssim. És molt guai.
1: Navarro.
2: I aquesta cançó me rexifla.
1: Jo m'he tajat mucho con Tonino Carotone.
2: És divert, eh? És un tio molt divert.
1: Jo vaig veure la teva entrevista. Sí? És que jo era molt fan.
2: Ah, que guai.
1: Era.
2: Què dius ara?
1: Ara ja no, perquè com no tens paciència...
3: Rebobinem-la.
2: Home, però segueix-me a les xarxes. Ara estic a les xarxes.
1: Sí, ja et segueixo.
2: És on hem d'estar, què vols, també. La tele d'ara ja no ens accepta.
4: No t'accepta.
0: Llavors, no tinc clara quina està la conclusió d'aquest racó de pensar. Que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor.
4: No.
2: Jo crec que la conclusió és que els trios molen. Aquesta és la conclusió.
4: Totalment a favor.
0: Que visca l'amor.
4: I que visca els bonobos.
0: I que visca els bonobos.
2: Exacte. I que cadascú faci l'amor com pugui. I on pugui.
0: I amb paciència.
2: I amb paciència, això sí.
4: Això sí.
2: Mira, follar amb paciència quan diuen allò de aquest folla bé, aquest folla malament. I dius, cadascú es comunica com pot.
1: Bueno, no menospreciemos los lavabos del KGB, no los menospreciemos.
2: Bueno, tots ho hem fet, però érem joves. Ara em fots amb un lavabo d'un bar i et
4: diré, no. El
1: KGB ja n'hi ha existit.
0: El KGB ja no existeix, no?
2: Jo vivia en una casa a Gràcia que sentia el KGB.
0: KGB no serveix secret, sinó el local, la discoteca de carrer Escorial.
2: Jo vivia molt a prop.
0: No era Escorial.
2: Sí, era por ahí, sí, perquè jo vivia...
0: No era Escorial, era l'altre.
2: Providència estava per allà.
1: No, hòstia, no me'n recordo.
2: I jo vivia al costat,
0: Secretari Coloma.
2: Allà vivia jo.
0: Era Secretari Coloma.
1: Sí, sí.
0: Carrer Secretari Coloma.
2: Jo vivia al carrer Secretari Coloma, 88-90.
1: Usaves per Escorial? És joder, ja t'ho diré.
0: Espera, que ara...
2: És possible que sigui... Ara es diu Pau Alsina, al carrer Secretari Coloma, eh? Li
0: està ballant la neurona,
2: el
0: Martín.
2: Sí,
0: li
2: han canviat el nom.
1: Per què? Jo què sé. I els pobres Secretari Coloma...
2: Jo vivia allà, tio. No sé, però això que era un debat, jo recordo...
4: Qui era Secretari Coloma?
2: Ni idea. I mira, vaig viure allà amb un munt d'anys.
1: Qui era Secretari?
0: Sí, d'aquí. Perquè era important.
1: Mira, era secretari o no era secretari?
0: Era un polític i aristòcrata del segle XV.
2: Però bueno, que fer bé l'amor, aquí anava jo, quan et diuen aquest ho fa bé, aquest no ho fa bé, la paciència és molt important.
1: Saps on hi havia un KGB? Una discoteca que es deia KGB? Carrer Alegre de Dalt. Saps on hi havia una discoteca que es deia KGB, que la vam tancar una nit? A Belgrado.
0: Carai.
4: Ah, mira.
1: Quan vam jugar contra l'Estrella Roja, amb el Xavi Torres la vam tancar.
2: Mare mia, que toma també... És Lady Nostàlgia, eh?
5: Aquí Catalunya.
6: Aquí Catalunya.
5: Amb Marina Fernández.
0: Hola, Pol Corredoira, com
7: Hola,
0: estàs?
7: Hola, Marina, què tal, com estàs?
0: Què ens portes avui?
7: Doncs tristor. Tristó i desolació.
0: Home, doncs no.
7: Porto molt malament.
0: Ja pot girar cua i marxar cap a casa.
7: No, porto molt malament això de la tardor. La tardor astronòmica, com en diuen, ara ja és tardor a tots els efectes. Perquè hi ha una conseqüència molt immediata, que és l'escurçament dels dies.
0: Ai, sí.
7: Ja no tenim tanta llum solar.
0: Però els que ens llevem ben d'hora, que hem d'anar a dormir ben d'hora, ens va bé que s'escurci el dia.
7: Clar, jo sóc més noctàmbul, veus? Clar. Aquí em passa al revés.
0: Se't nota,
7: sí.
0: A la mirada.
7: Amb aquesta veu que porto avui, no? Per això avui us porto cançons per quan cau el sol. Si has

0: Són les trompetes, marca de la casa, denominació d'origen Charango, evidentment. Una de les que rescato d'aquesta fantàstica formació, també pel nom, quan cau el sol. Just va sortir aquesta cançó quan ens desconfinàvem de la pandèmia.
1: Ai,
0: 18 de juny de 2020, que estaven passant moltes coses, era un moment informativament molt potent, segurament el recordareu aquí a la casa també, que sí. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Aleshores, aquell 2020 semblava que els dies passaven d'allò més lents.

0: Passaven els dies i les nits i ens havíem d'acostumar a una realitat aquell 2020 que per sortir de casa havies o de fer esport o de tenir un gos. I a mi la del gos mai m'ha semblat bé no, i la de l'esport encara menys.
1: Per tant, si et fan triar entre una cosa i l'altra?
0: No, jo gat. Jo sóc de gat.
1: Ui, però els que teníem gat, persona, eh?
0: Sí, sí, sí. Passa que no, amb un gat no podia sortir de la pandèmia.
1: No colava treure-la a passejar.
0: No colava, sí.
1: Imagina't.
0: Ni amb la box aquella, no?
1: Segur que algú devia intentar-ho.
0: Home, clar. Home, i si tens un animal que no fos ni gat i gos, també, no? Mm. Imagina't que tens un senglar. Ha de passejar.
1: O un company de pis.
0: També. Som molta
1: gent
0: allà.
1: Que es comporta com un animal.
0: 6 anys després, poses el cap contra el vidre del bus i veus com cau el sol al ritme de Maria Jaume i de Triquell.

0: d'obrir un subgènere que es digui cançons de tornada a casa.
1: Mira.
0: Després de la feina.
1: Ah, és que aquesta cançó... Després de la festa, que no seria el mateix.
0: No, aquesta segurament no seria per tornar. De fet, jo sóc més de tornar en silenci.
1: Ja.
0: I mirant i pensant què faig.
1: Jo, mira, a mi m'agrada tornar caminant.
0: Sí?
1: Sí.
0: I veus la gent...
1: Perquè crec que el cervell no el tinc enlloc. En aquell, no sé, igual caminant cap a casa tinc 15 minuts, una cosa així des de la ràdio. Crec que sóc incapaç de pensar en res durant aquella estona. I està bé, vull dir que segurament si em posés música no sé si m'acompanyaria.
0: És ment en blanc, eh?
1: Sí.
0: També després de tants estímuls aquí, sí, com teniu el programa,
1: masses,
0: que és una cosa sensacional. Però he de dir que a l'equip de l'Aquí Catalunya li agrada bastant la festa, també.
1: Ah, sí?
0: És un equip, sí.
1: Dones fe?
0: No, imagino.
1: Ah,
0: imagino. És suposició.
1: D'acord, està bé, està bé.
0: Jo crec que podríeu formar part
1: així,
0: de...
1: Així va el món, de suposició en suposició.
0: No, fake news. Jo crec que sou del tipus de persona que espera amb delit l'arribada del vespre, això sí, del vespre del cap de setmana. En aquest cas, sou del grup dels amants del Tardeo.

0: Els amants del tardeo, que són persones amb prou ganes de festa com per sortir, però no amb tantes com per quedar-se fins a les 5 de la matinada, jo crec que estarem d'acord, prou amants de la nit com per esperar el DJ i per aplaudir-lo, però no tant com per moure més que el cap i la copa a la mà.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, a favor d'aquest grup de gent...
1: Gent mesurada.
0: Sí, sí, sí. Sí. Allò de... com era el dicho latín aquell, no?, que hi havia, que tot havia de ser en la seva justa mesura.
1: Mm-hmm.
0: Doncs és exactament la definició, i la definició d'aquesta cançó, evidentment, Sun Goes Down, de Robin Schulz, un dels cracs del tardeo, faltaria més. Avui arribarem a les 8 a l'Aquí Catalunya amb un tema sensacional que parla no d'una ruptura amorosa, sinó del després, de celebrar que heu estat junts i no de lamentar que ja heu trencat, de celebrar que el dia ja s'acaba i que ben aviat arribarà la nit.
1: I fins aquí el bo i millor de l'Aquí Catalunya que us havíem preparat per avui. Sabeu que ens podeu trobar de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya, també a l'app de la SER. Que vagi molt bé, adeu!

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Imma.
2: Hola, bona tarda.
1: Abans que res, et vull agrair moltíssim que estiguis avui aquí. Després d'uns dies, imagino que superfrenètics per tu, i em sembla que, pel que he vist a les notícies, que pot ser que tornin aviat.
2: Sí, que continuï, perquè aquesta tarda també estarem pluges. Però bé, la sort que tenim a Protecció Civil és que som un equip molt, molt compacte, i ara en aquests moments doncs està portant la guàrdia el meu company subdirector, i per això he pogut sortir avui a dinar i venir aquí a veure-us un moment.
1: Com estàs?
2: Bé, molt bé. Estem seguint les incidències que estem tenint aquesta tardor, que són complicades, ja ho veieu, perquè està plovent d'una manera molt intensa i estem veient els efectes realment de l'emergència climàtica, i tot això doncs ens fa treballar molt. Però el que dèiem, som un bon equip de gent, estem cansats tots, però treballant.
1: Clar, ara dius que estàs cansada, normal. De mitja, de dissabte avui, quantes hores has dormit?
2: No, dormim poquet perquè hem d'anar-ho seguint, però bueno, també és això que et comento. Ens hem
1: poquet,
2: pogut
1: anar,
2: poquet, però ens hem pogut anar substituint amb els companys, i d'aquesta manera doncs hem pogut anar agafant moments de descans per poder recuperar, perquè la feina que tenim és una feina que has d'estar bastant concentrat, i és perillós també prendre decisions o fer plantejaments quan no tens el cap clar, perquè estàs excessivament cansat. Això també a vegades els que treballem amb aquesta feina així, amb emergències, ho has de tenir present. Has de tenir present que has de saber quan parar i dir no, ara ja no.
1: Ara no sóc útil, ja.
2: Sí, ja no sóc útil.
1: Necessito descansar.
2: Correcte. M'ha de substituir un company que estigui en unes condicions millor que jo, i jo haig de recuperar i després tornar a enganxar-me.
1: Al CECAT, al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, teniu alguna mena d'espai habilitat per això? Ei, vaig a dormir una estona.
2: En allà exactament no, el que passa que sí que tenim capacitat, per exemple, doncs, en cas de que la gent s'hagi de quedar perquè ha tingut que allargar els torns, doncs el departament ens facilita buscar una habitació per poder anar a dormir, això sí, fora de l'edifici, però que ho tenim proper, i llavors es pot descansar. Bàsicament, més que per descansar, perquè també hem de ser molt curosos, perquè també hem de pensar que moltes persones s'han de desplaçar quan surten d'una guàrdia llarga, i si surten cansats i van amb el vehicle poden tenir algun...
1: I que si estan al CECAT potser és perquè hi ha uns aiguats increïbles,
2: exacte,
1: i no diràs, sí, vinga, sí, vés-te'n ara a Tarragona.
2: Sí, sí, a vegades han de fer això, doncs, per exemple, quedar-se, i així ja aprofiten i al següent torn ja estaran allà. Anem fent combinacions.
1: Que per si hi ha algun despistat que acaba de sortir de l'ou, perquè si alguna cosa he descobert jo en aquesta feina és que hi ha gent per tot, com explicaries breument a què es dedica Protecció Civil?
2: Protecció Civil el que fa és que s'ocupa d'aquelles situacions que són de gran impacte. Jo sempre, com ho explico, és dient que quan tu tens un accident, per exemple, doncs la policia ja t'ajuda amb l'accident. Si t'has fet mal, tenim el servei d'emergències mèdiques que t'ajuda si tu has tingut una necessitat mèdica i t'acompanyen a l'hospital o et tracten. Totes les circumstàncies que a tu et puguin afectar quasi bé com a persona, això trobes algun servei d'emergències o algun servei de l'administració que és competent en ajudar-te. Però quan tot això el que succeeix és que és una suma de que li està passant a l'hora a moltíssima gent,

0: gent informar sobretot de les situacions que es poden donar perquè puguin prendre mesures d'autoprotecció i després, quan hi ha un impacte d'una emergència, coordinar a la gent que treballa en aquesta emergència perquè entre tots, amb la suma de tots els esforços de tots els operatius i de tots els col·lectius, doncs la sortida i el retorn a la normalitat sigui més àgil.
1: És un treball en equip, però bé, tu ets la subdirectora oficial operativa de Protecció Civil i també la portaveu. Tremendo curro.
0: Sí, sí, la meva feina és el que té és que dirigeixo aquest centre per l'aplicació de totes aquestes mesures i després també doncs, donem informació i moltes vegades, com veus, doncs, em toca a mi ser la cara visible de la informació.
1: Últimament.
0: Sí, el que passa que també tinc que dir que tinc a darrere un equip de comunicació que són meravellosos.
1: Que t'ho fa fàcil.
0: Perquè, exacte.
1: Però ja has de sortir, has de posar la carona.
0: Sí, però quan tens que posar la cara però ja t'han preparat la informació que tens que donar, això va molt bé. I penso que sense ells no es podria fer.
1: I tota la, no sé, digue-li estrès, digue-li responsabilitat, digue-li adrenalina que va implícita en el càrrec, com la gestiones tu?
0: No, jo David, sóc una persona nerviosa perquè m'agrada ser àgil i anar a fer les coses ràpides, però els nervis has de fer el que és necessari en aquell moment. I llavors, jo davant d'una situació d'aquest tipus d'emergència, el que em plantejo és què es necessita, com es prioritza i com s'executa. Llavors, hem d'anar fent una cosa darrere de l'altra fins que arribem a la solució d'aquesta situació que tenim. Evidentment que et poses nerviós perquè a vegades hi ha situacions que
1: t'impacten. Sí, per molt metòdica que siguis, vulguis que no.
0: Exacte, sí, sí. Però has de controlar aquests nervis i has de continuar amb la feina, has d'anar treballant i després, quan tens un moment de relax, doncs aprofitar-lo i descansar en aquell moment, no emportar-te tota la feina contínuament.
1: Tu tens alguna activitat per descarregar aquesta... Bueno, no sé, fas tai chi, fas un crossfit... No,
0: m'agrada molt estar a casa meva fent coses a casa i cuidant el jardí, sortir a la muntanya, estar amb els meus nets... Jo faig una vida molt normal... però tot això és, bueno, em diverteix i em distreu.
1: A tot això, jo pensava, el programa d'avui té un risc, i és que en qualsevol moment truquin et truquin i hagis de sortir d'aquí corrent. Però no, has apagat els mòbils.
0: Sí, sí, perquè en aquests moments el company, el subdirector, el Sergio Delgado, el meu company, doncs ha agafat ell la guàrdia. Per tant, ara ell està al cas de tot i jo tinc la tranquil·litat de que puc agafar aquesta estona sense patir. Perquè ell està... És com hem de treballar. Si no treballem en equip, doncs és
1: clar,
0: molt
1: no
0: difícil.
1: Clar, no pots recaure tot en tu.
0: Correcte.
1: Si no...
0: I ningú pot ser imprescindible perquè no funcionaria. Llavors, hem de ser un equip que ens puguem substituir entre nosaltres i també recolzar-nos quan hi ha situacions com aquests dies, que són una mica apretants perquè tenim moltes hores continuades de situació d'emergència, doncs hem de tenir recanvi. Si no, no podríem arribar.
1: Feu llufa. Doncs avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la subdirectora general operativa i portaveu de Protecció Civil, Limma Soler.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria de l'Imma Soler amb Gràcies a la vida, que és un tema que han versionat un munt de músics al llarg de tots aquests anys, com per exemple Joan Baez, Xabela Vargas, Mercedes Sosa, però en aquest cas hem anat a la cançó original, és a dir, a la de la xilena Violeta Parra, que la va publicar l'any 1966, i diu la llegenda, Imma, que tot i escriure aquest cant a la vida, que és aquesta cançó, ella estava passant per una depressió brutal que, de fet, l'any següent, el 1967, la va portar a suïcidar-se. És fort que tu facis aquesta cançó en aquesta situació, que entenc que tu l'has inclòs per motius molt més literals.
1: Sí, sí, literalment, perquè el que explica penso que és molt important, que sempre ens queixem per allò que no tenim i no pensem realment en el que tenim, i que moltes vegades, doncs, com diu aquesta cançó, tens molta sort de tenir tot això, de tenir ulls, de tenir capacitat, de tenir família propera, de tenir gent, i això és el principal. I aquesta cançó sempre em recorda això, no? I per això m'agrada molt, per tenir-ho present.
0: Sí, tu ets una persona agraïda.
1: Sí, sí, evidentment. Només per estar viu ja has d'estar agraït.
0: Clar, estàs donant les gràcies per tenir ulls.
1: Ja,
0: anem als mínims.
1: Sí, sí, anem als mínims. Aquesta frase que dius d'anem a mínims és una de les meves frases, eh? Jo sempre penso que hem d'estar a mínims, perquè no hem d'anar sempre a buscar l'ideal impressionant, no. Hi ha uns mínims que són els que ens han de fer feliços.
0: Però també podries anar a màxims. Vull dir, ara ens parlaves del teu jardí, dels teus nets, d'una feina que diria que t'encanta, la teva feina.
1: Sí, sí, això sí. Sí, sí, sí. Podries anar a màxims, però no vull dir màxims econòmics, màxims de poders, de tenir diners o de tenir coses materials, sinó que moltes vegades simplement els sentiments, les capacitats que tens, ja són aquests mínims, no? Que són els que permeten de fer feliç.
0: Que tu, Imma, ets llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública. Quan tu vas decidir formar-te en aquesta branca, ja tenies clar que volies tirar per on has acabat tirant?
1: No, jo ja treballava en l'Administració Pública quan vaig fer aquesta carrera. Jo vaig començar fa molts anys a treballar a l'Administració Pública, i en aquells moments, quan jo era jove, bueno, com que treballava i no podia estudiar, doncs no vaig fer cap carrera. I llavors, més endavant, va ser quan vaig tenir l'oportunitat, ja quan la meva filla tenia una edat, ja tenia 10 anys, i llavors va ser quan vaig tenir l'oportunitat de tenir una mica més de temps, i llavors vaig poder-me dedicar a estudiar un temps, i vaig fer aquesta carrera perquè realment m'interessava, perquè ja estava treballant a l'Administració Pública i m'agradava.
0: Com comences a Protecció Civil?
1: A Protecció Civil fa molts anys que començo. Jo em vaig presentar a unes proves que hi havia en l'oficina d'empleo, llavors en aquell moment...
0: De quin any estem parlant?
1: Ui, estem parlant de l'any 90. I llavors en aquell moment s'estava buscant gent per començar a fer una mica d'estructura de cara a les Olimpiades del 92. Llavors començaven a fer un petit nucli de Protecció Civil en la Generalitat. I per aquest motiu buscaven gent, no? I jo em vaig presentar en aquells moments, jo treballava en una fàbrica, i llavors vaig anar a fer aquesta prova, em van agafar, vaig entrar allà d'administrativa, d'auxiliar, i ja vaig continuar tota la meva carrera en allà.
0: Sí, pràcticament des del més a
1: sí,
0: baix.
1: Sí, sí, tenia 25 anys, exacte, sí.
0: Fins a subdirectora general.
1: Sí, sí, sí, sí. He anat pujant els càrrecs, no? He estat d'auxiliar, d'administrativa, després vaig estar de tècnic, i després al final de cap de servei, i ara finalment estic de subdirectora.
0: La casa la deus conèixer a la perfecció.
1: Sí, a més m'encanta. És el departament d'interior, és apassionant.
0: Per què?
1: Home, perquè és el departament que ens dona garanties. És que ens dona garanties de la seguretat i dels drets. I això és molt important. Que tinguem un departament que agafi tots aquells organismes, tots aquells treballadors públics, que el que fan és garantir que nosaltres tindrem, doncs, aquest dret a la vida, aquest dret a la seguretat, aquest dret a la llibertat. Ostres, és molt important per mi, i bàsicament és el que fan els policies, els bombers, nosaltres. Això és un guany que tenim com a societat que sempre, bueno, l'hem de posar en valor i no perdre'l mai.
0: Des de quin any ets la subdirectora?
1: Vaig entrar a la subdirecció just en el moment en què començava la pandèmia.
0: Ah, molt bon moment, no?
1: En el millor moment, l'any 2020, que va ser quan va començar la pandèmia. Jo ja sabia, evidentment, que començava aquella situació, perquè va ser el mateix mes en què van començar a haver-hi els confinaments.
0: Sí, i què? Sí. Que això és començar aixecant roda, eh?
1: Sí, sí. Bueno, ja ho sabíem, que seria una situació complicada i que ens hi havíem de posar.
0: Clar, en aquests anys, en aquests últims sis anys, han passat moltes coses a Catalunya relacionades amb Protecció Civil. entenc que totes et colpeixen, però que hi ha moments més bèsties que altres o que els reps així. Quins han sigut els moments més bèsties que has viscut com a subdirectora?
1: Home, sempre el que et fa mal és quan hi ha persones que perden la vida o que tenen afectacions de salut importants, això sempre. Clar, passar la pandèmia, per exemple, va ser molt complicat, molt complicat. Nosaltres vèiem que hi havia números que indicaven que hi havia gent que estava entrant als hospitals, que hi havia gent que malauradament moria. Bé, tot això havíem d'aconseguir que el contagi fos el mínim possible i nosaltres anàvem seguint les indicacions que ens donaven des de salut, de que es necessitava que les persones no s'agrupessin, que estiguessin amb espais més aïllats, i tot això ho fèiem mitjançant mesures, les havíem d'explicar, era complicat, però sabíem que ho fèiem per això. I després, doncs, aquestes situacions que es donen tot sovint, que pugui haver-hi, doncs, algun incident o algun incendi o alguna fuita...
0: Però si n'hi ha molts, Imma.
1: Sí, sí, n'hi ha molts, i hem de conèixer-ho, perquè l'important i el que hem d'aconseguir des de Protecció Civil és que la gent conegui els riscos i sàpiga com els ha de tractar i què té que fer davant d'ells. Nosaltres estem convençudíssims que és bàsic que la població apliqui l'autoprotecció, perquè si una població està formada i coneix què és el que hi ha, què és el que passa i com ha de respondre, tot això li fa guanyar poder, li fa guanyar punts davant del risc.
0: I tu la veus formada a la societat?
1: Cada vegada més. I a més l'interessa. L'interessa. Si no veieu ara, per exemple, totes aquestes comentaris que hi ha entorn a les pluges, entorn a les alertes que enviem, tot això la gent li preocupa, vol saber per què ho fem, com ho fem, i fa molt bé de voler-ho saber. És així. Hem de saber quina gestió fem, hem de saber què han de fer ells, la població que està informada. Jo vull que, ara parlava jo per exemple dels meus nets, doncs jo vull que la meva família, dic la meva família perquè són els que jo tinc més a la vora, però jo vull que tota la societat, que el que li desitjo a la meva família que conegui, que sàpiga, doncs que sigui arreu, no? I jo és això el que desitjo per ells.
0: I com ja et deia, hi ha gent per tot, i suposo que quan tu veus alguna imatge que hem vist aquest cap de setmana, no?, de un senyor amb un Renault Twingo intentant creuar una riera que està, vull dir, plena d'aigua. Tu què penses quan veus això?
1: Jo quan veig això, el primer que penso és com ho podem fer per fer arribar a tothom aquesta informació i que no creguin, perquè jo crec que això quan ho fa una persona és perquè no li dona la importància del que pot passar, de què pot significar aquell risc. Llavors, no...
0: Sí, tu veus un desinformat.
1: Clar, veig una persona...
0: No un imprudent.
1: No li ha arribat la informació de que allò és un risc important. Llavors, hem de seguir apretant i ho hem de dir. I si ho diem 10 vegades, doncs potser haurem de dir 20 més perquè la gent li arribi la sensació i que conegui que realment hi ha un risc i que si ho fa pot perdre la vida. I és que et fa molta ràbia. Jo quan sento algun cas d'aquests, no? Per exemple, que veus que et diuen no, una persona que ha baixat mentre estava plovent i passava llavors una riera i justament havia baixat per treure el cotxe. I penses, per un cotxe, per favor, quina llàstima, una persona ha perdut la vida per una cosa material, que te'n pots comprar una altra, que no passa res. Uh-huh. Que les coses que realment valen diners, que és la vida, no té preu, no ho pots pagar quan ho perds. Jo sempre dic el mateix, jo les coses importants per mi en la vida... que he tingut que perdre per desgràcia, perquè he tingut pèrdues familiars malalts, doncs han sigut coses que per molts diners que jo hagués tingut no hagués pogut pagar el fet que allò no succeís. Per tant, el que dèiem abans, no?, que anem a mínims, no?, doncs el meu mínim està aquí. Una cosa és important, no perquè val molts diners, sinó perquè no la podria ni pagar amb tots els diners del món, i allò és l'important.
0: Que també entenc que has viscut moments... xulos, com a subdirectora, d'aquells moments que l'operatiu ha funcionat perfectament, que dius bravo, hem triomfat com la Coca-Cola. Aquests moments com els vius?
1: No, jo estic molt contenta quan veig això. Jo quan estic en el CECAT i veig que estan allà tots els operatius que venen quan hi ha una situació important, els Mossos, els bombers, els agents rurals, que els companys de E-Distribució, de DIF, de Renfe, estan allà els del metro quan els cridem perquè hi ha una situació d'aquestes i veus que entre tots estan parlant entre ells i van col·laborant, bueno, i la situació va tirant endavant i quan necessites una cosa una et diu ja ho tinc, vinga, ostres, aquesta coordinació...
0: L'engranatge aquest, eh?
1: Sí, això és ideal, això és un sistema i és el que hem d'aconseguir, un sistema.
0: A tot això, tot aquests que neguen el canvi climàtic, podrien venir a parlar amb tu, no? Perquè sí. Tu que remenes dades i que l'estàs patint, Els hi podries dir quatre de fresques.
1: Nosaltres aquest estiu, de veritat, entre les, la calor, els incendis forestals i les pluges que estem tenint, jo crec que no cal dir gaire cosa.
0: S'ha de ser molt dur, per seguir negant el canvi climàtic.
1: Clar, i el problema és que no només que hem de dir hi ha canvi climàtic, sinó que també ens hem de començar a pensar què podem fer nosaltres davant del canvi climàtic. Per tant, és un tema molt complicat, és molt difícil. Jo, per exemple, no sóc experta ni molt menys en temes de climatologia, però jo em plantejo i dic, jo què puc fer? Home, doncs no sé, gastar menys energia, contaminar menys... Bueno, doncs tot això va sumant. Per tant, també comencem a pensar també què podem aportar nosaltres perquè aquesta crisi climàtica no sigui tan greu.
0: I dius que aquesta tardor plujosa...
1: De moment ho està semblant. Està venint aquestes
0: vosaltres
1: pluges
0: que estem tenint. Millors mapes.
1: Sí, però bé, hem d'anar veient com, què ens diu el servei meteorològic, com es van...
0: Clar,
1: com es van,
0: entenc que sempre hi ha un punt d'incertesa. Sí. Ahir, per exemple, crec que ningú s'imaginava que plogués tant com va ploure.
1: No. Ahir és que els models meteorològics no ho donaven. No donaven aquestes pluges que van haver-hi ahir. Per això els meteoròlegs no ens van poder avisar. Per aquest motiu és pel que a vegades nosaltres diem que la gent ha de ser conscient també de que quan no tenim una previsió, però aquesta pot passar, perquè la previsió meteorològica tots sabem que té un component estadístic i té un component de probabilitats. A tu potser et poden dir, mira, demà pot ploure ja entre un 40 i un 70%, o entre un 30 i un 90% de probabilitats de que això es produeixi. Bueno, et pots quedar amb la banda de que es produeix o amb la banda de que no. Per tant, hem de ser conscients que quan hi ha una previsió, doncs pot ser que algun dia hi hagi una previsió de pluges i al final no plogui, o pot ser, per exemple, que hi hagi una previsió de que no plogui i plogui.
0: Ui, però hi ha gent que s'enfada molt, eh?
1: Doncs això ho hem de...
0: Recordo el dia aquell del vent, no?, que es van tancar escoles perquè hi havia una previsió de vent molt forta. I després, clar, com que no s'havien emportat a ningú el vent, s'havien l'airat a ningú, bé.
1: Clar, jo quan passen aquestes coses, la veritat és que penso, mira, quina sort hem tingut que ens hem quedat amb la banda de la probabilitat baixa i això no ha succeït. Això és com ho veig jo, eh? Però hem de ser conscients que aquests fenòmens extrems es donen i es donaran cada vegada més amb l'emergència climàtica i que, a més, aquestes dificultats de predictibilitat les estem veient. Estem veient que és difícil predir. Per exemple, ara mateix veiem com tots aquests fenòmens que hem tingut ara aquest mes de setembre, el que han fet ha sigut que era difícil determinar exactament en quin punt es produirien. No eren generalitzats en el territori, sinó que el que feien era que plovia molt, molt, molt en un punt determinat.
0: Molt concentrat.
1: Molt concentrat. I això, clar, fa més mal en el punt on cau. Ho hem de conèixer.
0: A tot això, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, és Smile, de Nat King Cole. Què hi fa el teu llapis de memòria, Imma?
1: Bueno, és una cançó que em recorda moments macos, perquè el que diu, bàsicament també una mica, com el cançó que sonava abans, el que ens ve a dir és que també et prenguis les coses bé. Vull dir que tu també has de buscar somriure, no?, també davant de les adversitats i mirar com tires endavant. Ho hem de fer, hem de ser una societat resilient, no? I hem de ser una gent que podem tenir moments dolents, que podem tenir situacions complicades, però que hem de tenir eines per afrontar-les i per tirar endavant. I això és el que jo crec que et ve a dir una mica la cançó, no?, amb l'Smile, i que facis un somriure i que continuïs. I això crec que és també un dels lemes, no?, que ens va bé seguir.
0: Doncs escoltem una mica Smile, que és una cançó que hem trobat al llapis de memòria de la subdirectora general i portaveu de Protecció Civil, Imma Soler.

0: mare, he vist que tot i tenir el mòbil apagat, l'has mirat, no? Això és un tic nerviós, no? Com que sempre el tens encès.
1: Mirar el mòbil és un vici. Sí, sí, és veritat, tens raó.
0: Tu has d'estar operativa les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any?
1: Sí, la meva feina comporta això, comporta aquest seguiment. El que passa que, clar, és el que et comentava abans, que tinc els companys que em recolzen i que també és feina d'ells també donar-me aquest suport i llavors, bueno, entre tots podem fer aquest impuls. Hi ha dies que, evidentment, alguns dies que no cal que fem cap actuació d'emergència, no tenim cap pla activat.
0: Bueno, però també està per si de cas.
1: Exacte. I llavors, si cal activar-nos i fer doncs, una assistència en les gestions que es facin des del CECAT, doncs hem d'estar a punt.
0: Però pots fer vacances?
1: Sí, sí.
0: I jo, viatjar a Austràlia?
1: Ara, i tant, i tant. Jo ara faig vacances, per exemple, la setmana que ve.
0: Ah, mira.
1: I es queda el company, el Sergio Delgado i el Joan Ramon
0: Cabello. Peti, les faràs?
1: Bueno, sí, sí, és així, perquè ells dos es quedaran fent la substitució meva i són professionals tan bons o millors que jo.
0: El teu deure professional t'ha enganxat en algun moment curiós? Jo que sé que estiguessis al teatre, sí, en un funeral, a un viatge...
1: Sí, sí, al teatre m'agrada molt la música i alguna vegada, un cop o dos a l'any, miro d'anar a veure alguna òpera al Liceu perquè m'agraden molt i me'n recordo un dia, hi ha un cantant que m'agrada molt, el Juan Diego Flores, que m'agrada molt com canta, i l'he anat a veure alguna vegada que ha vingut al Liceu i me'n recordo una vegada que estava fent una òpera preciosa i canta molt bé, molt bé, molt bé, però va haver una emergència i vaig marxar perquè era una emergència que en aquell moment estava jo de guàrdia, vull dir que no la podia passar ningú, i me'n recordo això que, bueno, vam haver de deixar el que hi hagués i anar cap allà.
0: Que ara que m'ha fet gràcia que hagis dit això de l'òpera, no sé si t'ha arribat.
1: Sí, sí.
0: Un tuit del Josep Cuní un dilluns que va sonar l'alerta de Protecció Civil a les 9:30, una cosa així, i ella estava veient Aïda, crec que era, al Liceu, i just l'alerta va sonar en el moment que l'Anna Nebretko, crec que es diu.
1: Sí, l'Anna Nebretko,
0: la soprano, sí, estava fent la màxima, el moment més catàrquic de l'obra.
1: Sap greu, perquè, clar, és
0: i que es va quedar desconcertada, diu el Josep,
1: Sí, però necessitem fer arribar aquesta informació, Vull dir que quan és aquest moment ja se sap que agafarà moltes persones en un moment que potser no els anirà gaire bé, però hem de donar la informació perquè és una informació que pot salvar vides.
0: I tornant al mòbil, quan sona el mòbil tu has d'anar de pet al CECAT, no?
1: Depèn. Avui en dia tenim la sort que moltes gestions les podem fer telemàticament o per telèfon amb els companys. Els que estan sempre en el CECAT són els tècnics i els operadors. Llavors ells van portant el moment, el dia a dia, el continu de la informació, de les trucades, de la rebuda d'informació, i llavors, com a comandament, no tinc per què estar directament allà amb ells, sinó que jo m'incorporo quan és una situació que requereix una direcció ja més d'àmbit superior.
0: Com ens l'hem d'imaginar per dins del CECAT? Ens podem pensar una cosa peliculera, moltes pantalles, gent corredisses, així...
1: Sí? No, és un espai on sí que hi ha forces pantalles, perquè tenim molta capacitat per veure situacions que hi hagin, càmeres...
0: Sí, veieu càmeres, deia.
1: Sí, veiem algunes càmeres i després també el que tenim és informació en pantalla perquè la tinguem present, trucades al 112, radar meteorològic, etcètera, etcètera. Tot això ho tenim allà també davant per poder-nos fer una bona composició.
0: Com la NASA,
1: és un lloc estratègic. És el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Jo, per mi, és un dels punts més claus de la gestió de les emergències. Per què? Perquè allà és on fem la coordinació. I per mi és important que no només fem la coordinació amb els operatius, perquè els operatius estem treballant, sinó que també des del CECAT el que tenim de bo és que coordinem amb molts més organismes que no pas els que són d'emergències. Perquè sempre tenim aquesta impressió, no?, que la gent d'emergències estem treballant els dissabtes, els diumenges, per les nits i sempre, i són doncs, els policies, els bombers, Protecció Civil, aquests són els que sempre hi són. Però és que després, nosaltres, en els nostres comitès tècnics i en les nostres reunions, hi ha gent de drets socials, hi ha gent d'educació, hi ha gent d'energia, de distribució, hi ha la gent de Renfe, hi ha la gent de l'aeroport de Barcelona...
0: Sí, per tenir tota la informació a l'hora de prendre les mesures oportunes.
1: I que no només són treballadors de l'administració pública, sinó que poden ser doncs, molta gent d'àmbit privat perquè pugui haver-hi aquesta coordinació entre les necessitats de l'emergència a nivell operatiu, que ja les estan atenent els Mossos, els bombers, les policies, el SEM, sinó que també tenim tot aquest darrere que estan cuidant de les persones, dels elements vulnerables, per exemple. Poso un exemple. Els companys de drets socials, de seguida que nosaltres posem una alerta, ells estan al cas de què està succeint en els centres on hi ha la gent gran del nostre país, en els centres de dia, en les residències, i ells van seguint quines afectacions tenen per veure si cal alguna assistència per part d'ells. Doncs ells estan fent aquesta feina. Això és molt important. Els ajuntaments estan tots darrere també de veure com en la seva localitat està impactant aquesta emergència, i també valorant quines són... Nosaltres sempre parlem d'elements vulnerables, que són aquells elements o aquelles infraestructures, aquelles edificacions, aquelles empreses que poden ser més vulnerables davant d'un risc, i aquests són els que sempre hem de vigilar més per veure quin impacte té l'emergència contra ells.
0: Que treballeu per protocols, entenc.
1: Correcte.
0: Hi ha l'INUNCAT, sí, sí. No? NEUCAT,
1: tot això és un pla BENCAT que tenim, exacte, sí, sí. Bueno, tots tenen aquest nom acabat amb CAT per identificar que són de Catalunya, que agafen tota la vasta
0: Catalunya. Copyright català.
1: Exacte. Sí, sí. I després tenim el nom del risc, no? L'INUNCAT és per inundacions, l'INFOCAT per incendis forestals, etc.
0: Hi ha algun protocol que no s'hagi portat mai a terme, que estigui per estrenar?
1: Amb la fase aguda de l'emergència, sí, n'hi ha alguns que no s'han arribat a executar, però en fases menors sí, eh? Jo ara penso amb els que podrien tenir una gravetat molt elevada, per exemple, un sismicat, que l'hauríem de preveure...
0: Terratrèmol, és això, no?
1: Exacte, sí. Davant d'un sisme, i aquest, hi ha hagut algun avís d'algun moviment sísmic, però que, sortosament, doncs, han tingut poc efecte en el territori, no? Algunes avisades, amb alguna afectació, amb alguna edificació, però no han sigut grans terratrèmols. Llavors, això és important que no ho haguem tingut. Pensem que la zona del Pirineu és una zona que és d'activitat sísmica, és una zona nova amb els anys, no?, de generació, de formació, i que és una zona que pot tenir activitat sísmica. Llavors, per això, alguns d'aquests no l'hem vist activar, però bé, tenim un que és molt important per nosaltres, que és el Pla de Protecció Civil de Catalunya, que és el PROCICAT, que aquest agafa qualsevol situació que no englobaria una altra. No?
0: I Emma, algun que sigui secret d'estat? Jo què sé, a mi m'agrada somiar l'extraterrestres CAT...
1: No el tenim encara, i esperem no tenir-lo, però a vegades fem broma, perquè a vegades hem tingut, fem broma entre companys, allò de dir, ostres, aquesta setmana hem tingut incendi, perquè ens ha passat això, que en una mateixa setmana hem tingut activat el pla PROCICAT per calor, més el de pluges, més el d'incendis forestals, més algun accident químic, i al final dius, només ens falta...
0: El Macedònia CAT,
1: exacte,
0: el tingut.
1: Sí, sí. Ja, alguna vegada hem fet broma que hem dit, home, aquesta setmana només ens falta la invasió en zombi, quasi bé, és que... una broma que fem entre nosaltres.
0: Doncs, Imma, arriba l'hora d'activar el pla Havaneres CAT, sí. I l'activarem amb la barca xica de les anxovetes.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau. Amb les

0: El llapis de memòria de la subdirectora general i portaveu de Protecció Civil, Imma Soler, també hi hem trobat la versió de les anxovetes de la Barca Xica, que és una de les habaneres més mítiques, en què el narrador descriu com s'ha construït una barqueta diminuta i ho fa com si fos pràcticament un d'aquells vídeos de bricomania. No sé si te'n recordes, que va dir, ara poses això, ara poses això.
1: És així.
0: Quin record et porta la Barca Xica, Imma?
1: Bueno, les habaneres a casa meva són molt tradicionals, ens agraden molt i ja des de petita els estava sentint. A casa meva venim de la Barceloneta i jo vinc de família de tradició navegant i llavors doncs, el meu besavi era... anava amb un vaixell a la Barceloneta i després la família ja no va seguir aquest camí, però sempre hem estat aquí molt a la vora d'aquesta zona i bueno, el mar i el... i tot el que és l'aspecte així navegant, doncs sempre ens ha agradat molt.
0: Ets dona de mar.
1: M'encanta el mar. És una necessitat per mi. Anar a acostar-me aquí al mar, a la Barceloneta, que em doni els ions aquests positius que diuen que hi ha en l'aire, no? En el moment que estàs a la vora del mar, segur que hi són, perquè a mi em refresca, em tranquil·litza, m'encanta.
0: Sí, en moments de màxim estrès, potser el que necessites és veure el mar i ja...
1: Mirar-lo lluny, que relaxa els ulls, mirar-lo lluny, notar aquella fresca, aquella sensació d'humitat d'aigua, és una meravella.
0: Quins records tens d'aquella Barcelona, de la teva infància?
1: Barcelona era un... Quan jo era petita, és que jo tinc ja 62 anys, llavors ha canviat molt el món. Quan jo estava aquí a Barcelona, que vivíem aquí en la zona del barri gòtic, era un barri que coneixíem a tothom, el senyor Antonio de la Letxeria, el senyor Conrado que estava en el Colmado, era una altra història. Ara ha anat canviant molt, ara som una ciutat molt cosmopolita, una ciutat més molt, molt, amb molt turisme. És normal, perquè tenim una ciutat molt maca i és molt normal que tothom la vulgui venir a veure. I ha anat evolucionant molt aquesta ciutat.
0: Clar, sí, dius que ets d'una família de Barceloneta, criada al gòtic... Potser són de les dues zones més afectades per el capitalisme.
1: Sí. Clar, però també hem de pensar que és una evolució que ha anat tenint la ciutat. Perquè
0: o una involució, mai se sap això, eh?
1: És el punt més cèntric, és el punt on pot tenir més interès el turisme i, evidentment, en conseqüència, doncs, tota la gestió que es feia de cara al comerç, de cara al turisme, als hotels, és lògic. Jo crec que totes les ciutats, París, totes les ciutats...
0: Sí, aquí el que moltes vegades ens han destacat els convidats és que cada vegada són més homogènies les ciutats, s'assemblen més entre elles perquè hi ha les mateixes botigues, vull dir que estem... Bueno, de fet, suposo que per molt que ficada amb el CECAT que estiguessis aquests dies, has vist que ahir es va fer una manifestació,
1: sí,
0: no?
1: Evidentment, home,
0: pel dret a l'habitatge... Clar, tot aquest turisme també té altres... En fi.
1: És així. Però bueno, jo he tingut la sort, doncs, això, de créixer donant la volta. Jo sempre deia que el meu parc d'atraccions era la plaça de la Catedral. Per tant, bueno, vaig tenir la sort de créixer en un entorn molt maco.
0: Quan es podia jugar allà?
1: Sí, hi havia un parc a baix i les escales de la Catedral, corríem amunt i avall. El claustre de la Catedral era on anàvem a donar voltes corrent, era magnífic.
0: O sigui, en el vostre cas, els carrers sí que eren vostres.
1: Sí, literalment.
0: Quina enveja.
1: Molt. Sí, és veritat. Vam tenir una bona infància.
0: Ha posat a jugar a la plaça de Catedral.
1: Sí,
0: anem on acabes.
1: És molt difícil.
0: Que en aquella època de la teva infància, tu diries que la gent estava més connectada amb el cel, amb la terra, amb el temps? O sigui, es veia més?
1: Sí, això sí.
0: Més
1: és,
0: intuïció?
1: És així. Bueno, jo crec que ara... Hem passat de tenir els ulls cap al cel i cap al voltant i els hem passat a tenir molt cap a les pantalles i cap als telèfons mòbils. Jo la primera, eh? Que no...
0: Tu tens sempre de dir, bueno, és per feina, és
1: clar,
0: el teu empar.
1: Sí, però és veritat que a vegades també ho faig per oci, no?
0: Per desconnectar el cap.
1: Sí,
0: no?
1: I moltes vegades... Exacte, és així, eh? Però jo crec que no hem de perdre aquest contacte amb l'entorn, amb la natura. A vegades mirar cap a dalt, cap als núvols i veure lo bonic que és el cel, no? I a vegades... Veus uns cels de color roses, morats, de color blaus, que dius, és que ni un quadre seria capaç de pintar això que estic veient. I això hem de disfrutar-ho, no?
0: No, i encara hi ha gent, que sobretot de pagès, que sap el temps que farà el dia següent.
1: Sí.
0: És increïble. Quants viviu a casa del Soler?
1: No, a casa ara en aquests moments vinc jo només...
0: No, quan... quan érem petits. Ui, no, sí, estàvem allà.
1: Era una casa molt divertida, perquè vivíem amb els meus pares, els meus avis i les meves tres germanes. Era un...
0: Mare meva!
1: Un molt divertida, sí, és veritat.
0: Imagino que quan tu eres petita i et deien, anima tu de gran, de què vols treballar? No t'hauries dir subdirectora de Protecció Civil.
1: No.
0: Què deies?
1: Jo sempre volia ser infermera, metge, mestra, sempre volia fer...
0: Bueno, sempre en servei públic, no?
1: Sí, ja tenia aquesta tirada.
0: Que ara mateix, no sé si ja l'has identificat, perquè just està començant a sonar, està sonant el Virolai, cantat per l'Escolania de Montserrat, i crec que precisament és una cançó que et vincula amb això que estem parlant, amb casa teva.
1: Sí, exacte, és així, eh? És com un himne per la meva família. La meva avi, el meu avi eren molt devots de Montserrat i a més els agradava molt l'excursionisme i pujàvem tot sovint a Montserrat a peu i és un record molt maco. De fet, a totes les celebracions familiars és la cançó que posem sempre.
0: A dia d'avui encara la...
1: Sí, i espero que continuï posant-la la meva filla i els meus nets.
0: Home, doncs, de moment, l'anem a posar aquí al Llapis de Memòria. És una de les cançons que ha triat la subdirectora general i portador de Protecció Civil, Lima Soler. El Virolai.

0: emocionada, Imma.
1: Sí, estic bé. Estic... Bueno, pare, m'agrada recordar tot això.
2: Sí.
1: Sí, sí.
0: Que jo no voldria fotre on no em demanen, però us heu plantejat que quan sonin aquestes alertes als mòbils, en comptes d'aquest so tan estrident...
1: No podem.
0: Que soni el virulai, per exemple. Potser la gent diu, hòstia, el virulai, vale, ens hem de posar a xupluc.
1: No podem, no podem perquè són unes... És una normativa a nivell europeu i llavors ja està, està estructurat amb la directiva que han fet a nivell europeu, que tots els països de la Unió Europea tenen aquesta eina, aquesta aplicació, que llença les alertes d'aquesta manera. I aquests sons són sons que ja estan predeterminats i tots els sistemes, tant iOS com Android, treballen amb aquestes plataformes i els enviaments que fem no li podem modificar aquests sons. De fet, ara el que estem esperant és que aviat ja puguem provar aquesta manera d'enviar-los, que també l'han creat en la plataforma, està dintre de l'àmbit també d'aquesta directiva europea, i que és un so que en comptes de ser l'alerta serà com una prealerta, i serà un so que serà una miqueta més fluix, i a més també es podrà desactivar i serà doncs, com una segona versió d'una alerta en els mòbils, que serà per situacions que no siguin massa greus. I també ara l'estem començant a provar, perquè fins ara fa poc no estaven encara canviats els mòbils per poder-les utilitzar.
0: És que això t'enganxa conduint tranquil·lament, sí, i fot un ensurt que dius, hòstia, i encara pots tenir...
1: Eh? Vull dir, sí, sí. Algun... Som conscients i el que més ens preocupa sobretot és aquelles persones que els molesta el so perquè tinguin una malaltia, perquè tinguin una situació doncs, que això els afecti molt, no? Que hi ha persones doncs, que tenen aquesta sensibilitat especial pel motiu que sigui, i aquests són sobretot els que ens preocupen més. De fet, si veieu moltes vegades, el que intentem, si podem, és que sobretot abans d'enviar nosaltres l'alerta per Twitter o a través de mitjans de comunicació, ho diguem.
0: Que l'esperem, no? D'alguna manera.
1: Clar, perquè si la persona, per exemple, penso en persones que tinguin problemes de salut i que aquesta sensibilitat al sol s'hi pugui afectar molt, que puguin apagar-lo fins i tot per tenir ja la informació i apagar-lo i no sentir aquest so, perquè sabem que hi ha gent que el so aquest els hi pot provocar doncs, un malestar que no és indesitjable per nosaltres.
0: I ara confessa, Imma, ets tu la que prema el botó?
1: No.
0: Segur que no ets tu la que dius, vinga, alerta enviada, pam!
1: No, són els companys del CECAT els que, amb equip, ells el que fan és que preparen el missatge i després un fa una funció, un altre en fa una altra i un tercer és el que les valida. Vull dir que és un sistema que té una garantia de seguretat.
0: Després de rebre molts okays, puguin, entenc, no?
1: Exacte, sí.
0: Protecció Civil ha de donar el seu okay, entenc que Interior també haurà de donar el seu okay.
1: Bueno, és una mecànica molt ràpida per fer l'enviament, no és així. El que passa que el que sí que hi ha una validació és perquè sempre hi hagi més d'una persona que validi aquell missatge, bàsicament perquè mai ningú... Bueno, és fer una persona que, no sé, tingués un... fes malament o passés alguna cosa, doncs per això sempre busquem una segona validació.
0: I entenc que també teniu en compte l'hora. Vull dir, si un dia ens sona a les 4 del matí, de la matinada, és que és algo molt greu. Si no, ja ho hauríeu fet abans perquè ja ho sabíeu, o
1: exacte,
0: a primera hora...
1: Sempre mirem de fer-ho, però si ho hem de fer preventivament, sempre mirem de fer-ho, evidentment, fora d'hores que pugui haver el... Que puguem fer aquesta molèstia perquè la gent està dormint, està clar. Vull dir que no li volem trencar el son a ningú. Ara bé, si la situació és greu, l'enviem igual, perquè la gent ho ha de saber. Fins i tot pot ser que la gent estigui en risc estar en el lloc on estan dormint i, per tant, per això ho han de valorar.
0: Ells pensen, aviam, el cunista de l'òpera, doncs ara és el moment de prendre el botó. Què t'anava a dir? Això com funciona? Sí, quan decidiu que és el moment de picar el botó? Això és una probabilitat? Vull dir, són números o intuïció?
1: No, intuïció mai. Hem de tenir una base, un argument per com gestionar-ho. I el tenim molt clar. Nosaltres el que fem és que davant d'una previsió, una previsió vol dir que tenim a hores vista una situació que es donarà. Davant d'aquesta previsió que ens fa el Servei Meteorològic, si aquesta previsió és d'un nivell molt elevat, com un 5 o un 6, el famós vermell, quan hi ha una situació en vermell, nosaltres preventivament, si aquesta informació ja la tenim que passarà l'endemà, el dia abans o hores abans, el dematí si sabem que és a la tarda, enviem aquesta alerta perquè la gent es pugui preparar perquè pugui tenir coneixement de que hi ha aquesta circumstància i de que convé doncs, fer unes mesures, a lo millor doncs, evitar desplaçaments o a lo millor tenir precaució Tot això és el que nosaltres ja els diem, sempre quan tinguem aquesta previsió. Aquests són els avisos que nosaltres en diem preventius, de prevenció. Es fan abans de que succeeixi. Si no s'ha donat aquesta previsió, no la teníem, no sabíem que passaria això, i ha sigut que ha anat sobrevenint-se...
0: Com ahir, per exemple.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya té una vigilància constant sobre aquests efectes que poden tenir en el territori la meteorologia, i llavors ens ho va avisant i ens va dient: mira, doncs ara sembla que aquesta situació en aquesta comarca s'agreuja, i encara que ara estàvem amb groc o no teníem avís, però ara passem a vermell. Llavors, quan es passa a vermell, nosaltres també fem aquest avís. I després també tenim una altra manera, fins i tot també, de preveure l'enviament de les alertes, que és quan no hi ha un avís, però estem veient que les circumstàncies que estan succeint en el territori ho reclamen i demanen que fem algun enviament. Com, per exemple, doncs un avís quan es dona un incendi forestal. Quan hi ha un incendi forestal i ja ens indiquen els bombers aquest foc està dirigint-se cap a aquesta població, nosaltres veiem que aquell foc pot arribar allà i també fem en aquell moment aquell avís. Per què? Perquè s'ha donat una circumstància que requereix també aquest avís.
0: I la tecnologia us permet que decidiu si aquest avís va a una zona concreta, a tots els mòbils que estan allà, o va més ampliat, però entenc que, per exemple, per molt que tu siguis català, si estàs a Madrid, a tu no et sonarà el mòbil. En canvi...
1: No, et sonarà. Et sonarà
0: en canvi,
1: només...
0: si tu ets francès i estàs a la zona, et sonarà el mòbil.
1: Correcte. Et
0: la tecnologia
1: sona el
0: és l'hòstia, de veritat.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí. El que fa aquesta tecnologia és que s'activa l'antena, una antena de telefonia s'activa, i aquella antena emet el missatge a tots els mòbils que estan sota la seva cobertura. Tu no ho reps pel número que tens, com tu estàs dient bé. Si tu tens aquest número de telèfon i en aquell dia t'ubiques a Madrid, no el rebràs. Ara, si tu tens... no ets d'aquella zona, però aquell dia estàs allà...
0: Però estàs a la Sagarra, en un moment.
1: El rebràs. El rep totes les persones que estiguin amb el mòbil amb cobertura sota l'antena que nosaltres activem. Quin és el problema que tenim a vegades? Que aquestes antenes tenen una cobertura que nosaltres no la podem tallar. No podem agafar i fer com un formatge i dir només vull aquest trosset. No. Quan activem una antena, l'avís s'envia a tota la cobertura de l'antena. Hi ha antenes que poden tenir 10 quilòmetres de cobertura de radi. Clar, llavors agafem un espai molt ampli i pot ser que ho rebi molta gent que no sigui a qui el destinem. Per això moltes vegades veureu que sempre vigilem en els missatges que enviem dir aquesta situació de pluja s'està produint a la comarca del Maresme, o per exemple diem...
0: Localitzar-ho molt.
1: Correcte, i si podem fins i tot dir hi ha un incendi forestal que pot afectar la urbanització del mas de no sé on, perquè s'identifiquin les persones que ho rebin, identifiquin si ells estan afectats per aquest fet.
0: Tinc la sensació, i si no tu ara m'ho desmenteixes, que arran de la dana de la Comunitat Valenciana sonen més alertes. O sigui, que, com que aneu més en peus de plom i preferiu, vull dir, pecar de prudents que no al contrari.
1: És que jo crec que és una suma, eh? Jo no diré mai que la dana de València no ens ha afectat. Ens ha afectat la dana de València molt. Ens ha afectat no com a protecció civil, ens ha afectat com a societat. És que veure que els teus veïns, la teva gent d'aquí al costat s'han mort 200 persones per l'incident, això marca tothom. Per tant, és veritat, sí, ens ha fet veure que l'emergència climàtica s'està produint i que pot produir molts danys, i és una realitat. Però, a més, s'ha donat en un moment en què hem disposat també d'aquesta eina, que fins ara no la teníem, aquesta eina.
0: Sí, s'ha sumat tot, aquí.
1: S'ha sumat tot. Vam començar-la a utilitzar el 2023, el 2024 va haver-hi la dana, i ara hem anat utilitzant aquesta eina. Clar, era una eina nova, l'anàvem utilitzant, però clar, ja li hem anat veient cada vegada més utilitat. Clar, i a més també s'ha sumat amb que hem tingut unes circumstàncies doncs, bastant característiques, perquè doncs, aquestes pluges tan incidents, tan intensives que tenim en un punt determinat no són molt freqüents, no són...
0: Sí, tenim la tecnologia que ha evolucionat, tenim la meteorologia que tenim, l'emergència, i per altra tenim un avís per tothom, que és la dana de la Comunitat Valenciana. Això ha fet que aquesta intuïció meva me l'hagis argumentat perfectament.
1: Sí.
0: En tot cas, el que queda clar, Imma, és que la teva feina no s'atura mai, en qualsevol moment es pot aixecar la llebre, o sigui, com cantava Gino Paoli, la teva feina és sense fine.
1: Sí, sí.

0: Luna estrella. Aquesta cançó, eh?
1: És preciosa.
0: Tan dolça.
1: Sí.
0: Què hi fa el teu llapis de memòria, Imma?
1: Bé, és una cançó d'aquestes d'estar a casa, d'estar veient la tele amb la família, d'estar, bueno, bé, i em recorda això, eh? Em recorda a pel·lícules antigues, a estar amb aquesta, no sé, amb aquesta companyonia a casa de la família, de la parella, no sé, em porta com a casa una altra vegada, no? Com a la llar, com si diguéssim. M'agrada molt, és un so que el trobo molt bonic.
0: Que aquesta és una pregunta més per la teva família, per la teva filla, els teus nets, la teva parella, que per tu, però com és això de compartir vida amb algú que té una feina que necessita tanta dedicació i tanta responsabilitat?
1: No, ho entenen perfectament, saben que és la meva feina, saben que m'agrada molt. He tingut la sort de tenir una parella que m'ha recolzat sempre molt. Els meus nets es diverteixen moltíssim. Quan veuen que sona el telèfon diuen, bueno, la Imma ja se'n va. I ja ho tenen clar. No,
0: tan clissat, eh?
1: Sí, els agrada. I després, quan veuen per la tele, també els agrada. Diuen, ai, mira, t'he vist per la tele. Bueno, el típic que faria tothom, no?
0: Ets famosa, Imma.
1: Sí, t'ho passa molt bé.
0: Ja, ets famosa. Que suposo que a casa teniu el kit d'emergència preparat.
1: Bueno, a casa meva amb això som bastant...
0: Home, només faltaria.
1: Tenim una sort. I és que jo, bueno, quan vaig començar a viure amb el meu marit, doncs ens vam anar a viure al seu poble. I quan vius en un poble, a vegades és més fàcil. Les cases de poble estan a vegades més ben preparades per afrontar una situació d'aquestes, perquè ja ho porta, no? El fet d'estar en els pobles, doncs tens més espai, segurament, pots tenir més coses, i a vegades també pots tenir també més necessitats, perquè no estàs en una ciutat on t'ho trobes tot a mà, i tot això també t'ajuda a tenir llinternes, a tenir bateries, a tenir aigua, a tenir menjar al garatge, tot això a vegades amb aquests espais és més fàcil.
0: El kit d'emergència l'hem de tenir tots,
1: sí, l'hem de tenir
0: i més
1: tot.
0: Després la gran apagada,
1: sí.
0: El que ens venia a dir és, tinguem-lo, així ràpidament, què posem allà?
1: Una ràdio amb piles, una llinterna, els medicaments que tu utilitzis habitualment, la documentació, aigua. Si tens nadons, menjar pels nadons preparat.
0: Vale, veig que hi posem sentit comú.
1: Sí, sentit comú.
0: Doncs també podem posar un reproductor MP3 perquè així podem fer sonar cançons com amb la que tancarem el teu llapis de memòria, que és Caruso, interpretada per Luciano Pavarotti, que aquesta cançó és difícil ser un mai que no t'emocioni. Eh?
1: No, és terrible aquesta cançó.
0: És terrible, eh?
1: És que t'entra directe.
0: Imma Soler, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons i gràcies per venir en aquests dies tan complicats i gràcies per la feina que fas.
1: I per la vostra, perquè jo sempre dic el mateix, sense vosaltres que feu la comunicació no faríem res, eh?
0: Treballa en equip, no?
1: Clar, sempre.
0: Doncs a l'equip, Amparo Pérez, Aitana Romà a la producció, Andreu Vives a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor, us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb el Luciano.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia. A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Molt bon dia, bon diumenge a tothom. Avui que molts de vosaltres aprofiteu el dia per fer excursions, i més encara que estem al mig del pont, nosaltres també ens han vingut ganes. Aquesta setmana hem anat al Lliure de Gràcia, que han ocupat literalment els del col·lectiu Miserable, la jove companyia liderada pel dramaturg i director Miquel Masfiol, i no de Fiol, com ara sentireu que li vaig dient jo tota l'estona, i em perdonarà, doncs el col·lectiu Miserable han fet un homenatge als fundadors del Lliure, el teatre que celebra aquest 2026, com sabeu, els seus 50 anys de vida. I com ho han fet? Han recuperat una de les obres més emblemàtiques, l'opereta d'Offenbach, La vella Helena, que el Lliure va muntar l'any 1979. Però, és clar, ells ho han fet a la seva manera.
2: Antigament, el teatre era millor. També volíem donar les gràcies a les persones que varen fer possible aquesta casa i que van aixecar un espectacle tan emblemàtic com La vella Helena l'any 1979, els fundadors del Teatre Lliure.
3: Tinc esperit lliure!
1: Clàudia Arcarons, ja som al carrer, aquest carrer, sempre al
4: carrer Montseny,
1: eh? Carrer Montseny, Teatre Lliure. 50 anys, en parlarem molt aquesta temporada, el teatre, el Tot és comèdia del Teatre Lliure i d'aquest gran aniversari. Però aquí estem amb uns que han estat no sé quants dies ocupant aquesta cooperativa, antiga cooperativa La Lleialtat. Tu portes el compte o no?
4: De les nits que han passat aquí, acampats, ens donen 39 alguns. Hi ha algú que s'ha saltat una mica el compromís.
1: No sé si han tingut guest stars allò convidats en aquestes nits que han estat d'ocupació. Per exemple, Oriol Puigtauler. Hola, què tal?
5: Hola, quina coincidència, hola, què tal?
1: Crític, hòstia, m'encantaria que m'atropellessin, no? Però ens faríem virals, eh?
5: Ondes, sí. Jo no m'han convidat a dormir a mi, no?
1: T'haguessis apuntat o què?
5: Jo ja tinc una edat, eh? Jo estic molt ben conservat perquè tinc una edat. No tinc els 50, però quasi. Sí, ja no, ja ho he fet, això. Ja ho he fet, estades de teatre, colònies, etc.
1: El que proposa el col·lectiu Miserable és un joc de miralls en el temps, perquè ells fan, es basen, diguem, en el gran èxit teatral del Lliure. Recordem la gran Imma Colomer, Juanjo Puigcorbé, la Montse Alcañiz,
5: l'Omar, i també el Tot fent La vella Helena, que és recrear aquell mític muntatge, molt recordat. I també jo crec que el més interessant és que és parlar del mite del Teatre Lliure, aquell mite que tots pintaven i cosien i col·laboraven i que, segons qui ho explica, canvia una mica.
1: És que el teatre d'abans sí que era teatre, no? Que diuen alguns.
5: Abans tot era millor, el que diuen els nostàlgics. Tot era millor.
1: Què anava a dir? Quan jo sortia de veure el teatre, vaig intentar fer l'exercici de veure el barri de Gràcia de fa 50 anys. Com devia ser aquest carrer? Evidentment, no hi havia locals de bubble tea, evidentment, no hi havia llibreries ultraespecialitzades en idiomes, ni els expats, ni els expats, ni els branys, ni res de tot plegat, no? I, a més, en una Barcelona que queda molt ben reflectit a l'obra, que és la de la llibertat. No en feia res, que havia mort en Franco, i això era una festa.
5: I era un barri de veritat, que hi havia colmados i fruiteries i peixateries i associacions i veïnes. Jo, cada cop que vinc a Gràcia, flipo que cada cop sento més anglès, però d'anglès d'expats que viuen.
1: Venint amb bici ara cap aquí,
5: jo vinc al Born, que també...
1: He esquivat tres persones i estaven parlant en anglès, tots tres.
5: Ja sents anglès.
1: Clàudia, fem els honors, no?
4: Per favor, Carme Milán, com està?
6: Què tal? Molt bé, molt contenta que estigueu aquí.
4: A casa vostra, ja, ben bé, no?
6: Ben bé que sí. Tot el mes de setembre ha sigut casa nostra. Ara veureu el piset.
1: Lluís Oliver, com estàs?
7: Hola, què tal? Bona tarda, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Això de què heu ocupat és cert? O sigui, heu estat aquí dormint o és una mica per justificar aquí el text del Miquel Mas de Fiol?
7: És totalment cert. Sí. Ens han donat les claus al Teatre Lliure, literal. Sí. Teníem les claus d'aquí i des que vam entrar al teatre vam plantar aquí les tendes, els matalassos.
1: Podem entrar i podem veure-les, no? Mentre conversem. Vinga, va.
7: Però sí, aquí al hall, vam acampar al hall, vam decidir que aquí per molestar menys, perquè l'escenari assagem, els camerinos tenim també coses... Bueno, teníem tot el muntatge i tal, llavors aquí el hall, que és molt ampli, doncs un llit d'un al costat de l'altre i aquí vam dormir.
6: Era la zona de dormir com si fos un hostel. I les vidreres de la porta les vam cobrir amb cartrons, com veieu per aquí,
2: I així no era una instal·lació artística de mireu com dormen els actors, sinó...
7: Doncs, i la llum no entrava al matí.
2: I la llum no entrava. Sí, sí. Era un lloc, un espai així de més recollit.
1: Molt bé. I qui ha fet els escrits d'aquí fora? Perquè hi ha així uns grafitis molt divertits, no? Aquí, el que més

0: Sí, perquè clar, els matins els tenien lliures i assajàvem a les tardes, llavors hi havia gent que pues, donava classes, hi ha gent que té fills, com és el meu cas, llavors marxàvem a casa, i els matins pues, la gent que quedava aquí pues, aprofitava o per fer el dinar, o per anar a comprar, o per tapar les finestres, o per assajar música, la Núria amb el violí.
1: Bé, Julio Manrique venia a posar ordre de tant en tant, o el director del Teatre Lliure?
2: No, aquest no s'hi ha estirat.
0: No, no, el van convidar a fer una cervesa, va arribar a venir al final. És que estava liat amb lo de Bubetoya.
1: Que està dirigint que ha tornat a muntar.
0: Exacte,
1: sí.
0: Però el que podem dir del Juli és que llibertat absoluta, ens ha dit a tot que sí, que això també vam flipar des del primer moment, i no només el Juli, sinó tota la gent del Lliure, estem encantats i vamos
1: superint. Com ho veus, Oriol? Han sigut lliures de dir tot el que han volgut sobre la família del Teatre Lliure, que també va d'això l'obra?
3: Jo crec que sí, i m'agrada. I també diu molt a favor del Lliure que contractin i vagin a buscar una companyia perquè facin el que vulgui, i es nota, i que també la companyia critiqui els fundadors del Lliure. Crec que el mite del Lliure, aquest mite fundacional que sembla, no?, una història gravada en pedra, i també que em fan sempre, és a criticar el sistema teatral actual amb noms i cognoms, amb teatres, institucions, i trobo que està molt bé aquest esperit lliure del Teatre Lliure traslladar-lo a una companyia d'ara.
1: Reaccions a aquests tars de les dianes que aneu llançant, que bueno, que no és d'ara, perquè és una cosa que ja ha sortit en altres espectacles vostres,
4: sí,
1: no?
4: Sí, bueno, és un segell molt Col·lectiu Miserable, i a més el Miquel no li fa por, vull dir que té aquesta cosa autèntica, no? És el seu segell, i les reaccions han sigut diverses, però en realitat jo crec que la gent reacciona amb una certa sorpresa, no? No sé qui ens ho deia el dia de l'estrena, que ostres, quina enveja poder parlar amb la boca plena d'aquestes coses i no tenir por de sortir escaldats vosaltres, no? Però al final ens estem rient de nosaltres mateixos, també ens critiquem a nosaltres.
5: El Petit Príncep, no?
4: Clar, el Petit Príncep.
1: Per què el Petit Príncep, Carme?
4: No, home, bueno, perquè al final és un reflex de la nostra vida real, encara que sigui
1: tu
4: teatre.
1: Tu ets el Petit Príncep.
4: Jo sóc el Petit Príncep.
1: Home, diem-ho ja.
4: Sí, ja no ens amaguem. Tothom que vingui ho sabrà.
1: Ara per Nadal et toca també una altra tongada?
4: Sisena temporada per mi, 13a temporada per la Perla, l'Àngel, el Manu.
1: Sí. Doncs escolta, entrem?
4: Entrem.
1: Passeu.
6: De les tristors en farem fum.
1: Ara hem d'anar molt al tanto perquè hem de pujar les escales. Aquest teatre ha patit una reforma preciosa, perquè ara ens trobem... Això no ho tenien pas, l'any 79.
4: No.
1: Aquestes...
4: Com... Les gotes...
1: Oriol, ajuda'm, què serien? Gotes de sang,
3: llàgrimes,
1: això? Llàgrimes de sang?
3: Llàgrimes de sang dels fundadors del Lliure. La Marta Bernal, a l'Òpera Terrals, deia que era com una escala menstruant, perquè està menstruant, la que vas pujant. Que trobo
1: meravellós. Meravellós.
0: Són significats, però, també.
4: Sí.
1: Ah, digues.
4: Pot ser vi... No sabem.
1: Cadascú pot interpretar, vos diu.
0: Llàgrimes de vi, també. Me deien...
4: Sí.
0: Jo em quedo que és trist i bonic a la vegada, però és un jo crec que és un homenatge al Fabià Puigcerver. La sida, l'enfermetat, sí. La sang que va de la cap a baix... Bueno, no sé. A mi m'agrada aquest homenatge.
4: Sí, però també el vermell, no?, del sacrifici.
0: Però bueno, sí, la suor, les llàgrimes...
4: Sí.
0: No?
1: Ara que deies el Fabià Puigcerver, una de les coses més emocionants d'aquesta proposta, clar, és que el Lliure també és una història d'absències, dels fundadors, dels actors de la companyia que ja no hi són, de Fabià Puigcerver, com per exemple la Anna Lizaran.
5: L'heu tingut molt present, en Gerard, Franc, sobretot, podríem dir.
4: Molt.
0: Present.
4: A més, ella deien que era una gamberra, i molta gent ens ha dit que li hagués agradat molt aquest espectacle, perquè ella tenia ganes també de fer el gamberro sobre l'escenari.
1: No vaig entendre allò de la nevera? Era una nevera que havia d'anar a comprar o què?
0: En un dels primers dies d'assajos vam convidar en part de l'elenc de la Bella Helena. Va venir a la sala d'assaig la Montse Alcanyí, l'Emma Colomé, el Blai Llopis, el Guillem
4: Jordi Graells,
0: entre d'altres, Toni Sevilla, molts. Llavors ens van explicar moltes coses, d'anècdotes, el muntatge, a més, i entre d'elles coses de la Lizaran li van preguntar. I entre elles ens deien que quan hi havia moments de tensió entre ells, entre la companyia, l'Anna sortia i deia: per què no anem a comprar una nevera? Llavors era una cosa molt típica d'ella.
4: Dient, anem a refredar l'ambient una micatona.
0: Sí. Llavors el Gerard, en un moment de l'obra, per qui no hagi vingut, doncs tots són frases de la Lizaran.
1: Enyoradíssima Lizaran, Oriol Puigtauler.
3: Molt, molt. I també, mira, ja que estem aquí al Lliure de Gràcia, i ja que la sala de Montjuïc, que es diu Sala Fabià Puigcerver, fa temps, ara s'ha perdut una mica, però hi havia una sèrie de gent del sector, i penso en dramaturgs, penso en la Cristina Clemente, que reclamaven que el Lliure de Gràcia es digués Sala Anna Lizaran. Mm. I que també seria molt bonic la Sala Anna Lizaran, la Sala Fabià Puigcerver, i almenys també tenir un record, no? Perquè és allò que els actors, les actrius, quan no hi són, fins que algú el recorda, encara...

0: viuen, però el dia que ja ningú el recordi, no? I jo trobo que seria molt bonic aquí analitzaran, no?
1: I els que sí que l'han pogut veure, què us n'han dit? I sobretot, heu pogut parlar, heu pogut fer una mica de debat del que plantegeu aquí a l'obra sobre el teatre, com està ara, d'on venim, això, qualsevol passat fou millor... Tot això, heu tingut converses amb l'Imma Colomer, amb la Montse...
2: O sigui, l'Imma, per exemple, va sortir fascinada de l'estrena, li va dir que eren meravellosament irrespectuosos i que, bueno, i que calen fer coses així i cal també expressar la veu del present, no? Que és aquesta generació que està fent teatre ara, en aquest cas doncs, gent com nosaltres, i que es vagin renovant les idees, però també fent una certa reflexió sobre com eren les coses abans. De fet, ahir va haver-hi un col·loqui, jo no hi vaig ser, però crec que es van parlar molt d'això.
3: Titulars principals del col·loqui, Lluís? Va quedar, idees a retenir?
4: Va quedar molta gent, no, van parlar molt de la nostra situació, de com hem arribat fins aquí, van posar molt en valor de que realment la companyia com a tal, és que portem 5 anys, el Miquel i jo vam començar amb Càndid fa 5 anys, ell i jo amb una cadira a l'Institut del Teatre, i amb 5 anys estem al Lliure obrint temporada de Gràcia, vull dir que no és fàcil on hem arribat. Llavors jo crec que se va posar molt en valor. Crec que hi ha molta gent que ens està descobrint també, crec que està venint molt públic abonat, molt públic d'aquest públic del Lliure, que potser venia a veure la Bella Helena i de cop i volta diu, ostres, què és això, què fan, no? En positiu, llavors crec que és una manera d'educar el públic també, que és superinteressant. I no, la gent que va quedar fascinada, moltes enhorabones, s'ho van passar molt bé, van riure molt. És un homenatge al Lliure i és un homenatge a l'ofici i al teatre. Llavors, com que aquesta gent que ve s'estima tant també el teatre, jo crec que surten molt contents.
0: I també hi ha una cosa que està molt bé del muntatge, que hi ha una pantalla, que hi ha moments que es projecten fragments en concret del muntatge històric i veus això, Juanjo Puigcorbé saltant i fent el mico, o veure l'Isaran i el xiste que feia que no hi arribava la nota i tal.
3: Quan cantava.
0: Ho sentia, jo vaig emocionar molt amb el final que se sent la Imma Colomer dient al carrer. És molt emocionant,
2: és molt,
0: no? A més, perquè l'Imma Colomer jo crec que encara no està prou reivindicada.
3: Creus?
0: Crec que no està prou reivindicada com a la importància de fundadora del Lliure, i la Montse, i gent que potser va marxar, tal, que, bueno, aquesta història, aquesta casa també hi havia egos, també hi havia baralles, també hi havia coses, que no tot és flors i violes.
5: Pel carrer! Pel carrer! El meu temple serà! Tota la ciutat es porta! Pel carrer!
0: I una altra cosa voldria dir, que m'agrada molt l'homenatge final que feu també amb un vídeo que apareix de companyies d'ara, joves, Parking Shakespeare, no sé, vària gent que surt, que és com, bueno, també...
2: Molt fàcil, surt
0: exacte, també. Exacte. Sí. Vull dir, aquella generació dels 70s, lliures, també està ple de gent avui en dia que lluita per estrenar, per fer, per trobar bolos... I això a mi m'agrada molt.
1: I ara que deies això de flors i violes, també és això, sense por, parleu de figures com Lluís Pasqual i aquestes, aquests temes que encara com apartats, que sembla que no se n'hagin de parlar, i ho planteu a l'escenari, vull dir, hem de poder discutir sobre això, sobre aquestes cancel·lacions, forma part de la història del Lliure, no? Vull dir, amb aquests 50 anys d'aniversari havia de ser d'alguna manera el que va passar?
2: Clar, ensenyar les ombres i les llums i en clau d'humor i que la intenció no és ofendre ningú ni molt menys, sinó, bueno, explicar totes les cares que té una institució com aquesta.
4: Sí. És el que fem una
3: mica. És que a última hora va arribar Judit Martín.
1: Clar. És que no ens ho esperàvem.
3: És que no ens ho esperàvem.
4: Que tot semblava que potser passava i una altra vegada i... Jo crec que és explicar-ho, a vegades, jo crec que socialment i com a societat ho fem, però al teatre hi ha molt d'això de, bueno, no diguis això, perquè...
3: No, és que som un país petit, també,
4: sí,
3: no?
4: Un país petit, i no vull molestar, i vull quedar bé, i vull que no s'enfadin, i... Però ja ho dic, ja ho deia la trilogia, i moltes de les crítiques, jo les dic com a, no com a crítica, sinó com a veritat, és a dir... que hi ha actors que repeteixen contínuament a les sales grans i repeteixen Lliure TNC, i s'ha de dir, no és una crítica, és una realitat, el que passa que no es diu i nosaltres ho diem.
2: Clar, i això la fa una obra honesta, perquè no amaguem les coses, no?, que han passat al llarg de la història del Lliure.
3: Ets que surten i repeteixen les de les sèries, o...?
4: Per exemple
1: Laia Manzanares, sí. Mencionada sempre aquí.
4: Sí, i també gent...
3: Entre molts altres, eh?
4: Sí. Molts. des de la trilogia i encara ara, jo personalment, jo sempre reivindico que hi ha manca d'oportunitats, sobretot als cases lliures. Ara a veure el Josep Maria Meses què planteja el TNC, que sembla que...
3: Bueno. Després ens explica l'Oriol. No sé si ens ho pots avançar ja, alguna, un titular, va.
0: Ui, molt bones intencions, i el patrimoni, el català, i la companyia del Teatre Nacional de Catalunya, i aviam, però bueno, va, avui ha sigut com una primera...
2: Espurneta,
0: i aviam què ens farà.
3: Perquè és pertinent preguntar qui ho va tenir més fàcil, la generació del lliure dels anys 70 o la vostra, per exemple, gent nascuda als 90...
4: Això és una cosa que vam parlar molt quan vam venir, i al final jo crec que és tan difícil comparar perquè en aquell moment tot estava per fer.
2: Totalment.
4: Venien d'una dictadura, venien d'un moment de molta repressió, de falta de llibertat. Llavors jo moltes vegades he fet l'exercici de col·locar-me allà i era com, clar, evidentment que van fer allò i van viure el teatre, i van ocupar el teatre, i van... És que tot estava per fer. Llavors, clar, ara és una mica el que hem fet, és trobar amb les contradiccions, doncs jo tinc un fill, jo tinc feina, jo tinc altres coses, perquè hem de pagar el lloguer, perquè el lloguer està molt car, perquè... Vull dir que era part del procés de creació el no poder arribar a fer la vella Helena, que és el que passa, finalment, no?
3: Mm-hmm. Jo vull aprofitar que estem a la sala, on passa tot, perquè ens descriviu una mica aquesta meravella endavant.
4: De la Mireia Cintas, escenògrafa, juntament amb l'Uri Prat, bueno, i la Júlia, i la Eli, el Pablo, no m'ho deixa res,
2: el Marc Algora,
4: de vídeo,
2: el
4: Davo Marín, però és que és molt, molt cracs. Però la Mireia i l'Uri van fer una cosa que a mi em sembla preciosa, que és que antigament aquest teatre tenia tres balcons a tres bandes i aquella paret d'allà no hi havia balcó.
3: Llavors, el fons de tot.
4: La del fons de tot. Llavors, el Fabià Puigcerver, per fer el muntatge de la Vella Helena, com que volia públic a quatre bandes i el fossat al centre, va fer ell el quart balcó, la quarta balconada. Llavors la Mireia Cintas i l'Uri Prat han volgut tornar a fer el quart balcó que el Fabià va muntar pel muntatge de la Vella Nena. I jo crec que això em sembla, bueno, a mi em sembla molt bonic. Sí. I recuperar la porta...
2: Que està allà
4: dalt, que a tots els muntatges de la sala de Gràcia està tapada, tapiada, per tornar-lo a utilitzar i fer un balcó allà dalt.
0: Això a mi és el que m'agrada del Lliure de Gràcia i també el de Montjuïc, que això demostra lo geni que era el Fabià, que mira que anem venint i venim i venim i que encara ens sorprèn la sala, no? I que és com això, veure com...
3: Les possibilitats que té.
0: I com llavors la sala sembla més gran i el dia de l'estrena aquí pensava, però sembla molt més gran aquesta sala. O ara també l'Òpera Terrals, que s'acaba avui diumenge, fan com un homenatge i hi ha la paret que tanca la platea, que és com la paret dissenyada pel Fabià, vull dir que segueix encara inspirant, no?, tot aquesta genialitat.
3: Fabià.
1: I el cub, què? És el de debò? És l'original o això ens l'heu colat?
3: Agaixo, ens l'ha colat en Miquel Fas. O mantenim, o estem ara fent un spoiler de com una catedral, no?
1: Ho diguin ells.
3: Sí, però bé, en qualsevol cas, això ens porta a parlar de que realment s'ho feien tot ells.
2: Cosien, no? Pintaven, sí, carregaven trossos de fusta per després tallar, no sé què. Vull dir que sí, era tot realment una feina molt, molt col·lectiva. I aquest cub, doncs, si no és el del Fabià, s'assembla moltíssim.
3: Però, existeix encara l'escenografia, el vestuari original de l'obra?
2: El vestuari, sí. La Montse, que sí. És una persona que continua a la casa des de fa molt de temps.
4: S'estressa.
2: No? Sí. Ens va ensenyar part del vestuari original de la Vella Helena, que està, bueno, conservat com si fos una mica...
3: Una relíquia.
2: Sí, peça de museu. I vam veure uns quants cas dels reis de Grècia, alguna capa, algun vestit
4: de l'Elisaran.
2: Sí, les plomes de l'Imma. Sí. Algunes coses es conserven, però, clar, se mira però no se toca. Sí.
3: Diuen que tots els teatres tenen el seu fantasma o la seva, diguem, d'energia especial, no sé. Estan acampats tants dies aquí i fent una obra que mira constantment al passat, heu sentit cosetes?
4: Això, la Carme és molt espiritual. Jo crec que...
2: Jo soc molt mística. És veritat que, o sigui, nosaltres hem dormit aquí moltes nits i no ens enganyarem, l'energia està carregada. La Júlia de vestuari us podria explicar alguna anècdota d'algun dia, que ella ha estat molt de temps a Sala Miralls, cosint i revisant vestuari, i alguna porta se li va obert amablement, de tant en tant.
4: Mira. Hi ha gent que ho diu, De fet, era el lloc on el Fabià cosia,
2: sí.
4: Que hi havia un mirall.
2: La Sala Miralls és un lloc carregat energètic.
4: La Sala Miralls és la sala contigua, perquè per la gent que ara...
3: Sí, ara t'ho volia preguntar.
4: És la sala que està contigua a l'escenari, que és on els actors es preparen, i és les entrades i sortides. Quan sortim anem a Sala Miralls, que si voleu passar, podem passar. Sí. Però hi ha tot el vestuari.
3: Home, podem, sí. I em diuen que amb això hauríem d'anar acabant, perquè...
4: Bueno, es comenten.
3: Aquesta gent, no?
2: Crec que sí. Hem de fer una funció, crec.
3: Exacte. Doncs... com, és com un carnaval etern, no?
2: Sí.
4: Clar, que hi ha tot el vestuari, tot està primera, les perruques, les plomes, les titelles xineses, la ouija, tot, tot, tot. I llavors sí. Aquí és... També és molt divertit veure la funció des d'aquí, he de dir. Hauríem de fer sí. Una activitat per... Bueno,
2: un rècord.
4: Sí, no?
6: Molt bé.
3: Oriol, últimes paraules abans de la seva secció, sobretot fent la vella Helena, el col·lectiu...
0: Doncs no, que aviam que la gent del lliure pintava, cosia, carregava i descarregava la furgoneta, que és el que fan totes les companyies quan comencen a fer teatre. Per tant, això s'ha de dir, s'ha de dir. I una altra cosa, que el lliure no va venir del no-res. Abans del lliure, als anys 50, 60, hi havia teatre independent, teatre polític, vull dir que no va aparèixer el no-res, hi havia gent que va picar molta pedra. Però bueno, celebrem els 50 anys del lliure.
3: Doncs Carme Vilan i Lluís Oliver, gràcies.
2: A vosaltres.
3: Molta merda.
2: Molta merda.
4: Vosaltres, convidem a la gent a venir a veure que queda una setmaneta,
2: fins
4: que s'ho passaran molt bé, que gaudiran molt, que riuran molt, i benvinguts i benvingudes.
3: Hi ha música en directe, i canten,
2: i música,
3: aquesta gent.
4: Sí, és que és molt complet, és un espectacle...
2: Té de tot. Llagrimeta també.
4: Sí, sí.
3: Doncs gràcies, eh?
2: Gràcies a vosaltres.
3: Oriol, ens quedem amb tu. Sí.

0: i ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: I'm afraid exposure is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane.
2: Seguim el Tot és Comèdia de la cadena Sèrie Ser Catalunya. Des de la ens hem instal·lat a la cafeteria del Teatre Lliure de Gràcia, on Oriol Puigtauler ha passat grans nits.
3: Sí, passa que ara ja no s'hi pot ni fumar, ni beure whisky, no, com abans. Ni
2: sortir al balcó.
3: Sortir al balcó fumant, i això deixen ja, perquè els veïns es queixen, tu.
2: L'Oriol em sembla que finalment ha tingut un tet-a-tet amb Josep Maria Mestres aquesta setmana.
4: Bueno, sí. Tu i la resta de periodistes
3: divendres al matí ens va citar, sí.
2: El nou director del Teatre Nacional de Catalunya, que tenia moltes ganes de saber quin una ha pensat.
5: Comencem per amb Mestres o anem primer pel cabell?
2: Tu t'ha agradat.
3: Aviam, m'ha agradat.
6: Saps quina pudor fa la mort?
7: També sé què és perdre.
8: Et penses que a mi m'agradava el teu pare?
9: Sé com són els homes i ell no és l'excepció. Com es pot ser tan infeliç en un lloc tan bonic?
2: El cabell de Josep Maria Miró, per cert, que acaba d'estrenar El cos més bonic a l'Off Broadway de Nova York.
3: De Nova York, poca broma. Que aviam, és una de les estrenes més que el Josep Maria Miró li fan pel món. És dels nostres autors dramaturgs més traduïts i estrenats al món ara mateix. Vull dir que... Però sí, el tenim ara mateix a Nova York, no està mal.
2: Què hem de saber del cabell?
3: Jo el cabell crec que és un dels textos més ambiciosos que hem vist amb bastant temps al Teatre Nacional, i ambiciós amb el bon sentit del terme, perquè, a part que és un muntatge amb 8 intèrprets a la sala petita, però amb 8 que dius, hòstia, déu-n'hi-do, i amb unes actrius d'un nivell estratosfèric, el Miró, com a dramaturg, ha sigut ambiciós. Perquè ha sigut ambiciós perquè en el programa demà ja veus que ell cita a Guimarà, a Víctor Català, Santiago Rossinyol, cita el seu mestre, Benet i Jornet, i jo crec que ha fet un text que és el que hauria de fer el Teatre Nacional de Catalunya, que és fer textos contemporanis o clàssics però que dialoguin amb nosaltres, pobres catalans, amb la nostra tradició, la nostra llengua, tot. I el que ha fet el Miró és fer un gran text sobre una casa, una masia, una casa pairal, i les dones, sobretot les dones i generacions de dones que hi han viscut, no? les ties àvies, les tietes solteres, les tietes, les mares, i un sol home, que en aquest cas en escena és el Marc Tarrida, que fa una mica el símbol d'aquest, el cadell, el que seria l'hereu. Abans les famílies catalanes anaven tenint filles, però fins que no naixia el fill, malament. I també és explicar la història de Catalunya, poca broma, a través d'una casa i d'una família.
2: És a dir, que això s'extén, diguem, en el temps. Ocupa, sí, un arc temporal, sí, important.
3: Ocupa, no?, diverses generacions, el text va endavant, va endarrere, el Marc Tarrida, que té el nom de ell, és simplement ell, és una mica el narrador, però també interpreta dos o tres papers, i llavors les dones d'aquesta casa, d'aquesta família, no tenen noms, totes tenen sobrenoms. L'estranya, la recollida, la garça, la cadernera, perquè és aquesta cosa gairebé mítica d'una mitologia pròpia catalana, que el Miró parla, està parlant de la seva pròpia família, i és molt interessant, si compreu el text que el teniu allà al TNC, en la màquina expenedora de llibres, o a les millors llibreries, perquè hi ha un pròleg i un epíleg, i entens molt el Miró, que explica que ell ve de famílies pageses, rurals, tant per part de mare com de pare, com ell, a través de visitar aquestes masies, dels besavis, dels avis, va anar construint aquest text. Dic que és un homenatge a les tietes de Catalunya, però no allò que diem aquí, les tietes, que una mica així ens l'enfotem. La tieta, la figura de la tieta, com una supervivent, una dona que ha patit molt, que ha sofert molt, que ha sigut molt oprimida pels homes, pels marits. També està parlant d'aquelles generacions que es moria la dona jove, el marit es casava amb la germana, és a dir, amb la seva cunyada, però és que ni s'ho pensava, ningú s'ho plantejava, i era pim-pam.
2: Era el que tocava.
3: Sí. La solterona que es sacrificava, o la família triava que fos la que es quedaria sola a cuidar els pares, la família. Sí. I llavors també retrata molt bé aquesta Catalunya rural, pagesa, rica, però de treballar, que només un cop a l'any per festa major hi ha una mica de respir. i on tothom està una mica sotmès. També és molt interessant que hi ha un moment que parla de la guerra, però l'obra no parla en cap moment de dates, de llocs geogràfics, parla de la guerra, i és a dir, bueno, quan s'acabi ja sabrem de quin bàndol som, no? Perquè al final és una mica... Hi ha també ecos de Chekhov, no? Això de l'oncle Vania, jo amb el personatge de la tieta, la Rosa Renom, veig la Sònia, que és l'abnegada, que treballar. Ecos també, evidentment, de l'auca del senyor Esteve, aquesta cosa de primer la botiga, és a dir, la feina, en aquest cas la casa, i després la resta.
10: Però què ens diu Oriol Alcadell sobre els catalans d'ara?
3: Per entendre una mica d'on venim, exacte, i llavors dins aquest repartiment, que deixa'm dir-ho, que hi ha, és clar, hi ha quatre premis Margarida Xirgo, hi ha la Mercè Arànega, la Rosa Renom, l'Àurea Márquez i la Mercè Cisteró, poca broma, a part també l'Alba Pujol. Mm. És molt interessant, per exemple, l'Alba Pujol, que és de les joves, o la jove del repartiment, acaba fent el paper d'àvia, o la Lourdes Barba, estupenda, comença fent de pubilla de 17 anys, adolescent, que la casen amb un senyor, evidentment, que li doble o li triplica l'edat. I això és molt interessant del text, del Miró, que aquestes edats també les barreja, i de vegades la jove fa de gran o la gran fa de jove. I llavors apareix la Mercè Arànega, que per mi i per molts crítics ja que ho estem dient és un dels moments de l'espectacle, té un monòleg llarguíssim situada en el present, diguéssim, és quan l'espectacle surt una mica d'aquest passat que no sabem ben bé d'on és, amb una sonografia com d'un salonet de casa de poble, però com d'ara, un vestuari que porta l'Arànega d'ara, i fa un monòleg que és una mena de monument a la llengua, a l'oralitat, al català, que tots, siguem de qualsevol comarca de Catalunya, coneixem aquest català viu, ple de barbarismes i de cultismes i de frases fetes, i també una mica connecta amb aquesta por, i ella també ho diu, la família, la casa, la por a l'altre, la por a la novetat, aquesta cosa tan catalana, la por, ella ho acaba dient, la tia soltera, té una cuidadora que es diu Nelly, que no sabeu ni de quin país és, perquè això que passa, les cuidadores que ens cuiden els avis, les àvies...
10: Ja ens està ressonant més.
3: Però, exacte.
10: Ja ens ressona més.
3: No volem la gent de fora, però per cuidar les iaies i rentar els culs, sí.
10: Ara.
3: I llavors el personatge de l'Albert, al final, que és el Marc Tarrida un altre cop, que és claríssimament l'alter ego del Josep Maria Miró, que és com la nova generació que ja creix en una època com de llibertat, o que comença la llibertat, però que veu com aquesta casa, no? Aquest pes, que diu, tinc ganes de fugir, me l'estimo molt, aquest paisatge, aquesta casa, m'estimo molt aquesta terra, però tinc ganes de fugir, no? Per ganes de respirar. En fi, jo crec que és un gran muntatge, és un muntatge exigent, perquè és un muntatge fosc, la escenografia d'Alejandro Andújar és tot en negre, és amb cubs, amb volums geomètrics, veus la taula llarga de la casa, veus, vull dir, és tot molt negre, molt fosc, però sort que hi ha l'Arana, o per exemple el Roberto G. Alonso, que fa la incerta, que és una dona que apareix en aquesta casa, que sembla com si vingués d'un altre planeta, que li donen molta vida. Però jo crec que serà i és un dels textos de la temporada al TNC i d'aquesta temporada, almenys a Barcelona.
5: I tant tu com molts dels crítics esteu d'acord amb què és ja un clàssic instantani, pràcticament.
3: Sí, sobretot pel que fa al text. I jo també això, la meva crítica del Babel, i ahir ho deia, que m'agrada veure gent ambiciosa, en el bon sentit de la paraula, i jo crec que el Josep Maria Miró, recordem-ho, que va ser un dels finalistes al concurs de la direcció del Teatre Nacional, que entén molt bé, i jo també crec que és el Teatre Nacional que ha de fer aquest tipus de textos, no? Perquè és això, no sé, la temporada passada, de la mateixa sala petita, el Firmament, molt bé, però jo no sé si el Firmament ens interpel·lava com a catalans.
10: De qui era el Firmament?
3: De la Lucy Kirkwood, que va dirigir La Gara Roda, amb la Sílvia Abril, sí. Tot de dones. Aquest text, que pots pensar, hi ha algunes semblances, no? Tot de dones, un ambient rural, però, clar, parla de nosaltres i està connectat. I, a més, jo crec que és això, fer les coses ultralocals, fer que siguin universals. I jo, encara que no vingui de pagès o d'una casa de Prats de Lluçanès, o sigui, reconec també com... És el meu món, no? És el meu lèxic, és el meu ecosistema, això, aquesta llengua. I, jo, de fet, el Josep Maria Mestres parlava, quan va presentar les seves línies del seu projecte, que la llengua per ell serà un dels pilars, de dir, bueno, la llengua és la cultura catalana.
10: Doncs anem per les línies mestres del Josep Maria Mestres.
3: Que ve relligat.
10: Molt ben relligat, Oriol Puigtauler, el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. A veure si ho entès bé, això, que contractarà un equip de lingüistes per revisar el català dels textos.
3: Mira,
10: de les obres que es muntin?
3: No, és a dir, ho ha dit, però m'ha agradat molt, perquè ha dit... i aviam, estic molt d'acord, si no és el Teatre Nacional de Catalunya que té cura per la llengua del teatre català, ja tanquem la paradeta. Anava a dir, apaga i vámonos, però no, tanquem la paradeta. Però el Mestres, que ha treballat, ha fet molta, per exemple, molta dramaturgia britànica amb el Joan Sallent, un dels grans traductors del teatre català de casa nostra, va dir aquest divendres, en aquesta trobada amb la premsa, tant les traduccions com els textos de nova creació, vull que tinguem revisors, correctors, per tenir molta cura de la llengua, perquè el Teatre Nacional ha de ser un lloc on la llengua soni bé i es digui
10: bé. Per tant, el diagnòstic és que ara se'n té poca de cura?
3: O sigui, bé, d'on ell deia, el que faci Focus o els teatres privats, pues, poden fer el que vulguin, però és veritat que mira, per exemple, parlant del Cadell, hi ha moments que l'Arana que diu barbarismes, diu castellanismes, però és que està retratant al Miró una dona, una generació, però que una obra, una comèdia d'un teatre X comercial hi hagi uns calcs del castellà erronis, i és que no és que sigui un estil expressiu de l'autor o l'autora, és que hi ha un error. Llavors, en aquest cas, el Mestre es diu que vol tenir molta cura per la llengua, perquè bé, el Teatre Nacional és el lloc de el teatre català i la cultura catalana.
10: Vale. Hi haurà o no hi haurà Companyia Nacional de Teatre a Catalunya?
3: Aquest és, bàsicament, el gran titular d'aquesta primera trobada del Mestres amb la premsa, que sí, que hi haurà, i de fet ja estava en el seu projecte, la Companyia del Teatre Nacional de Catalunya. No li vol dir la companyia jove, però sí que serà companyia jove perquè serà fins a 35 anys els intèrprets. Jo ja a la roda de premsa ja el vaig esmenar una mica de bon rotllo, perquè va dir serà paritària, 6 actors, 6 actrius. Jo dic, ep, ja tenim intèrprets perquè hi són en els teatres o no binaris o trans, i ja crec que això ja neix una mica antic, dir 6 actors, 6 actrius. Ell diu, bueno, sí, però serà perquè sigui paritari, però una mica com el que va fer el Pasqual, totalment, com va fer la Companyia Lliure, que a part de fer audicions i això, que seran obertes, que ell deia, no sabem si es presentaran 100, 200 o 300 actors, hi haurà unes seleccions, primer en vídeo, que es presentin, que tal, i llavors volen fer un plan formació, que siguin uns cursos, com el que va fer el Pasqual a la Companyia Lliure amb K, fer cursos de vers per fer l'OPE o el que sigui, o fer Sagarra o fer Guimarà, fer cursos de dicció catalana.
10: Haurà de tenir algun director aquesta companyia, no?
3: Aviam, aquesta companyia, per lo que vam entendre divendres, cada muntatge tindrà un director independent, i el Mestres ja se li va escapar. A mi m'agradaria dirigir algun d'aquests muntatges, perquè sí que serà com la Companyia Lliure, quan, no, l'època de la Júlia Truyol, l'Andrea Ros, el Joan Soler, el que era fixa eren els actors, el repartiment. Evidentment, si necessitaran aquí actors més grans, els contractaran. Però sí que vol que tinguin, com a mínim, durant 2 anys, que això és important, un sou estable, un contracte en condicions, i diu que al cap de 2 anys valoraran com ha anat. El primer any fer un espectacle més de patrimoni, el segon fer un de creació, el segon any està girant el primer, i diu que això al cap de 2 temporades valorar com ha anat.
10: Tenim un parell de punts més de l'actualitat d'aquests dies. Volies fer com un petit homenatge a la gent del SAT.
3: El SAT, Sant Andreu Teatre,
10: Sant Andreu,
3: sí.
10: Teatre.
3: Un gran teatre de Sant Andreu.
10: Que pensa en un col·lectiu bastant, diguem, marginat, que és el teatre familiar.
3: El teatre familiar i la dansa. Que són... Però bé, el teatre familiar no fem broma, perquè són els que més giren pel món. Yeah. I llavors la dansa... Jo crec que el SAT és un teatre que ja de fa molts anys té una línia molt clara, també ajunta de vegades la dansa amb el familiar, i aquests dies, bueno, el dijous passat, es va celebrar el comiat de l'Òscar Rodríguez i la Montse Puga, que han estat al capdavant del SAT aquests últims 23 anys. Llavors, jo he de dir que jo, a nivell personal, els millors col·loquis que he fet mai postfunció han sigut al SAT, amb coses de dansa, perquè hi ha un públic divers, variat, jove, que sempre hi ha hagut les millors intervencions. I l'altra menció ràpida que vull fer...
5: Temporada alta, que ja s'ha inaugurat.
3: No? Es va inaugurar la setmana passada, amb un espectacle que a alguns es va agradar gaire, però bueno, no passa res, i tornarem, anirem pujant a Girona, a Salt, a Torrella de Montgrí...
5: A veure en Màxim, també.
3: A veure en Màxim, que està a Girona, i bueno, festival de tardor per excel·lència de Catalunya.
10: I quedem.
3: Ja ens veurem.
10: Doncs, Oriol Posteler, moltíssimes gràcies.
3: A tu.
10: Com sempre. I Clàudia Arcarons, doncs, bueno, ara tornem a l'estudi perquè tenim la Marta Cava.
5: Ens esperarà.
10: Parada ja per fer-nos augmentar la pila de llibres, avui amb una selecció de literatura nòrdica.

0: Cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
2: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
3: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
4: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
3: Quins finals.
1: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
5: Amb el suport d'Autotaller JJ, taller autoritzat Mercedes-Benz a Vilanova, garantia de bon servei i Murprotec.
0: Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo.

0: temps.
1: La 1 i 43 minuts en directe a Ser i Ser Catalunya. Ja tornem a l'estudi i amb Marta Cava obrim un nou capítol de la Biblioteca Popular. Com estàs, Marta?
2: Bé.
1: Que sempre em dius, quan coincidirem l'Oriol Puigtauler? Doncs mira, avui has coincidit, però clar, sí. un gravat i l'altre en directe. Ja em sap greu, tu. Haurem de fer alguna quedada per tots.
2: Sí. Jo tinc idees de coses compartides, teatre, literatura. Sí? Algun dia ens haurem de posar.
1: Molt bé. Avui ens avancem a l'hivern, una mica.
2: Sí. Ara ja comença a venir una miqueta de gust de llegir coses així més introspectives, sí. No? De tardor, de mons freds.
1: Quan ella em va dir, no, farem alguna cosa de literatura nòrdica. Però? La Marta acaba sempre hi ha un però. No us imagineu la típica novel·la negra?
2: Clar, és que està molt associat, no? Literatura nòrdica igual a novel·la policíaca amb detectiu.
1: Que està bé,
2: Torturat per algun tema del passat o perquè és alcohòlic o per alguna... I dius, home, però hi ha moltes més coses, vull dir... I la idea és passar per diferents països, val? De Noruega, Islàndia... I me'n deixo algun... i destacar títols així, que són molt més introspectius, més realistes.
1: Ella és canadenca, però viu a Islàndia. No sé si l'Ann Carson l'ha falcat a última hora, la nova Nobel de Literatura, la poetessa.
2: Mira, saps què va passar? Que vaig veure que hi ha una editorial, que és Veles i Vents, que va anunciar que traurien un assaig d'Ann Carson, i va ser com, ostres, mira, serà el moment de llegir Ann Carson, i després va ser quan li van donar el Nobel, i dic, merda, ara quedaré com una oportunista.
1: Sí, és una avançada al seu temps, la Marta Cava. Doncs bé, clar, som-hi amb aquesta selecció de literatura nòrdica amb aquest pro. I és segurament el nom més difícil de dir.
2: Avui costarà, de dir noms. Demano disculpes ja d'avançada. Aquest llibre es diu Aden i l'autora és Audur Aba Olafsdottir. Dottir, val? Editat per Club Editor i traducció de Macià Riutort. Va guanyar el Premi Llibreter de novel·la traduïda del 2025, és a dir, l'any passat. A mi em va agradar moltíssim. Ara és una autora que s'ha donat molt a conèixer per la següent novel·la que ha tret, que és Rosa Càndida, però jo segueixo destacant seu aquest, que és l'Aden, val? És que el tema també ens interpel·la com a catalans. La protagonista és l'Alba, que és lingüista i experta en llengües minoritàries. Ella es dedica a investigar llengües en perill d'extinció, llengües amb pocs parlants. Llavors comença explicant el periple que ha de seguir per arribar a un congrés. Els avions, els cotxes, furgonetes, autobusos, etc. I arriba un moment que diu, sí, estem aquí intentant salvar les llengües minoritàries, però ens estem carregant el planeta, perquè estem fent aquí una despesa de diòxid de carboni impressionant. Llavors, es comença a replantejar les coses i un dia troba una oferta per... Bueno, és una casa enmig de la muntanya i diu, mira, vaig a llogar-la, fa un càlcul de la petjada de carboni que ha deixat amb tots els seus viatges per anar a aquests congressos i decideix plantar una quantitat molt bèstia d'arbres per intentar compensar, no? El que passa és que en aquesta casa va de manera molt puntual i arriba un moment que entre que té un problema laboral i una cosa que li retreuen d'una errada que té i diferents coses, decideix instal·lar-se a viure allà.
1: Permanentment.
2: Sí.
1: Però allò és el cul del món, per entendre's.
2: Sí. Però ella és allò que necessita un canvi. Sembla la típica novel·la d'autoajuda, però de debò que no ho és, eh? Llavors, un cop allà, doncs, decideix deixar d'investigar tant i es dedica a ensenyar islandès a la gent del poble i, sobretot, gràcies a aquestes classes d'islandès, comença una amistat amb un adolescent que és refugiat, que ve d'un país en guerra i està aprenent la llengua i entre ells es van comunicant i, bueno, teixeixen una amistat.
1: Clar.
2: Vull dir que estan molt bé perquè no és allò, ja us dic, l'estereotip de ai, persona que necessita trobar-se a si mateixa. No, ella comença per plantar arbres simplement per això, per compensar la seva petja de carboni i descobreix que es pot viure d'una manera diferent.
1: Home, i suposo que com a lector dius... Cara, quins pebrots, no?
2: Sí.
1: Tindria jo els mateixos pebrots?
2: Sí, és allò,
1: de fer aquest
2: coses,
1: canvi de vida?
2: Sí, és allò que sempre ho pensem.
1: Clar.
2: Si ho deixo tot i vaig a mirar a la muntanya i després no ho fem.
1: Doncs Aden, d'aquesta autora, Audur Aba.
2: Sí.
1: I el cognom, doncs ja el buscareu vosaltres. Seguim.
0: Tres estius, tres raons,
1: També tenen estius als països nòrdics.
2: Exacte, més curts segurament, i els aprofiten de manera més intensa, però sí. Aquest és el llibre de l'estiu de Tove Jansson, editat per Angla, amb traducció de Montserrat Vallvé. Tove Jansson sobretot es coneix perquè és autora de literatura infantil, va crear uns bitxos que són trolls, que són els Moomin, que a mi em tenen boja, a mi i unes quantes persones que coneixem. Val? I ella es va fer famosa i coneguda en el seu moment per aquests animals, que va crear durant la guerra, Segona Guerra Mundial, com una manera d'entretenir els nens, però va ser tal èxit que ella mateixa els va acabar odiant. Val? I diu, no vull saber res, deixeu-me en pau, i va acabar-se anant amb la seva amant a una illa remota d'Islàndia, em sembla que era. No, Finlàndia, Finlàndia.
1: Una altra que va fer canvi
2: sí,
1: de vida.
2: Sí, sí, una altra que va dir, deixeu-me en pau, jo me'n vaig aquí a viure i que ningú em molesti. Val? Sobretot va fer literatura infantil, però també va fer alguna novel·la per adults, i una de les quals és el llibre de l'estiu, que bàsicament és d'aquestes novel·les que sembla que no passin res, però passen moltes coses, és molt pausada, té un ritme molt tranquil, i és una àvia i la seva neta que tenen una conversa durant l'estiu. Què passa? Que la neta és petita, és una nena petita, i acaba de perdre a la seva mare, si no m'equivoco, i bàsicament, clar, les converses són un pèl diferents, no? I entre això, aquesta relació, doncs es van trobar una miqueta coses, converses plenes de vida, reflexions, confessions i revelacions entre totes dues, no? Que és una cosa, és molt íntim, i a la vegada es descriu molt bé el paratge, no? Unes platges, un entorn marítim, i fa que sigui una obra autènticament deliciosa.
1: I ara... No, encara no escoltarem aquest gran actor irlandès.
2: Encara no. Ja vindrà ara, i explicaré per què.
1: És la gran estrella convidada avui de la Biblioteca Popular. El següent llibre es diu Estimada Helga.

0: És l'encapçalament d'una carta.
1: No? Exacte, sí. Estimada Helga, que també costarà de dir, Bergsvein Birgisson, mira, ho he dit millor, de l'editorial Eclecta i amb traducció també del Macià Riutor, que l'hem vist abans. Val. Aquest llibre recorda moltíssim el Nosaltres en la nit del Ken Haruf, val, perquè és parla sobretot d'una relació entre dues persones que ja són adultes, però en aquest cas és una carta. Val, el protagonista, que em sembla que no coneixem el nom, si no m'equivoco, fa una carta a l'Helga. L'Helga és la seva, la dona qui sempre ha estimat, no amb la qui es va casar, sinó la que sempre ha estimat, no? I quan arriba a una edat, certa edat, ja és una persona gran, i comença a veure que el seu entorn, la mort, es fa molt present, decideix asseure's a escriure una carta. Una carta adreçada a la dona que sempre ha estimat, no? Li explico una miqueta com ha anat la seva vida. També li retreu moltes coses. Van estar junts perquè van tenir una relació en clandestinitat. Després van tenir l'oportunitat d'estar junts i no van voler, per motius que després s'expliquen en el llibre, no? Però que li ve a dir que sempre l'ha estimat, malgrat els alts i baixos, malgrat que han estat èpoques més a prop, més lluny, malgrat que ell es va casar, sempre ha estimat a ella, no? I vol passar una miqueta això, no? Vol fer una mica d'inventari, per això he ficat aquesta cançó del Pau Alabajos, d'aquesta la seva vida i tot el que ha sentit, no? I a més crida molt l'atenció perquè representa que és un pastor, que ens podem imaginar el típic pastor islandès, farèstec, diguéssim, allò ruda, de mala llet, fins i tot, i en canvi és un senyor que té molta tendresa, no? I que té sentiments per dins, i clar, és això, mira, me'l vaig llegir quan tornava en avió, en un vol molt complicat, perquè hi va haver moltes turbulències i estava enganxada al llibre de voler saber com anava, com acabava i tot plegat, no? I és preciós.
0: Li va acabar enviant la carta?
1: No puc fer spoiler. És que al final està molt bé.
0: Sempre em fa el mateix.
1: Sí, però
0: sempre
1: és que,
0: em fa el mateix.
1: Però és que si no t'esguerro al final, que jo no m'ho esperava.
0: Doncs ara ho acabem d'avançar. Ara és el moment. O sigui, ara hem de sentir, aneu preparant el vostre anglès, hem de sentir l'actor Cillian Murphy.
1: Cillian. Es pronuncia Cillian. Sí.
0: Val. Cillian Murphy recomanant-nos un llibre.
2: Recommended me an amazing book just recently, which I'm like halfway through, and it's a masterwork.
3: What's the book?
2: Independent People. Independent People by Halldór Laxness. The okay. Great Icelandic.
3: Oh, great.
2: Great Icelandic novel by the Nobel Prize.
0: I aquest llibre és el següent que ens
1: exacte.
0: Proposes.
1: Poso context. Val? Això és una conversa del Ben Edwards, que és un bookstagrammer que m'agrada moltíssim, que entrevista sempre actors i sempre els hi pregunta per lectures que estan fent, que els hagi agradat, i ell també els hi regala llibres, una cosa que si pogués jo em dedicaria també a fer. Val? I en una conversa que va tenir amb l'autor Max Porter i l'actor Cillian Murphy, va preguntar per una lectura i li va dir aquest llibre, que és Gente Independiente, de Halldór Laxness, val, que nosaltres podem llegir només en castellà gràcies a Trota Libros i amb traducció d'Enrique Bernárdez Sanchís. No? El Cillian Murphy explicava que, clar, li va recomanar la traductor al Max Porter i que es va agafar el llibre i en un volt aquest intercontinental es va fotre la meitat. Clar, el Màxim és pot veure el totxo de llibres que són gairebé... són 700 pàgines,
0: sí,
1: val?
0: Sí,
1: I va entrar, no? Clar, és un llibre molt potent perquè és això, és una saga familiar, no? Comença amb una persona i a poc a poc, clar, van passant els anys, les dècades, i vas coneixent la família, no? I a vegades tota l'herència que ens deixen, no l'herència econòmica, sinó l'herència física, psicològica, problemes, etc. Bàsicament, comença... El protagonista total és el Guf Gertrude Johnson, fatal, val? I comença, em sembla que, no sé si la dècada dels 50 o alguna cosa així, s'ha de dir que Halldór Laxness va rebre Premi Nobel, ara que estem en setmana de Nobel, al 55, val? I llavors el que decideix aquest pagès és, clar, en comptes d'organitzar-se una cooperativa o fer alguna cosa per gestionar les terres, decideix comprar-se-les i ser l'únic propietari. És a dir, no vull que ningú m'ajudi, vull gestionar-les jo sol. Què passa? Que aquesta manera de viure independent té coses bones, però també coses dolentes. Fa que es tanqui molt també en ell mateix, però es casa, té una criatura i gràcies a la seva criatura intentarà canviar, no? Aquí sí que tenim un personatge que és totalment farèstec, que és introspectiu, d'aquests homes que els dic jo que són cap endins perquè no saben expressar els seus sentiments ni que els matin, vale? I clar, al final intenta demostrar que paga la pena fer els esforços possibles per ser totalment independent, vale? I a partir d'aquí, doncs, tots aquests temes d'aquestes novel·les familiars de tantes generacions, de l'amor, la mort, la família, els somnis, el conformisme, els ideals, la política, la religió, val? És fantàstic. Surten molts personatges, a vegades és allò que dius, necessito un arbre genealògic per no perdre'm, però està superbé.
0: Avalat per Cillian Murphy.
1: Exacte, i per mi també.
0: I l'últim. O l'última. L'última novel·la que ens recomana avui Marta Cava.
1: Exacte, és Els ocells, de Tergell Besses, a Club Editor també, amb traducció de Carolina Moreno. És un llibre d'aquells que s'ha d'anar molt en compte en com s'explica, per no esgarrar res. Val? Va agradar molt perquè és a mig camí entre realisme màgic, però també pot ser un conte popular i també pot ser algun clàssic mitològic de la literatura clàssica, grega, llatina, etcètera, etcètera. Val? És tot, és tot a la vegada, i a la vegada no és res.
0: Per tant, és impossible, val? Respondre la pregunta de què va.
1: Sí, bueno, són dos germans, val, que també viuen a mig del no-res, vull dir, clar, aquesta gent, tothom aquí viu a mig del no-res, bàsicament, i tenen ja 40 anys, vull dir que no són germans adolescents, per dir-ho d'una manera, viuen sols. Ell és dedicat així, ell es diu que, bueno, no està del tot en el seu cap,
0: sí,
1: val?
0: Sí, té alguna... Li falta un bull.
1: Sí. Llavors, hi ha dos arbres en davant de casa seva i el germà està obsessionat que aquells dos arbres representen els dos germans. Què passa? Que hi ha un moment que hi ha un arbre que cau. Llavors, ell té el presagi d'això vol dir que ens passarà alguna cosa. El que no saben és ni aquí ni de quina manera, no? I a part d'això, comença a aparèixer un ocell, val? I clar, és com també un mal presagi, no? Comença a ser tot mal presagi, per això parlo molt de que es recorda una mica a la meteorologia clàssica, no? I bàsicament és això, que és la relació que tenen ells i tot això que els envolta, aquesta cosa tètrica, no? De pensar que pot passar alguna cosa perquè has vist un ocell, perquè ha caigut l'arbre i tot plegat. I realment és preciós, eh? És dur perquè al final... la tercera part és una muntanya russa, perquè les dues primeres són com molt calmades i la tercera, clar, enfila per acabar la història i et deixa, dius, oh, un moment, frena, perquè al final realment et deixa cor presa.
0: Els ocells, si no heu estat a temps d'agafar tots els títols, noms, editorials, traduccions, ja sabeu que ho teniu tot a l'aplicació de la cadena SER i al web de SER Catalunya, la Biblioteca Popular, amb Marta Cava. Et diem adeu.
1: Adeu.
0: Com moltes gràcies, van dir. Adeu. Es van acomiadar. 14 anys de vida amb aquests espectaculars històrics concerts a l'Olímpic. El control, Lluís Colomer. El cap de setmana que ve, més Tot és Comèdia. Ja sabeu, dissabte estarem al Festival de Sitges. Adéu-siau.

0: t'hi jugues amb Elena de Diego.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Què tal? Com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest dilluns 12 d'octubre. Ja sabeu que el Què t'hi jugues no s'atura mai. Estem sempre a l'altre costat de la ràdio. Gràcies per escoltar-nos avui en un dia festiu. Si sou dels afortunats que esteu a punt d'anar a fer el vermut o si estan allà Bruno Alemany, tu estàs aquí, crec que has viscut el pont aquí en aquest estudi, no? Directament.
3: Sí, sí, sí, he passat moltes més hores aquí que al meu sofà o al meu llit de casa. Per tant, sí, sí, moltes hores aquí.
2: Envejant els que això, esteu a punt de fer el vermut o esteu preparant el dinaret, molta precaució si esteu al cotxe, esteu tornant a casa o si, com nosaltres, sou dels que us toca treballar, doncs molts ànims. Intentarem fer-vos aquesta estona des d'ara i fins les dues el més agradable possible. Ja sabeu que som els del Què t'hi jugues a SER Catalunya, com us dic, des d'ara i fins les dues, tota l'actualitat esportiva. Què t'hi jugues?

0: segueix camí de Turquia, on demà s'enfronta el Galatasaray en la segona jornada de Champions, encetant així un dels trams més exigent del seu calendari d'aquest any, amb el Betis, que és tercer a la Lliga, esperant dissabte, i amb una propera setmana en què haurà de visitar el PSG de Luis Enrique i que encara rebent el Real Madrid en el primer clàssic de la temporada. Però abans, com diem, aquest partit a Turquia de Champions demà contra el Galatasaray, qui ja ha arribat a Istanbul és l'equip del Que t'hi jugues, amb el Lluís Flaquer i el Santi Ovalle. Què tal, com esteu?
1: Hola, què tal? Bon dia.
2: Ben d'hora. Què tal, Helena? Com
0: Heu
2: esteu?
0: Heu matinat bastant avui, eh?
2: Una miqueta, però tot sigui per poder arribar a l'hora del programa i poder-te saludar en directe ja des d'Istanbul.
0: I jo que us ho agraeixo, especialment al Santi, que crec que portaves 3 mesos de vacances, no, Santi? No, perquè portava 3 mesos de vacances, Flaqui.
2: Ho arribo a saber, em quedo a casa, eh?
0: No, volia dir que... No, que haurà estat dur matinar pel Santi perquè portava 3 mesos de vacances.
1: No, tu soleta t'has ficat en aquest jardí, ara a mi... Jo crec que és l'any que menys vacances he fet, així que... Sí, i tant.
0: Bueno, que vagi preparant aleshores l'agenda al Jordi Martí, que encara te'n falten uns quants dies, vols dir, no?
1: Algun que altre.
0: Santi, esteu ja a Istanbul esperant a un Barça que arriba amb les baixes ja anunciades per Flick, de Rafinha i de Jong.
1: Sí, però tinc una bona notícia per l'audiència del Que t'hi jugues, notícia que podem explicar a aquesta hora del matí. Rafinha ja treballa sobre la gespa de la ciutat esportiva Joan Gamper, juntament amb Frenkie de Jong. Tots dos han estat tocant pilota, han saltat a la gespa de la ciutat esportiva per preparar-se per la setmana vinent i per aquest partidàs, un millor partit que es pot veure avui en dia en el futbol, que és el de París. Ells dos s'han quedat a Barcelona, no han viatjat, la resta doncs és la mateixa convocatòria que ja vam veure dissabte passat al partit contra el Getafe. Sense novetats, tots han viatjat, estan a aquesta hora volant cap a Istanbul per arribar aquí cap a les 3 de la tarda, aproximadament, hora de Barcelona. Arribaran aquí a descansar i a mitja tarda, cap a les 6 aproximadament, a 6:45, entrena el Barça, fa l'entrenament, i abans parlarà Pau Cubarsí.
0: Junt amb Hansi Flick, Flaqui, no sé com Correcte. Veus a l'equip arribant a aquesta cita, suposo, com a clar favorit i sobretot amb unes sensacions immillorables.
2: Sí, a no ser que ara el Bruno ens sorprengui amb una anàlisi del Galatasaray que ens faci pensar en més problemes. És veritat que és un partit complicat, Europa fora de casa sempre ho és, que el Galatasaray a casa apreta, que tenen jugadors i arguments que poden, doncs, el Barça els ha de tenir en compte, que Osimhen es retrobarà amb Cubarsí, que recordem Cubarsí en el dia del seu debut en Champions quan era poc més que un adolescent, va marcar Osimhen, que jugava amb el Nàpols, i va ser un debut brutal de Cubarsí aquell dia a les ordres de Xavi, que li va valer l'MVP del partit. Però vaja, entenc que si el Barça rendeix com ha vingut jugant en aquesta inici de temporada, no penso un altre escenari que no sigui el de la victòria. Evidentment serà un partit que costarà, però em fa l'efecte que ja dissabte van poder descansar jugadors importants com el propi Cubarsí, com Pedri, que va jugar només els darrers minuts, etc. I al davant, que teníem la incertesa de què seria d'aquest Barça sense Rafinha, doncs escolta'm, apareix Gabriel Jesús, apareix Gordon i són capaços de marcar, i espero també la millor versió d'un Lamine Yamal, que l'altre dia davant del Getafe no va estar de 10 ni molt menys, no? Per tant, aquest Barça, Helena, et convida a ser optimista, et convida per ara doncs a confiar en que es mantingui la línia alta del que està venint fent a la Lliga amb aquest de victòries, amb la Champions, que també va tenir un bon inici. Per tant, no hi ha lloc ara mateix per un escenari pessimista.
0: Bruno, ens baixes de... fas tocar de peus a terra, o sí que és cert que el Barça arriba com a clar favorit?
3: Crec que el Barça és molt favorit, és veritat que ve de guanyar el Galatasaray, que és líder a la seva lliga, que recupera Osimhen, que suposadament és la pitjor notícia pel Barça. Crec sincerament que ho és, un davanter molt físic, que és molt pesat amb els defenses, però sobretot al darrere crec que és un equip feble, que té uns centrals que per corregir i que a l'àrea són bons defenses, però que són massa impulsius, i em sembla que el Barça, amb el potencial ofensiu que té ara mateix, és clar favorit per endur-se els 3 punts.
0: I sobretot, Bruno, que els espera un dels ambients més hostils d'Europa.
3: Sí, això el Flaqui ho domina més, que ha estat més per allà que jo. S'ha parlat sempre de l'infern turc, i crec que ja no té, o que té molt poc a veure amb el que vivíem allà als anys 90, i sobretot que es parla molt de l'infern turc pel que realment es viu al bàsquet, que realment amb pavellons tancats i tal és una altra història diferent. A Grècia passa una mica similar. És un ambient fort, però crec que no sé si el Flaqui dirà que és un dels top 3 que ha estat a Europa, per exemple, el camp del Galatasaray, que crec que no.
2: No el recordo tan bèstia. De fet, he estat un cop, jo només al camp del Galatasaray, en el partit que es va jugar fa 4 anys, si no m'equivoco, aquí en Europa Liga. Era, imagina com han canviat les coses al Barça, que jugava Europa League i ara és un dels clars favorits a intentar guanyar aquesta Champions. I sí que és un ambient que escalfa, que apreta, però vaja, no, associar-lo a la paraula infern, em sembla, com diu el Bruno, que té més a veure amb el bàsquet o amb el que era l'Elisa Millén ara fa uns anys, que aleshores sí, amb aquell joc de bengales i tal, et podria intimidar una miqueta, però em fa l'efecte que el Barça no patirà l'ambient perquè és una afició que apreta, però em sembla que no.

0: És una quantitat de decibels, ho vaig estar mirant ahir, catalogada, com a per sobre del llindar del dolor.
1: És a dir, els veïns podrien denunciar.
0: És que això va ser el 2011.
1: Ah, val, era una altra època. Era una altra època.
2: Ja li podeu dir a Jordi Orós, doncs, que us compri auriculars dels bons, perquè si no serà impossible que pugueu escoltar la retransmissió del Carrusel Deportivo o del que t'hi jugues Barça. Bruno, un Galatasaray per això que està ple de noms. Avui quan mirava la plantilla, fa viejas glorias, no? Que ara fan parada allà abans de retirar-se o de tirar ja més cap a l'Aràbia.
3: Els Leroy Sané, Gundogan, tots aquests futbolistes, Davinson Sánchez, hi ha molts jugadors doncs que han estat molt, molt grans, que ara mateix estan al Galatasaray. Un equip, Elena, que s'ha gastat prop de 80 milions d'euros en fitxatges aquesta temporada, que es diu aviat. Per exemple, Rafael Leao, s'han gastat gairebé 40 milions d'euros en l'exjugador ja del Milan, segurament és el seu fitxatge estrella, que no havien començat massa bé la temporada, van rebre una golejada que va fer molt de soroll a Turquia, però que, com dius, té belles glòries a la plantilla.
2: El Galatasaray està fent l'atenció a mitjans prèvia al partit, de seguida parlarà l'entrenador Okan Buruk, que ara ho està fent també el jugador Lucas Torreira.
4: Y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria, tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión. Y estamos acostumbrados a eso porque sabemos de noches de Champions, lo hemos demostrado en años anteriores. Y bueno, lo venimos demostrando, este grupo de jugadores viene demostrando hace muchos años que somos un equipo sólido, que sabe demostrar ante las adversidades y sobre todo enfrentando a un equipo tan importante como el Barcelona, y ojalá que mañana nos encuentre una buena noche. Es importante también tener el apoyo de todos nuestros hinchas, porque nos hacemos muy, muy fuertes jugando de local y estamos con mucha motivación. Como dijo el míster, a veces no se necesita tanta motivación para este tipo de partido y bueno, mañana creemos que va a ser una gran noche y queremos dar una alegría a toda nuestra gente.
2: Aquest és Lucas Torreira, jugador del Galatasaray. Ja sabeu que el Barça té les baixes de Rafinha i De Jong, com ens comentava ara el Santi Ovalle, que és veritat que ja s'han entrenat sobre la gespa avui, per tant, bones notícies per Hansi Flick. Santi, però amb Rafinha, és cert que hi ha certa preocupació al club per haver tornat de nou lesionat o amb molèsties de l'aturada de les seleccions?
0: Cabreig, frustració al club, perquè són tres viatges consecutius on Rafinha torna lesionat de la seva selecció. No amb Rafinha, però sí aquest sentiment de, ostres, un altre cop ha tornat a passar. Entenen que Rafinha juga així i que ell és la seva manera de jugar i el que el fa un futbolista especial, però hi havia cert anunci, cert cabreig al club per aquest retorn. Ell, a veure, si hagués estat un partit a vida o mort, segurament com a mínim hauria estat a la banqueta demà o a l'últim partit contra el Getafe, però veient els precedents, el que decideix Flick és dir-li a Rafinha, escolta Rafinha, parem una setmana i fas net del tot. Ja està entrenant, com bé us he dit, sobre la gespa de la ciutat esportiva. Avui ha començat a trepitjar gespa, a tocar pilota i a treballar amb certa intensitat. Per tant, arrenca la posada a punt. I el que sí que considera el Barça és que aquesta aturada de 3 setmanes és criminal. I així, no amb aquests termes, però li ha dit als estaments i a FIFA que no pot ser, que això s'ha de revisar de cara al futur, perquè és com fer una pretemporada pels clubs i que no és una bona idea concentrar 2 aturades en una i fer 3 setmanes, i així li ha traslladat el Barça als estaments internacionals, a FIFA, etc., de cara que ho pugui revisar en el futur.
2: Bruno, no sé si tu tens la sensació que aquest sentiment del Barça és compartit per més clubs.
3: No està content ningú, no estan contents els clubs. Et diria també, Elena, que no acaben d'estar contents els seleccionadors, que han de fer rotacions. Normalment tu tens una aturada de seleccions, tens 2 partits i ens posem el cas que és més proper per nosaltres, que és Luis de la Fuente, no cal que faci rotacions. Tens 2 partits, tu tires amb els jugadors que tens i vas amb tot. En una seguida de 4 partits sí que has de començar a repartir minuts i ho tens més complicat. És veritat que si tens la mirada del futbol de clubs, et molestarà sempre qualsevol aturada, però també és cert que la de 3 setmanes se li ha fet llarga. Em fa la sensació que a tothom, i crec que ho acabarà canviant la FIFA més d'hora que tard.
2: Doncs segurament acabarà sent així com diu el Bruno, perquè ens apunta el Santi que el Barça ha fet una queixa davant la FIFA i dels estaments

0: organitzadors de que aquesta aturada s'hauria de modificar de cara a un futur. Ara parlàvem de Rafinha, Santi, però també tens novetats pel que fa a De Jong.
1: Va dir l'altre dia Flick a la prèvia, bueno, ho vam escoltar aquí perquè vam escoltar el Nil allà i vam escoltar a Hansi Flick dient que l'aspira
0: contra el Betis. Sí, de fet, Santi, el podem escoltar. Ah, el podem escoltar a Santi Flick parlar, a Hansi Flick, perdó, parlant de De Jong. Li preguntaven si l'opció de jugar de central era possible i així de contundent va ser el tècnic alemany.
2: Of course he can play. We have different options and Frankie also can play this position.
0: Així que no és casualitat, Santi, no? Crec, aquesta declaració de Hansi Flick.
1: No, de fet, des que es va unir al grup, que pues, ha fet un parell d'entrenaments, està assajant com a central, Frenkie de Jong. És cert que no ha d'entrar convocatòria, sí que assaja en una posició on ara falten peces, perquè no hi és Christensen, que per cert ja treballa també sobre gespa, per tant, més a prop al seu retorn. Falta Christensen, falten peces, i per tant, com no havia d'entrar convocatòria, completa lloc, però fa la sensació, i pel que m'expliquen, que és una opció factible, que veiem a Frenkie de Jong de central quan torni. Per això, perquè hi ha overbooking al mig del camp i hi ha posicions que estan garantides per determinats jugadors, Rodri, Pedri, la de mitja punta se la discuteixen Olmo i Fermín. Allà hi ha overbooking, hi ha una vacant a la posició de central, i també perquè l'operació de Frenkie, la nova operació de Frenkie de Jong, hi ha teories mèdiques dins del club que consideren que aquest genoll pot quedar inestable i que aleshores això pot afectar a la manera de jugar. Frenkie de Jong juga molt girant, i davant d'aquesta decisió de Frenkie de Jong de no operar-se, creuen que pot canviar la seva manera de jugar sobre el terreny de joc, i aleshores provar-lo a centrar és una manera de veure el futbol de cara i no haver de girar tant com ho fa un migcampista, i d'aquí que també el provin, assagin amb Frenkie de Jong en aquesta posició de central als darrers entrenaments.
0: Flaqui, et convenç? T'agrada aquesta nova oportunitat per De Jong?
3: No l'acabo de veure. És veritat que hi ha hagut alguns partits amb Països Baixos o fins i tot amb el Barça que ha pogut tenir rol de central, però em costa, tot i que evidentment no seré jo qui discuteixi la visió de Hansi Flick a l'hora de trobar posicions noves per jugadors que potser no contemples en aquelles zones, no? Però jo crec que Frenkie és víctima de la seva inactivitat, primer, del seu baix rendiment quan ha tingut oportunitat en els darrers temps, i al final també de la competència que hi ha al mig del camp. Ara mateix té molts jugadors per davant fins que ell sigui capaç d'assolir una versió bona que li permeti discutir, doncs, en un mig del camp on Fermín i Olmo es disputen un lloc, on Bernal no té minuts, on fins i tot jugadors com Rodri també té alternatives. És que hi ha moltíssima gent al mig del camp, hi ha molt overbooking, hi ha Gavi, que és un tros de jugador que pràcticament no té minuts i que quan els té doncs també mossega per quedar-se, no? Així que em sembla que Frenkie és víctima de tot plegat, de la seva inactivitat, del seu baix rendiment quan ha jugat i de la competitivitat que ha instal·lat Hansi Flick amb l'arribada de Rodri al mig del camp.
0: Bruno, tu veus aquesta opció de Jong a l'eix de la defensa?
4: L'hem vist a l'Ajax fent parella amb Blind i amb De Ligt, si no recordo malament, en algun moment fent defensa de 3, fins i tot en defensa de 4, sent un dels dos centrals. Crec que no té els conceptes defensius per ser un central de garanties en un partit top. Ens posem a pensar, per exemple, una eliminatòria contra el Bayern de Múnich, crec que patiria moltíssim. Però és veritat que hi ha molts partits a la Lliga, en escenaris als que has de remuntar, sí que me'l crec especialment, perquè et pot donar molt bona sortida des del darrere, especialment conduint. Per tant, pot ser una opció. Crec que a llarg termini, pensant De Jong com a central de futur pel Barça, no és una realitat viable.
0: Doncs veurem quan s'incorpori De Jong ja a la rutina del Barça. Ens diu el Santi que ja està entrenant sobre la gespa i que podria tenir minuts contra el Betis. En quina posició ho farà? Però, Santi, requadrem la informació que ens donaves. Seria una opció com a central, com ho podria veure Flick de cara a les properes setmanes?
1: És una opció, i sobretot és una opció que creix perquè els darrers dies, dos entrenaments que ha fet amb el grup, ha assajat de central. Aquesta setmana farà una posada a punt, igual que Rafinha, al marge, i per això s'ha quedat a Barcelona. Però recordar que Frenkie de Jong ja fa una setmana, ben bé, que ha començat a la dinàmica de grup, i pel que em diuen, amb prou bones sensacions.
0: Doncs bones sensacions, apuntem, de De Jong, a veure si es confirmen, i aquest cap de setmana ja el podem veure de nou sobre la gespa. Torna a parlar Lucas Correia, el jugador del Galatasaray, en aquest cop del control sobre el Barça.
5: Sí, sabemos que en mitad de la cancha quizás tienen los mejores jugadores e intentan controlar el partido en base a la posesión. Intentan cansar a los rivales para después poder atacar y poder lastimar. Vamos a preparar el partido de la manera que lo hacemos contra todo, más allá de que sea el Barcelona nuestro rival. Nuestra idea siempre va a ser la misma. No vamos a cambiar nuestra identidad de salir a ganar el partido, de ser agresivo a la hora de defender, y cuando se pueda robar la pelota intentaremos hacerle daño con nuestros jugadores por delante.
0: Aquest és Lucas Torreia, no Correia. Espero que Cazorla estigui avui també de festiu i no em tregui demà a la secció. Jo crec que a les 12:24 ja és moment d'anar cap a Madrid, no et sembla, Bruno?
4: Som-hi.

0: Perquè a Madrid podríem dir ja que definitivament el Dalai Mou ha mort. Un Mourinho hem vist aquest cap de setmana abanderant aquesta creuada del Madrid contra els àrbitres que no sembla tenir final. I el carrusel canalla aquesta matinada ens han explicat l'Anton Meana i l'Héctor González que el comitè tècnic d'àrbitres, dins del comitè hi ha preocupació pel clima que s'està generant al voltant de cada partit contra el Real Madrid, que no entenen les crítiques de l'arbitratge del passat dissabte. I, de fet, Iturralde González ens explicava també al Canalla que el que no entenen el comitè tècnic d'àrbitres i el que no entén el propi Iturralde és que s'estigui creant un debat al voltant d'una acció que va estar ben arbitrada.
1: Si entramos ya en hacer críticas de un acierto, es que es una campaña para desviar algo. Por eso te digo que si yo hay un montón de críticas después del Atlético Madrid-Real Madrid, pues bueno, fueron dos jugadas de criterio, que yo sí, para mí eran las dos rojas, pues Pacete a una sí, otra no. Perfecto, ahí entra ya cada uno. Pero hoy es un debate que no tiene fondo. Es que no hay debate. Es que hoy no hay debate, porque estamos hablando de acierto.
0: Estamos hablando de acierto, deia un Iturralde, que per ell tot això el que explica és que hi ha un relat interessat per part del Madrid i de Mourinho.
1: Lo que quieren hacer es escribir y mandar un relato que no es cierto. Es decir, es hacer ver a su masa social que tenga la percepción de que están siendo perjudicados. Pero esto es muy viejo, pero que esto es viejísimo. Ese sentido de no, todos contra nosotros. ¿Cómo? Todos contra vosotros.
2: ¿Te parece que ha empezado muy pronto esto?
1: No ha empezado muy pronto, porque dentro de dos semanas está el clásico. Y todo va dirigido a ciertos partidos. Esta tendencia de tensionar la relación árbitros Real Madrid, ahora está. Tenemos a un profesional de la tensión, que es el señor Mourinho, el mismo que cuando estaba entrenando al Benfica dijo que el árbitro tenía un papel y que no amonestaba a los jugadores del Madrid. ¿Por qué? Porque quería tensionar el arbitraje cuando estaba en el Benfica. Lo ha hecho en Portugal, lo ha hecho en Italia, lo ha hecho en Inglaterra. No es nuevo. Él juega con esas armas.
0: Anton Meana, Madrid, ¿qué tal? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Elena?
0: ¿Tú también estás de acuerdo con Iturralde y ha empezado a jugar el clásico Mourinho?
3: Sí, ya ha empezado a jugar el clásico. Para mí es excesivo y comparto la opinión que tenía el otro día la delegación del Villarreal saliendo del Bernabéu, de que no pasó tanto en el partido como para que se protestara todo desde el principio. Mandaba a su cuerpo técnico de manera escalonada. Primero va el segundo, luego va el de porteros, luego va Chendo. Es como una protesta, como si fueran relevos en el ciclismo, para presionar al cuarto árbitro desde el principio. Le sorprendió al banquillo del Villarreal, no supieron jugar ese partido y con uno más el equipo de Íñigo ni siquiera hizo cosquillas a la portería de Courtois.
0: Un Madrid, Antón, que supongo que ya da por perdido a Vinicius, ¿no? Para ese partido, está muy comprometida su presencia en el Clásico. Nos contaba este fin de semana Iturralde que se espera que sea una sanción entre 2 y 3 partidos, por lo tanto no podría estar en el Camp Nou.
3: No, para mí es imposible. Yo no veo solución a que le metan menos de 2 partidos. Es que no hay solución. Con lo que pone el acta, con la roja que le han echado, es mínimo 2 partidos y luego le puede quedar alguno más por dirigirse al árbitro de manera incorrecta cuando le han expulsado. No veo posibilidad. De hecho, creo que va a jugar Vinicius titular el miércoles en Roma. El equipo termina el entrenamiento ahora y veo a Vini de inicio en Roma el miércoles porque no va a estar contra el Sevilla el domingo y no va a estar en el Clásico del día 25 en Barcelona.
0: Flaqui, Santi, que encara esteu per aquí des d'Istanbul, us convenç aquesta postura del CTA, que vegin millor no confrontar-se directament amb el Madrid davant les constants queixes que està havent-hi per part de Mourinho i del club?
4: Bueno, és que no és nou, el que fa el Madrid no és nou. És veritat que ha augmentat el volum, però no és nou. Ja fa molts anys que, de forma preventiva, la televisió del Club Blanc va alertant sobre àrbitres que els perjudicaran en el partit que estan per jugar, que després, passi el que passi, sempre troben la forma de buscar arguments per defensar aquesta suposada persecució que ells diuen rebre, però crec que va ser el propi Mourinho, que en l'època de Guardiola, després de la final de Copa Mestalla, que guanya el Madrid al Barça, que li donen un gol a Pedrito, i que Guardiola diu que critica aquella errada de l'àrbitre, Mourinho va dir que hi havia una nova classe d'entrenadors que eren els que criticaven l'encert. Doncs ara el Madrid em sembla que és el que està fent. Si és que, segons el reglament, el tema Vinicius és vermella claríssima, si el propi Vinicius ho accepta i es li demana fins i tot disculpes. Ara, que no fa el que no s'apaga, no s'acabi mai aquesta festa del Negreirato i de la persecució i del CTA i de tot contra tots, etcètera, etcètera. Li va fantàstic, perquè el Madrid va jugar dissabte, va tornar a patir, va jugar malament, però ningú parla de que el Madrid juga malament o de que el Madrid està quart a la Lliga i de que si les coses van com van igual surt del Clàssic a 9 punts. Ningú parla d'això. Es parla d'àrbitres, es parla de Negreira, es parla de persecucions, es parla de robatoris. Ja els hi va bé per dissimular. Com deia Iturralde, el canalla és de primer de cortines de fum. Per tant, escolta'm, el CT entenc que ja està acostumat. Ara jo ho deia l'altre dia i van passant els dies i m'hi reafirmo. Al final a Mourinho no se'l va fitxar ni per arreglar el futbol ni per netejar el vestidor. Se'l va fitxar únic i exclusivament per fer pujar el volum de la crítica arbitral, que és la bandera del mandat de Florentino Pérez.
0: Antón, tú que vives cerca del madridismo y vas todos los días al campo, al Bernabéu, ¿tienes la sensación de que el socio del Madrid, el aficionado, compra esa cortina de humo que dice Flaky?
3: Creo que un sector del Bernabéu sí. Creo que eso no ha cambiado, que Mourinho no convenció a todo el madridismo en su primera época y ahora tampoco. Hay un sector del público que pita al equipo porque no le gusta lo que ve, porque piensa que el Madrid juega mal al fútbol, pero con el fantasma del caso Negreira siempre presente, hay mucho madridista que piensa que hace falta hacer ruido arbitral por todo. Y yo creo que se empieza a embarrar otra vez el ambiente en el estadio. El otro día, digamos que a los periodistas, a algunos periodistas, se nos increpó de más en los aledaños, nada reseñable, pero había un ambiente más tenso con la prensa que el que se vivía en la última década, ya sea con Zidane, con Ancelotti, con Alonso, con Arbeloa. Si el entrenador señala a los medios, los que le compran el discurso señalan a los medios, y creo que esto va a ir a más porque futbolísticamente hablando el Madrid no invita al optimismo. Entonces, en cuanto el Madrid se aleje más del Barça, el ruido arbitral y mediático va a ser mayor desde el cuerpo técnico.
0: ¿Os increparon, Antón, antes o después del partido?
3: A mí antes, por ejemplo. No tiene nada, ¿eh? No quiero ser yo la víctima, pero lo cuento como detalle y en el Keti Yugas, que es un poco un programa en el que hablamos de manera casi familiar. Pero eso de impresentable, pues eso que no te lo gritaban desde hacía una década, pues te lo vuelven a gritar camino del estadio. Sí que percibí más tensión que en los últimos años y creo que no es casualidad. Creo que si tú alimentas un caldo de cultivo en contra del estamento arbitral y en contra de la prensa, si los tuyos ven a un árbitro o a un periodista, es normal que les increpen. Repito, no deja de ser un grito sin importancia, pero me llamó la atención. Dije, qué casualidad, que llevábamos una década tranquilos en el estadio y ha vuelto Mourinho y se acaba esa paz. Repito, el problema del Madrid es futbolístico. Creo que el Madrid no está jugando al fútbol, creo que el Madrid va muy lento con el balón, creo que no tiene ideas, que Mbappé está mal delante de la portería, pero eso no lo va a solucionar rajando de los árbitros antes y después de los partidos o callándose como el otro día, que había 68 periodistas en una sala de prensa, estaba la BBC, estaba la Gacheta, estaba el Guardian, los medios más importantes del mundo esperando a un entrenador que no fue a la sala de prensa. Y no había pasado, repito, en 13 años. Zidane salió siempre, Ancelotti siempre, Alonso siempre, Benítez siempre, Lopetegui siempre, Arbeloa siempre. Bueno, no sé, creo que era mejor ser de Special One por ganar que ser de Special One por no ir a sala de prensa.
0: Pues sí, esperemos que totes les protestes es quedin aquí, que no vagin a més, com això que ens ha explicat l'Antón. Antón, te agradecemos que aquí en la familia, como dices, del Keti Yugas, que nos contamos todo, también nos hagas llegar lo que nos pasa en el día a día, que al final también acaba repercutiendo en nuestro trabajo.
3: Bueno, esperemos que no vaya más, pero eso bueno, en la primera época hubo momentos de tensión, hubo compañeros a los que les acompañaban al coche después de los partidos, o sea, han pasado muchos años. Pero la primera época fue muy tensa, muy tensa. Y creo que al Madrid le ha ido muy bien alejado de la tensión. Es verdad que lo han elegido, es verdad que Florentino eligió a Mourinho cuando había más opciones. Es verdad que no hay una unidad clara dentro del club. La cúpula Florentino, la gente que rodea al presidente, son muy de este José Mourinho, pero hay trabajadores históricos del club que no comparten esta idea, que no le compran el discurso. El debate de la grada también está dentro del club. Pero es que vamos a ir capítulo a capítulo. Mañana en Roma va a ser un paseo para Mourinho, le van a recibir como al emperador, después de lo que hizo en el equipo giallorosso ganando la Conference, creo que fue, y mañana va a ser un Mourinho diferente, pero en la previa del Sevilla seguro que habrá ruido, y la semana del Clásico puede ser insoportable mediáticamente hablando.
0: Pues lo contaremos, pase lo que pase aquí en el Keti Yugas. Antón Meana, muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
3: M'encanta, un beso, Elena. A mañana.
0: I Flac i Santi, us alliberem ja. No sé si teniu ja decidit el restaurant on dinareu avui.
4: Doncs ha vingut Santi Ovalle amb una guia ja feta.
5: Feu free tour?
2: Feu free tour.
4: Que inclou visites culturals, visites gastronòmiques i, evidentment, també la feina.
5: I d'oci?
6: Sí, però... no? Crec que aquesta guia, que per cert podreu escoltar avui a la graderia, perquè no és una guia per nosaltres, sinó per informació a servei per tothom qui vulgui. Si voleu, la recuperem demà al que t'hi jugues, també.
0: Sisplau.
6: Crec que el Flaqui me l'ha tirat tota per terra.
5: No. Sol passar, això.
4: En cap cas.
6: Jo li he dit, mira, podríem anar... Saps què? M'ha dit, saps què? A l'hotel.
4: Jo només l'he alertat que aquí les distàncies són grans. Hi ha molt trànsit i no és fàcil anar d'una mesquita a un palau que estan allunyats bastant. Perquè, vulguis o no, Santi, també hem vingut a treballar.
0: Exactament.
4: Però vaja.
5: Si no, el gimnàs de l'hotel, i ja està.
7: Mira en preus això sí, això del tema, del tema no aquest, mai. Santi.
5: Sí, a mi també, Santi.
7: Mira en preus.
5: Jo a mi també,
7: sí,
5: Santi.
7: Sí, a tu.
5: No, però jo...
6: No,
5: jo tinc,
6: no,
5: un, altre,
6: no,
5: jo tinc
6: no,
5: un altre
6: no,
5: tema.
6: No sé si arriba per tant la vaca.
0: Santi, Flaqui, gràcies. Us escoltem a la graderia del balcó avui amb l'Anna Palet.
6: Està aquí suant Jordi Orós, que creia que li havien perdut la maleta i que s'havia d'anar a buscar-la a l'altra punta d'Istanbul.
4: Ha aparegut.
0: Això són els miracles del dilluns 11 d'octubre. Gràcies.
4: Milagre del Bósforo.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb l'Aut Grau. Aut, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Elena.
0: Comencem destacant que el Betis ha superat el Madrid a la Lliga.
9: Els de Manuel Pellegrini van derrotar per 5-2 a Osasuna amb doblet d'Isco i es col·loquen tercers amb un punt més que els de Mourinho. Llevant i Sevilla tanquen avui la vuitena jornada de Lliga a les 9 de la nit.
0: Ja tenim horaris de la jornada 12.
9: El Barça visitarà l'Atlético el diumenge 8 de novembre a les 9 de la nit. El dissabte 7, l'Espanyol jugarà a les 4 i quart a casa contra el Deportivo i el Madrid visitarà més tard a les 9.
0: El Manchester City a la Premier goleja a Anfield.
9: L'expulsió de Gravenberg a la segona part va provocar la reacció dels Sky Blues, que van derrotar els Reds per 0-3 amb gols de Haaland, Doku i Cherki. Els de Maresca són líders de la Premier League amb 6 victòries en 6 partits.
0: En bàsquet, gran victòria del Barça al Palau.
9: 89-86 contra València Bàsquet en la tercera jornada de la Lliga Endesa. Així valorava Sekulic que 8 dels seus jugadors estiguessin per sobre dels 10 de valoració.
10: Sí, realment és important i sobretot el més important és veure que tots els jugadors saben que han d'ajudar a l'equip, que no només vol dir anotar punts, fer punts, sinó també hi ha altres coses i ells això ho saben, en són conscients i crec que és el que més ajuda a l'equip a la llarga. De totes maneres, sí, estic content de veure estadístiques així.
11: Yes, it's very nice to see stats like this.
9: Manresa, Joventut i Lleida van tenir menys sort amb derrotes contra Madrid, Baskonia i Obradoiro, respectivament. I deixen fer un apunt més a l'Ena en clau bàsquet, i és que el Barça-Saragossa de la jornada 5 de l'ACB ha canviat d'horari, estava programat pel diumenge 25 d'octubre a les 12 i ara serà el dissabte 24 a les 9.
0: A motociclisme ja hi ha campió del món en Moto3, Máximo Quiles, i en hoquei patins, la selecció espanyola femenina guanya el seu 9è mundial.
9: Victòria de les de Sergi Macià a Perú a 3 davant de l'Argentina en la final disputada a Paraguai.
0: Gràcies, Aud. Anem al quiosc.
8: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, què tal? Molt bon dia.
12: Hola, muy buenos días, Elena. Era el primer partido después del castigo y el City encontró el premio con una contundente victoria en Anfield sobre el Liverpool. 0-3, un triunfo que, como recoge el diario Manchester Evening News, provocó altercados, ya que los aficionados de Liverpool se enfrentaron con la policía, que se vio obligada a desplegar hasta gas pimienta, según escriben Chris Slater y Greta Simpson. Tras una primera parte sin goles, el City acabó silenciando a la afición local, se lee con una victoria por ese contundente 0-3 después de que Liverpool se quedara con 10 jugadores por expulsión de Gravenberg, que vio dos amarillas. El primer partido del City desde que fue declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League terminó en victoria, escribe Finn McNulty en la BBC, aunque precisó que persiste la sensación de que esta temporada está en el limbo mientras el City espera su castigo, con la posibilidad aún de expulsión de la Premier, descenso o deducción récord de puntos. Un ambiente, y acabo, un ambiente explosivo. Tensión, pancartas con la palabra trampa y plátanos inflables. Así recibe Anfield al City, recalca Bill Hambin en su crónica para The Guardian, quien indica que había una tremenda sensación de injusticia y miles de aficionados de Liverpool querían expresarla.
0: Bruno, no sé si tens la sensació, gràcies Marcos, que aquestes protestes contra el City s'aniran repetint setmana rere setmana.
7: A veure, realment el Liverpool és un dels equips que segurament ho ha patit més, el fet que hagi pogut fer trampes, segons aquesta comissió de la Premier League, el Manchester City, perquè en moltes lligues les ha lluitat amb el Manchester City precisament. Val a dir que moltes de les pancartes tenien molta gràcia, jugant amb lletres de les cançons d'Oasis, que estava, per exemple, allà el Noel Gallagher mirant-se el partit, hi havia algunes de molt ingenioses, i sí que crec que tindrà recorregut. També és veritat que crec que anirà endavallada, és a dir, el Liverpool, pel rival que és del City, estava clar que ho faria, el que faria aquest cap de setmana. Crec que veurem durant tota la temporada pancartes, però que anirà, serà un de més a menys claríssim.
0: I protestes a banda, per tu va ser un cop dur, ens explicaves a Carrusel, no?, pel Liverpool d'Iraola.
7: Sí, sobretot perquè va començar bé la segona part, fins al minut 70, més o menys, el partit està empatat a 0. Hi ha tres aturades de Donnarumma només començar la segona part, que són bestials, i que li dona l'opció al City de mantenir-se en partit, de mantenir-se viu. Entra Doku i canvia el partit absolutament, provoca l'expulsió de Gravenberg, que intervé a l'acció del gol de Haaland i marca un golarro per fer el 0-2. Per tant, l'inici d'Iraola no ha estat fàcil. També és veritat que el 0-3 em sembla una mica enganyós pel que vam veure al partit.
0: Doncs veurem com va evolucionant la Premier, a veure si remunta el vol aquest Liverpool d'Iraola i si, com diu el Bruno, aquestes protestes es queden aquí perquè era un City-Liverpool, o si són una constant ja també, no? Aquí estem instal·lats amb el cas Negreira, doncs allà al cas City veurem com avança.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
8: @ que t'hi jugues.
0: I en ple festiu, Anna Palet, els oients estan ben actius.
14: Estan ben actius perquè, clar, serà festiu, però demà tenim Champions, venim de l'expulsió de Vinícius al Bernabéu, hi ha molta teca, evidentment la gent comentant-la al chat del YouTube del Que t'hi jugues, on sempre ens poden trobar, és igual que sigui festiu, que allà sempre emetem, igual que a Twitter i a Facebook, i també tenim actiu el WhatsApp del programa, el 606-32-72-11. De fet, ens envia una nota de veu al Juan Carlos parlant de Mourinho.
15: No iba a tardar mucho en aparecer el verdadero Mourinho. En el momento en el que le fueran mal las cosas, ya toda la culpa de los árbitros y de la Liga Negreira, y todo es de culpa de los árbitros para justificar su falta de juego, porque el Madrid realmente lo que hace es que no juega a nada y desvía la atención a través de los árbitros. Eso es lo que pasa.
14: Així que molt ben resumida la situació del Madrid pel nostre oient, pel Juan Carlos.
0: Primera cortina de fum, com deia el Flac. I vinga, va, que són les 12:42 i ens espera l'Àlex Dalmas.
8: Del Masterclass.
0: Àlex, què tal? Molt bon dia.
16: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Tu tampoc ets dels que fas festa avui, també aquí fidel a la teva cita amb el que t'hi jugues, i amb tu volem parlar d'aquesta baixa de Rafinha, que el Barça de moment ha complert amb nota amb la seva absència, perquè va ser Gabriel Jesús l'encarregat de substituir-lo aquest passat cap de setmana contra el Getafe, i va respondre amb bon partit i amb gol, Àlex.
16: Sí, per mi fa un partit excel·lent, Gabriel Jesús. Mira, jo crec que una de les claus d'aquest Barça, d'aquesta tercera temporada de Flick, ha estat la bona adaptació de Rafinha, i ha estat que Rafinha dona moltes coses a l'equip, no? Veiem un equip que pressiona molt millor, un equip que, a més, manté la rematada que tenia amb Lewandowski o amb Ferran, un equip que és molt més mòbil a la seva punta d'atac, i, per tant, replicar tot això no era gens fàcil, però crec que Gabriel Jesús ho fa força bé, o gairebé al nivell de Rafinha, eh? No poder... en aquest nivell de finalització, de qualitat, però vam veure un Gabriel Jesús amb molta mobilitat. Fixa't que fa 37 intervencions en els 81 minuts que juga, però és que les fa en moltes zones de camp. Són 6 recuperacions altes. El segon gol, el gol que ell fa, és una recuperació seva al pic de l'àrea. El primer gol i el segon, tant el que fa Gordon com el que acaba fent ell, comencen en una desmarcada on ell genera l'espai, i per tant el vam veure molt bé. A més, si sumem que va fer 2 xuts, va fer un gol, va acabar marcant, crec que la seva finalització en el gol és de molt nivell, de molta qualitat, per tant és molt bona opció. Quan va arribar aquí, la incògnita era el seu estat físic, però veient els partits que ha jugat i veient que està bé, crec que és un davanter de molt nivell i crec que és un davanter amb el qual es podrà rotar a Rafinha amb totals garanties.
0: Ara, Àlex, parlaves també d'Anthony Gordon. L'anglès va marcar el seu primer gol després de quatre assistències. També et va convèncer, Àlex?
16: Sí, sí, ja em convencia, eh? Era qüestió de temps. Jo crec que Gordon és un jugador amb gol, amb molt més gol del que la gent es pensa. Crec que ho acabarà demostrant, no? L'altre dia doncs, obre la llauna i fa el seu primer gol. Crec que li anirà molt bé per la confiança. Però Flick confia molt en ell i crec que el partit de Gordon és la demostració de que per què Flick el posa per davant de Diemi i altres opcions. És un jugador molt rigorós en la posició, sempre manté l'amplitud màxima, és un jugador que pressiona molt bé, que sempre fa desmarcades de ruptura, li arribin o no li arribin la pilota. És a dir, és d'aquests jugadors que, a part de la qualitat individual i d'aquest bon 1 contra 1 que té i aquest dinamisme, sumen perquè el joc flueixi molt millor. Fixa't que va jugar 70 minuts i va recórrer 8 quilòmetres. És una distància molt considerable per als minuts que va jugar. És un jugador que per al futbol col·lectiu del Barça ara mateix és molt important.
0: Set canvis va fer Flick de Sevilla a Getafe, però és cert, Àlex, que es manté la solvència de l'equip i sobretot aquesta efectivitat golejadora. Ara en parlàvem de Gabriel Jesús i de Gordon.
16: Sí, sí, sí, no arriba a la mitjana, crec que la mitjana actual del Barça està sobre els 4 gols en aquest inici de Lliga, no va arribar, però són 3 gols, porteria 0 i moltíssima solvència. Sense el jugador, Rafinha, que és el teu màxim golejador i el que ha fet el 35% dels teus gols, per tant, molt bona nota. A més, el Barça va generar 23 xuts, va ser el partit on va batre el rècord de possessió de pilota, també perquè el Getafe no la volia, però molt domini posicional. Bé, jo crec que són molt bones sensacions, tenint en compte tots els canvis que tu dius, de que el Barça, jo crec que és una demostració de que el Barça 2026-2027 té una plantilla molt àmplia, probablement la més àmplia de totes les tres temporades de Flick i la de més nivell.
0: No troba ni a faltar gairebé a Lewandowski i Ferran. Potser en algun tram de la temporada ho farà, Àlex, però ara gairebé ningú se'n recorda d'ells.
16: Sí.
0: Amb la boca amb la boca petita.
16: Exacte, sí. A veure, vindran curves, segur, i segurament hem d'estar preparats perquè Rafinha doncs, algun dia falli tres ocasions de gol i on el Barça li costi més marcar les ocasions que genera. Però, home, totes les sensacions són boníssimes. Jo crec que amb l'adaptació que hi ha hagut de Rafinha, amb l'adaptació de Gordon, amb aquesta nova manera de jugar, amb la incorporació de Xavi Spar, que és un lateral que està sorprenent, amb Rodri, que et permet coses noves. Una de les coses que vam veure l'altre dia és que el Barça va jugar amb dos mitges puntes purs. Va jugar amb Dani Olmo i amb Gavi, però jugant molt per davant de Rodri. Això t'ho permet Rodri, no t'ho permetia la temporada passada les altres opcions. Crec que té moltes més variants i segur que vindran els moments més difícils, però jo sóc molt optimista.
0: I de cara a demà, Àlex, aquest partit contra el Galatasaray, ens deia el Bruno que per ell el Barça és clarament favorit. No sé quin atac, sobretot, t'esperes de l'equip de Hansi Flick.
16: Sí, coincideixo amb el Bruno, clarament favorit, perquè té molts noms, però diguéssim que té poques estructures d'equip. No? És un equip que defensivament, sobretot, se li generen ocasions amb facilitat. L'altre dia acaba guanyant, però molt, molt al final. A més, Osimhen, que és el seu jugador, doncs, arriba després de lesió. Molt favorit. Quin atac m'imagino? Jo crec que repetirà amb Gabriel Jesús, tot i que no descartaria Dani Olmo, però vaja, si me l'haig de jugar, crec que posarà Gabriel Jesús i que veurem a Gordon i la mina a les bandes. Crec que Gordon és molt important, crec que Gordon el veurem a tots els partits de Champions i crec que és un futbolista que Flick té entre els intocables a l'onze.
0: Àlex, deixa'm que et pregunti per una informació que ens ha explicat el Santi Ovalle a l'inici del programa. Ens ha dit que Frenkie de Jong ja ha provat com ha estat assajant com a central en aquesta última fase de la seva recuperació, que Flick ho veu com una opció factible, sobretot també tenint en compte l'overbooking que té al mig del camp. T'agradaria, t'imagines, veure de Jong de central en aquest equip?
16: M'agradaria veure'l. Crec que té qualitats com per fer-ho. A mi, sabeu que és un jugador que sempre m'ha agradat, i per tant crec que veure'l en un lloc a l'equip sempre m'agrada. Com a central tinc els dubtes de que amb aquesta exigència de Flick de la línia defensiva tan alta que pugui tenir la coordinació, però amb sortida de pilota seria magnífic. Seria la manera de donar-li una mica d'aire cobertí sense carregar a Eric, perquè Eric l'estem veient al lateral dret, al central esquerre. Crec que és una opció que pot sumar i que li pot servir per tenir minuts, perquè la posició de 6 amb Rodri i Bernal està molt ben coberta i a tot el mig del camp també. Per tant, sí, tinc ganes de veure'l, crec que ho pot fer bé, sobretot en partits on el Barça sigui molt dominador, molt favorables a casa.
0: Doncs veurem. Quan torna De Jong, ens ha dit el Santi que tant ell com Rafinha ja estan fent treball sobre la gespa avui a la Ciutat Esportiva i que se'ls espera que estiguin disponibles almenys aquest cap de setmana pel partit contra el Betis. Àlex Dalmas, moltes gràcies per haver estat uns minutets aquí amb nosaltres al Que t'hi jugues.
16: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: 12:49. I avui també hi ha futbol. Nil Solà, què tal? Bon dia.
17: Hola, què tal, Helena?
0: Molt
17: bon dia.
0: Avui hi ha un Tenerife-Girona, un Girona que necessita sumar de 3 per tornar a recuperar posicions de play-off.
17: Sí, està en una bona ratxa el Girona, 13-18 des que es va tancar el mercat. Evidentment necessita la victòria a Tenerife. Ara mateix el Girona és 7 amb 14 punts, a només 2 de l'Sporting i el Sabadell, que marquen les primeres posicions de play-off, i a 7 punts de l'Almeria. És a dir, que si el Girona guanya avui a Tenerife, es posaria a 4 punts de l'ascens directe. A la prèvia del partit, Quique Álvarez reconeixia la importància i el bon record de tornar a Tenerife. El Girona va pujar, però, evidentment, això avui no et garanteix res.
18: Estem a segona i el nostre objectiu és el que és. Hem de ser ambiciosos, afrontar el partit pues, d'aquesta manera, intentant pues, aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues, bueno, estar més a prop dels de dalt i bueno, afrontar aquests dos partits a casa següents que tenim. Els records estan molt bé, però després espero que serveixi d'alguna cosa, però com no servirà de res, és veritat que és un record maco i proper i del que volem que passi d'aquí, no sé, 7 mesos o més o menys.
17: Stuani i Justin, les úniques baixes que té el Girona per aquest partit, ja ha recuperat tots els internacionals que no va poder tenir els últims dos partits contra el Albacete i Mallorca. Per cert, avui Stuani, que fa 40 anys. Està jugant molt i molt poc aquesta temporada, té ara problemes musculars, evidentment l'edat
0: es
17: nota.
0: Dir?
17: Bueno, que l'edat es nota, 40 anys, Bruno. Que,
7: què vols dir?
0: No. Això li pregunto, què vols dir?
17: Que 40 anys es noten.
0: Bona collita del 86. Tant
7: de bo tingués 40 jo.
0: Els 40 d'Estuani, no?
7: Bueno, això, vamos, ho signo, vamos.
17: Els d'Estuani, segur.
0: Una jornada que també ha deixat la victòria del Sabadell a Ceuta per 1-2, un Sabadell que és 5è ara mateix, a expenses del que faci avui el Girona a Tenerife, i que també ens ha deixat, ho sento, Bruno, el triomf de l'Andorra 1-0 contra el Castelló.
17: Anàvem-me pujadets, aquests del Castelló.
7: Calma, calma, estem en play-off encara.
17: Home, clar, play-off, clar que ho fareu, clar que ho fareu.
0: Vinga, que com diu Quique Álvarez, queden uns 7 mesos això, o així, diu, no? Més o menys. Qui està d'enhorabona és l'Associació Esportiva Prat, que després d'eliminar el Sant Rafel d'Eivissa, golejant-los de nou per 5-0 a la ronda prèvia de la Copa del Rei, han certificat que jugaran per tercera vegada a la seva història la fase final de la Copa, i aquest cop encara serà més especial perquè ho faran contra l'Atlètic Club. Serà la primera vegada que els pretencs s'enfrontin a un equip de primera divisió. Ells juguen la Lliga Elite, la màxima divisió del futbol català, i jugaran contra tot un primera com l'Atlètic de Bilbao. Vivir l'alegria de l'equip del Prat ahir a la tarda, i va estar amb ells la Sierra Chávez.
19: Què tal, Helena? Bona tarda. Soc amb Carlos García, un dels capitans d'aquest Prat que s'ha classificat per la primera eliminatòria de la Copa del Rei i que s'enfrontarà a tot un Atlètic Club. Carlos, què tal, com estàs?
20: Doncs molt bé, molt contents, amb ganes de que arribi ja el dia i disfrutar i gaudir.
19: Què significa per vosaltres jugar contra un equip com és l'Atlètic Club de Bilbao?
20: Bueno, jo crec que serà és un regal, no? També el treball de l'any passat i serà una cosa que no oblidarem mai.
19: Final ahir, 5-0. Ja només començar, primer gol als primers minuts. En quin moment veu dir avui ens classifiquem per la Copa del Rei?
20: Bueno, encara que teníem l'eliminatòria com de cara, teníem en tot moment pendent, o sigui, a la ment que no se'ns escapés i continuar ficant gols i que el somni que pogués arribar, clar.
19: Perquè com s'afronta un partit com el d'avui, sabent que t'espera un rival de primera divisió, un rival com és l'Atlètic Club, per un grup de gent com vosaltres, que al final sou tots treballadors, que jugueu a Lliga Elite, com afronteu una setmana com aquesta?
20: Sobretot amb il·lusió. És un regal, ja dic, és per gaudir i igualment anirem a competir, però és això, amb molta il·lusió i amb ganes.
19: Ara, abans, teniu bastants partits abans del partit contra l'Atlètic. Com heu d'afrontar aquests partits per no perdre la vista tampoc en la Lliga?
20: Home, nosaltres el que hem d'estar centrat amb la Lliga perquè és la nostra competició i hem de fer el que faci falta perquè no es noti aquesta fatiga de minuts i els partits entre setmana i tot això.
19: Ah, bueno, ja s'ha vist avui també que teniu un bon fons d'armari, que ja es poden fer rotacions. Això també és important de cara a aquestes setmanes?
20: Home, és importantíssim. Ara que tenim tanta acumulació de minuts i partits entre setmana, poder comptar amb tothom i que ho faci bé i que competeixin com ho estan fent fins ara és superimportant.
19: És una llàstima per això que el partit contra l'Atlètic no es pugui jugar aquí al Sagnier.
20: Home, sí, a mi m'encantaria que fos aquí amb la nostra afició, no? Amb la nostra gent. Però, clar, per tema de logística, imagino, i d'aforament, doncs crec que no sé on jugarem encara, però és una llàstima.
19: Quina crida feu a la vostra gent?
20: Que vingui tothom que pugui, que gaudeixin, que nosaltres ens deixarem la pell per ells i així tot l'any.
19: Doncs Carlos García, un dels capitans d'aquest Prat, que s'ha classificat per la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Moltes gràcies i enhorabona.
20: Gràcies.
0: Prat Atlètic Club, el proper 29 d'octubre a la Copa del Rei. Una llàstima que un partit històric pel Prat no es pugui disputar a casa seva, al municipal Sagnier, perquè no compleix els requisits que demana la federació per la competició, per un partit de Copa del Rei, així que el partit s'haurà de jugar a l'Hospitalet. I Albert Llimós, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Helena.
0: Potser també hi ha canvi d'escenari per l'Europa Sant Andreu, que es podria acabar jugant a l'RCD Stadium.
1: Sí, el dia 15 de novembre, el cap de setmana aquell, no hi ha partits de primera divisió, hi ha recés pels partits de seleccions, i l'Espanyol no juga fins al 29 de novembre contra el Getafe, per tant, una bona ocasió doncs, per disputar un derbi barceloní, en aquest cas entre Europa i Sant Andreu, que sempre s'han quedat curts, no? Quan s'han jugat al Nou Sardenya i quan s'ha jugat també al Narcís Sala, ha quedat curts els dos estadis. L'Europa a més juga a Can Dragó amb només 3.000 localitats, per tant, encara més curt. I l'Europa ja fa temps, quan han avançat els companys d'Esport 3, doncs fa temps que estan doncs, amb negociacions amb l'Espanyol. Avui hi ha una reunió important de la Junta Directiva de l'Europa per intentar acabar de decidir i tancar aquest tema. Què passa? El primer, que hi ha unes despeses d'uns 40.000 euros d'obrir l'estadi del RCD Stadium, per tant, això ho hauria assumir el club escapulat, de Gràcia, i a banda també decidir quina part es quedaria l'Espanyol, que vol un petit benefici, no?, pel fet de donar aquesta possibilitat que l'Europa, equip de primera federació, jugui el derbi contra el Sant Andreu. De moment hi ha bona predisposició, molt més que altres equips. L'Europa ha tantejat també, per exemple, el Sabadell. El que els hi demanaven inicialment era inassumible, més de 100.000 euros per jugar aquest partit a Sabadell, i també el Barça pel Joan Gamper, i tampoc no hi ha hagut bona resposta en aquest sentit. Sí que amb l'Espanyol sembla que van encaminades les coses. Avui reunió important, doncs, com et deia, per acabar de definir aquesta situació per part de la Junta Directiva de l'Europa. S'ha de posar, això sí, 7.000-8.000 espectadors mínim perquè surtin els números. Per què? Doncs perquè l'Europa al final vendrà unes entrades, hi ha un perill, i per això també es vol decidir què es fa amb això, que és que hi hagi més aficionats del Sant Andreu que l'Europa. La massa social de l'Europa són 3.700 socis, el Sant Andreu té 6.000 abonats. Per tant, l'Europa, una de les idees que té sobre la taula és obrir només un sector d'uns 3.000 aficionats pel Sant Andreu, entrades de 25 euros, menys les primeres, l'equivalent a les que siderà el Sant Andreu a l'Europa, doncs que serien de 15 euros, i amb això fer caixa. Un exemple de com per on poden anar les coses, contra el Saragossa, l'Europa el rep el dia 23 d'octubre, l'Europa ha vengut 700 entrades a 25 euros, són de 17.500 euros, per tant, si s'aconsegueix vendre aquestes 3.000 localitats de gent del Sant Andreu, més els aficionats locals, que potser hauran de pagar una mica, més aficionats una mica d'altres equips que vulguem viure aquest derbi, doncs podrien sortir els números per l'Europa.
0: Doncs veurem on s'acaba disputant aquest Europa-Sant Andreu. Home, faria goig, eh? Un partit de futbol català d'aquest nivell, jugant-se a l'RCD Stadium. Veurem amb quants aficionats a la grada. Gràcies, Llimós. Nosaltres fem una petita pausa, butlletí informatiu, i seguim endavant amb el que t'hi jugues.
21: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
22: Podríamos decir que la menopausia es algo que pasa como si nada, pero preferimos no venderte la moto. Lo que sí vendemos es equilibrio hormonal, el nuevo complemento de Ana María La Justicia con magnesio y shatavari para mitigar los sofocos y la inestabilidad emocional de la menopausia. Ana María La Justicia, las cosas por su nombre.
23: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta
24: el pop folk íntim i enèrgic de Cesc Sant Salvador. El 21 de novembre els seus nous temes, versions i els grans clàssics.
23: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
25: Sabies que la curvatura peniana pot afectar la teva qualitat de vida? A Clínica Masculina Europea incorporem una nova tecnologia tecnologia focal mínimament invasiva. Informa-te'n sense compromís. Recupera la confiança. A Barcelona, Girona i a clínica-masculina.com.
2: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Salud y bienestar.
4: Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Magnesio Premium con 5 sales. De venta en farmacias, herbolarios y...
5: Si busques una solució ràpida i eficaç per aconseguir diners extra, a CIM Joiers comprem el teu or amb la millor taxació i al moment. Podràs disposar dels teus diners a l'instant. CIM Joiers, a Barcelona, a l'Eixample, Toro Parc i a Viladecans.
6: És la una, les 12 en Canàries.
10: Esquerra Republicana y Podemos confirman su acuerdo de colaboración para las elecciones del 29 de noviembre. Ambas formaciones apuestan por unir fuerzas, aunque todavía no se ha concretado cómo, solo que sus líderes Irene Montero y Gabriel Rufián harán campaña juntos. Josué Coello, buenas tardes.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya es oficial. Podemos y Esquerra harán una especie de alianza electoral con la figura de Gabriel Rufián y de Irene Montero en el centro del acuerdo. Aunque ambas formaciones no han dado mucho detalle sobre cómo se va a articular esta colaboración, pasa porque Podemos no se presente en Cataluña a cambio de incluir algún miembro de los morados en las listas republicanas. Rufián, por su parte, hará campaña con Montero fuera de Cataluña. Todo ello en una semana clave para conocer cuántas papeletas habrá de este espacio político el 29 de noviembre. El viernes acaba el plazo para inscribir coaliciones y desde el Frente Amplio insisten en incluir también a Podemos.
10: Ha terminado el desfile por el Día de la Fiesta Nacional, lo ha hecho con los Reyes abandonando la tribuna de autoridades a bordo del Rolls Royce. Acompañados de la escolta de la Guardia Real, se dirigen ahora al Palacio Real de Madrid, en el donde se celebra la tradicional recepción. No estará allí Santiago Abascal, el líder de Vox, que da plantón por segundo año consecutivo. Está en Ceuta, acompañado de Jordan Bardella, de uno de los líderes de la ultraderecha en Francia. Abascal ha utilizado su retórica habitual, calificando lo ocurrido en Ceuta como una invasión y acusando a Marruecos de estar detrás.
27: La frontera debe ser militarizada y reforzada estructuralmente con todos los recursos humanos y con todos los recursos materiales que sean necesarios para garantizar que nada parecido vuelva a ocurrir nunca. Los españoles vamos a tener muy pronto la oportunidad de cambiar las cosas, de recuperar nuestra dignidad nacional, de reconstruir todo lo que han destruido y vamos a encontrar muy pronto la hora de devolver la grandeza a España y de devolver también la seguridad y la prosperidad a toda Europa.
10: Rusia niega acuerdo alguno para un alto el fuego con Ucrania después de que ayer lo anunciase el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitía ayer también que dicho anuncio le había pillado por sorpresa. Antonio Martín.
28: Rusia, de hecho, ha matado a 10 personas en los últimos ataques de esta noche, los que ha vuelto a alcanzar la infraestructura energética de Ucrania. Argumenta el Kremlin que no busca treguas de corta duración y cree que el mensaje de Trump es solo una manera de ganar tiempo para que Ucrania se rearme. Acaba de hablar Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia.
29: Y la retórica de Zelensky,
28: solo quieren alimentar la retórica de Zelensky, ha dicho, pero no se merece ningún respiro, lo que descarta de facto que Moscú vaya a detener sus ataques y deja en nada el anuncio de Trump. En paralelo, la Unión Europea ha aprobado hace unos minutos sanciones contra 1.600 personas y entidades de Rusia, desde empresas de aviación a fabricantes de electrónica, en lo que supone el mayor añadido de golpe a estas sanciones desde el inicio de la invasión de Ucrania.
10: En Francia se ha registrado un ciberataque que ha afectado a varias cadenas de supermercados. Los hackers consiguieron introducirse en los sistemas informáticos y modificar la temperatura de los congeladores, elevándola a los 50 grados, provocando de esta forma que se perdiese todo el género. Estamos en
25: Cadena Ser. Servicios informativos.

0: espero, porque claro, si no tendré que cargarme a José Mourinho.
1: Qué grande. De fet, podem explicar la entrehistòria d'aquest gag? A la reunió, l'Helena ha dit: per què no fem una cançó de la bicicleta dedicada a Mbappé? I teníem una altra cosa preparada i el Bermúdez ha dit: canviem el gag perquè el meu cap ja no pot pensar en res més que en la bicicleta.
2: Molt llaminera, aquesta cançó.
3: Y otra cosa que hicisteis precisamente fue hablar de mí. Pero, claro, aprovechasteis que veníais a hacerme un poco de publicidad para sacarme una entrevista, que esto, que ya lo conozco.
4: Home,
3: yo,
4: ¿eh? T'agraïm sempre els minuts que ens dediques al que t'hi jugues, sí. Però vas estar molt ben acompanyat amb, sí, el Sique, amb el Flaqui.
3: Sí, con Flaqui,
4: que nos queremos. Amb el teu alter ego, amb el nostre Iniesta.
3: Nos queremos mucho, ¿eh? Con Flaqui nos queremos mucho. De hecho, fíjate, si van a ser 10 minutos de yo diciéndole al Flaqui lo que le quiero y lo que me emociono cuando veo mi gol, ya verás. Escucha.
1: Ens demana pas el Nil Solà. Hola, Nil, què tal, com estàs?
5: Hola, què tal, Sique, molt bon dia.
1: T'hem vist fent un tour per una exposició que s'estrena a Barcelona, sí. Immersiu, molt guapo, és una espècie d'escape room on la gent, a part de veure i viure la trajectòria d'una llegenda, podrà participar i fins i tot imitar aquesta llegenda.
5: Correcte, Andrés Iniesta, ja heu vist que jo l'he imitat intentant fer el gol d'Stamford Bridge, sí. M'he quedat a prop, de fet, al 90%.
1: No. 90%. Si arribes a ser tu, el Barça no arriba a Roma.
2: Correcte, no hagués existit ni triplet, ni sextet, ni res.
5: No hauria existit res, tampoc m'hauríem fet aquest museu. Realment espectacular, el recomano. Jo, veient la sortida del túnel de Stamford Bridge, després tota la col·lecció de samarretes a pell de gallina, i doncs millor acompanyats impossible, d'Andrés Iniesta i Jaume Sabater, CEO i cofundador d'Stonebic, que ara mateix els hi trasllado els auriculars i ja us escolten en directe el que t'hi jugues a ser Catalunya.
1: I estigueu atents, perquè després de l'entrevista farem una pregunta relacionada amb el que explicarem i qui l'encerti, qui sigui més ràpid en encertar-la, podrà anar gratis a veure aquesta exposició. Que Jaume Sabater, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: L'hem vist al bar, l'hem viscut en directe des de dins amb el Nil Solà i ens ha sorprès perquè és el que deies, com un escape room on no vas a veure només imatges i moments, sinó que vas a reviure'ls, que la gent pot participar i és ideal per nens i grans.
6: Efectivament, i la veritat és que quan ens doneu aquest feedback, no? I ens dieu que us ha sorprès i que us ha emocionat, és exactament el que des del primer dia, quan vam començar a definir el que havia de ser Iniesta Experience, volíem crear. I al final hi ha molts moments i la gent pot reviure aquests moments i també és que els puguin viure amb la seva família, perquè pues, hi ha nens petits que no ho han vist, i és una manera de recrear aquest recorregut del món del futbol, però en el que no ens hem d'oblidar que això també va de valors, dels valors que transmet l'Andrés, del treball en equip, la humilitat i la feina ben feta.
1: És a l'IMAX, l'exposició, al Mare Magnum a Barcelona. Fins quan estarà?
6: L'exposició estarà fins al gener. I amb aquesta exposició és la inauguració d'aquest nou espai, que és donar una nova vida a l'IMAX, un projecte en el que vam començar a treballar quan va venir l'America's Cup Experience Center, però que en aquell moment, amb la complicitat de les autoritats, l'autoritat portuària, la idea era no perdre aquest espai i aconseguir que aquest espai es pogués adaptar i que sigui un centre on puguin venir, a partir del gener, altres experiències i on puguem fer un recorregut de temes vinculats a l'esport, però també a la cultura, i de poder, sobretot, tenir un fil conductor que sigui transmetre i els valors que podrem transmetre.
1: I a l'exposició podreu veure, entre altres coses, i escoltar la narració d'algun dels gols d'Andrés Iniesta pel Lluís Flaquer. Flaqui, fa il·lusió, no?
2: Home, i tant, imagina't, que tinguin en compte, més en un moment molt emotiu, que va ser en aquella final de Copa on l'Andrés Iniesta va marcar un dels 5 gols que el Barça li va marcar al Sevilla, i que, a part, era un moment molt especial perquè ja tots donaven per fet que acabava la seva trajectòria al Barça, i era com tancar el cercle d'un futbolista que a nivell narrador també t'ha fet viure moments de pell de gallina que només pensar-hi, sobretot aquell gol de Stamford Bridge, vamos, t'eleven a dimensions desconegudes.
1: Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flaqui narrando tus goles.
3: No, sí, no. La verdad es que...
1: Tú no, el de verdad.
3: Ah, sí, pues lo que digas, no sé, pues el de verdad. No, pero es que me hace mucha ilusión que se haya hecho esto, de verdad.
1: Andrés,
7: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Cómo estás?
7: Buena, buena invitación.
3: Encantado.
1: Flaqui, quan ha vist la imatge de la narració de l'últim gol d'Iniesta amb el Barça a la final de Copa, s'ha emocionat. S'ha emocionat Flaqui en el bar quan hemos puesto ese momento.
7: Sí, hombre, es para ello. Yo recuerdo, supongo que Flaqui lo recordará, que para mí pues fue una... Por el momento y por todo lo que significó, fue una narración única y bueno, si ves la narración con la imagen del gol, pues es imposible no emocionarse.
2: Pues que fue un guión final tremendo, ¿no? De poder despedirte con ese título, con esa goleada y con esa última acción, que aparte fue un golazo.
7: Sí, sí, sí. De esos momentos que uno, pues... O sea, al final cuando recuerdas esos momentos y te transportas a ese momento y

0: de la final del Mundial a Sudáfrica. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo.
2: Sempre és emotiu recordar Iniesta i ja si el sumem al binomi Flaky, doncs què t'he d'explicar, Andrés?
3: Es que no hay errores, no hay errores. Y de hecho, si hubiera habido, pues habrían salido en la sección del Cazorla.
2: Això segur, perquè els que el Xavi s'escolta tot.
3: Se lo escucha todo.
2: L'últim segon que queda allà abans del butllet informatiu.
3: Ahí si hay una pifia, pues ahí, ahí está el Cazorla, que dice lo del Keti Yu, a Keti Yu l'heu cagat, ¿no? Es eso.
2: Alguna cosa així, sí.
4: El que t'hi jugues, l'heu cagat amb Xavi Cazorla.
5: Anda, ja cagat.
6: Què?
7: No sé, això tu. Què vol dir que podria ser el teu fill Arnau Tenes?
6: Home, jo tinc 45 anys i ell 25. Amb 20 podria haver estat pare, perquè la meva mare, per exemple, em va tenir amb 18.
7: Però quants anys té el teu fill?
6: Home, els meus fills. En tinc dos i són bessons.
7: El teu, que és el gran,
6: crec. En faran 13 al desembre.
7: Doncs pues està una mica lluny.
6: Ja, però perquè vaig ser pare amb 32.
7: A mi m'ha semblat
6: si
7: que volies...
6: Si hagués estat pare amb 20 anys, doncs l'Arnau Tenes podria ser el meu fill.
8: Podria ser.
7: Podria ser. Bueno, pues sí. No, per poder, hasta amb 16.
6: I el teu igual també.
7: El meu fill?
6: Quants anys tens tu?
7: Soc molt més jove que tu.
6: Quants anys tens tu?
7: Jo sóc del 83. I ara, jo estic en una edat que ja em costa saber l'edat que tinc. Has de dir l'any que vaig néixer. Ja no ho sé, em vaig quedar allà.
6: Per tant, també podria ser el teu fill si l'haguessis tingut amb 18 anys, com em va tenir la meva mare a mi.
7: Perquè qui ens vegi ara al YouTube veu que jo semblo bastant més jove que tu.
6: Home, si ens miren ara mateix al YouTube, queda clar quin dels tres és el més gran.
7: Ostres.
8: Hola.
7: Ostres.
8: T'ho ha dicho, eh? Lo que t'ha dicho.
6: No aixequi ni la vista del mòbil.
7: No, perquè així sembla que no...
6: T'ha de posar doble ullera, perquè si no, no hi veu.
7: Ostres.
8: Hòstia.
6: Tot bé?
7: Vols tornar-te?
6: Estic esforçant perquè el Xavi Cazorla tingui material per a la seva secció.
7: Sí, a mi m'ha bé. Jo per això he tirat aquí el... No?
8: No, prefereix no fer declaracions.
6: Amb qui parles, ara, Flaky?
8: No, m'estic preparant un text que he de gravar de prop aquí una estona.
7: I tal, tio. Bueno, anem per una història. La setmana passada...
8: M'exigeixen moltes coses, avui.
7: Ah, sí?
8: Sí, avui estic molt estressat.
7: Doncs quan facis aquest text, mira que no et passi el que va passar la setmana passada, que va venir el creixell, i sobretot els dies que vingui el tigre, intenta no fer-li masses preguntes seguides.
9: Jaume, t'agrada la parella Rodri-Pedri, Pedri-Rodri?
10: Sí.
9: Poden jugar junts?
10: Jo per mi, sí.
9: Es potenciaran l'un a l'altre?
10: Que sí.
9: Tienes hasta loco.
7: Calla.
9: Digue, ens faran gaudir.
11: Calli!
9: Ens faran xalar.
11: Calli!
9: Ens faran disfrutar.
11: Que calli!
8: Però és que jo ja el vaig intentar posar una mica nerviós.
7: Sisplau, que li patarà la patata un dia aquí, pobre Jaume, de veritat.
8: Vaig posar a prova.
7: Bueno, un dels dies que la setmana passada el Sique va decidir venir a treballar, vas anar al bar La Plata, no? Com per no venir a treballar de cop, a fer una mica d'entrevista, i bàsicament porto un parell de moments del Pepe. A la primera pregunta que se li va fer ja es veia que estaria sembradet.
12: Quatre tapes, sis taules i el Pepe, 54 anys aquí servint. I el peixet, la botifarra, l'amanida, que sí que la tenim d'anxoves, i el pinxo d'anxoves, ja està.
6: ¿Qué es lo que gusta más a la gente, el pescadito, no?
13: Nosotros el plato estrella es el pescadito. Actualmente se vende mucho más butifarra también, porque la juventud prefiere la butifarra, sobre todo las chicas.
12: Es que, Pepe, que lleva ya muchos años entrando en la radio y sabes que hay cosas que no se deben decir.
13: Ah, escucha, hoy día hay libertad de expresión, coño.
14: Esto va como en segones, yo creo que... Sí.
7: Bueno, está bien. No només va parlar dels gustos...
6: Té un cor enorme, el Pepe.
7: Sí, segur que sí. Va parlar dels gustos gastronòmics de les noies, també va parlar una mica de coses que li agradaven amb ell.
6: Com tots els cambrers, no? I explícame cómo puede ser que estés en La Plata, uno de los sitios de la senda de los elefantes, lleves más de 50 años en el mundo de la restauración, seas tan simpático y no hayas bebido una gota d'alcohol en tu vida.
15: Hi ha gent que és rara. Doncs ja està.
13: Ni fumo ni bebo. Es que yo no he bebido nunca en la vida, no me ha gustado. Si el problema mío es que a mí los bares nunca me han gustado. Y mira por dónde llevo 54 años en La Plata. Y no he bebido ni alcohol ni fumo. Le doy alguna vez a la raya, pero muy poca, ¿eh?
6: Que si eres animal, Pepe.
16: No sé si lo han notado ustedes, pero hay droga en el aire.
7: Había algo, algo.
6: Solo que la gente percep claramente que todo el que digo es broma.
7: Sí, todo es ironía.
6: ¿Vale la pena recuadrar?
8: Sí, no, en aquel caso sí.
6: Sobre todo para los que no conocen al Pepe. Yo, claro, el conozco de fa tantos años.
7: Bueno, anem a un clàssic d'aquest programa, que són les discussions per qui té o qui mereix més vacances. I ara aquests dies, per justificar una mica que aquí no venia ni el Tato, doncs deu estar discutint quants dies de vacances li quedava a cadascú.
6: Vilamala, què?
17: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
6: Ah, sí?
17: Sí, hem rebut bastants comentaris de
6: doncs
17: gent
6: gràcies a tots.
17: Que demanaven per tu, és veritat, Flaky, ho hem anat comentant.
6: Sí. Aviam, recuadrar que fem festa, el Flaky i jo,
17: sí,
6: els dos, perquè ens queden encara vacances
0: per esgotar de l'estiu.
5: M'importa un comino, m'importa un pimiento.
0: A mi concretament 12 dies.
5: M'importa un huevo.
0: A tu?
9: 15.
5: M'importa un rábano.
17: A mi 13.
5: O m'importa un pepino.
0: I els fem bàsicament perquè toque. Hem plantejat si volia la ràdio pagar-nos ells. I diuen que no.
5: Me la trae floja, me la suda.
0: El Bermúdez, com que és una estrella, ja els té tots acabats.
3: Ja els tinc acabats.
5: Me la trae al fresco.
7: Jo acabo d'arribar, porto un mes, i me'n deuen 8.
0: 8 ja!
3: Sí,
5: me la pela, me la reflan flinfla, me la bufa.
7: Està bé omplir parlant d'aquests dies de vacances. L'obsessió per justificar les vostres vacances fa que a vegades se'ns oblidi que aquest espai que acabem de sentir havia començat perquè venia una secció i veu sudar una mica del tema.
0: I la mala, què?
17: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
0: Ah, sí?
17: Sí, hem rebut bastants comentaris.
10: 6 hores i media després.
0: Ja has acumulat 8 dies en un mes?
7: No, perquè
11: és una professional. No s'ho recompte,
0: Que ho vas explicar ahir, ho va avançar el diari ara. El Barça canviarà...
11: Adéu, Núria, gràcies per la secció.
0: Perdó. Perdó, Núria, perdona.
17: No, digui, ja està, torno.
18: Hola i adiós.
7: Sí, coses que salten a vegades. Anem als dimecres, que treu el cap per aquí l'Òscar Nin. Dimecres passat, a la seva secció, es va viure un moment una mica surrealista.
0: Saps que era un gran cantant?
19: Sí.
0: El que tinc aquí al costat.
19: No em digues.
0: Lluís Flaqué i Ripet.
19: Qui cantaves, Lluís? Oh.
11: Tota la...
19: Balades per...
11: La púrria del karaoke.
19: La púrria del karaoke.
0: No, no, fora conyes. Imite
19: aquí
0: a Eros Ramazzotti.
11: Això va!
20: Som caja pell de galina.
11: A Eros Ramazzotti l'imitem tots.
19: Ahí está. No, és difícil, eh?
11: No trenquem la secció.
19: Quanta gent ha estat empujant i fent palanca amb tenint de fons... No, Lluís Flaqué, parlant que també, potser també.
21: No, no me jodes, Manolo.
0: Va venir a la ràdio Eros Ramazzotti fa molts anys, quan va descobrir que hi havia una càmera, ràpidament se'n va anar cap al lavabo a maquillar-se.
21: ¡Qué bonita eres, madre, la reina del martesón!
19: Ahí está, ¿eh? Ahí está un
11: poco. Aleros, no yo, ¿eh?
19: Aleros, aleros.
0: Aleros.
21: Caramba, no me digas.
0: Era el meu amant, Eros.
19: No, no cal que t'amaguis.
0: Ho sabies o no?
19: Sí.
11: El teu amant?
0: Sí, clar. Psique i Eros eren amants.
19: Psique i Eros.
11: Vale, vale.
0: A la mitologia grega.
21: ¡Surrealismo!
7: Estrany, tot plegat va ser estrany.
11: Diem coses molt rares.
7: Sí.
0: Sobretot tot... quan les escoltes en perspectiva. Sí,
11: sí. Frases, dues hores donen per molt.
7: Frases tretes del moment i de... totes ficades en un mateix lloc, era una mica això. En fi, anem als divendres. El tio Faja va explicar intimitats del dia que va anar a un láser tag a disparar amb tu, sí que...
11: Sabeu aquests jocs on dispares láser?
22: Cristóbal.
11: Sí que queda. Volteretas por el suelo.
22: No, te voy a decir una cosa. Estoy muy asustado.
21: ¿Por qué?
22: Porque yo lo que vi con ese señor, eso es inexplicable. Ha perdido la brújula entera, ni el norte ni el sur, la brújula.
11: O sea, iba con la mirada perdida, ¿no?
22: Yo me encontré a un señor que estaba convencido de estar en Gaza.
21: Hoy.
22: Yo me encontré a un señor dando volteretas por el suelo, haciendo la croqueta.
0: ¿Cómo?
22: Con el subfusil en la mano.
19: Que dice que saquemos la pistola.
22: Sí.
11: ¿Sudor?
22: Dispara. Ahora viene el capítulo, Cristóbal.
11: Así también, sudor.
0: Sí. ¿Ojos ensangrentados?
22: La mirada perdida.
23: ¡Estoy rodeado de locos!
22: Y luego viene el tema sudor. El
11: tema sudor. Chorreando,
22: o sea, cual venado en celo.
21: ¡Ah! ¡Qué peste!
22: O sea, tuvo que tirar la camiseta. Le tuve que regalar un jersey que llevaba en el coche. Vale. O sea, un auténtico animal de la caza.
21: ¡Y acaba flipant!
0: Té raó.
7: ¿Mm?
0: I el jersey, aprofito per donar-li les gràcies en antena, és molt xulo.
7: Ah, sí?
0: Molt
7: guai. Que te l'has quedat ja.
0: Clar, el va regalar.
7: Ah, era un regal. Ah, sí. Està bé. Bueno, doncs mira, d'un flipat amb una escopeta anem amb un tio que és violent amb la paraula, que és el Poquí.
24: Bueno, jo avui llegia, no sé si deia 20 anys, no?, de l'enfrontament de Zidane amb Itàlia.
0: Sí, amb Itàlia.
25: Aquest és el Zidane real, eh?
26: Clar, jo us deia una cosa.
25: No, aquí,
26: jo us deia una cosa.
25: Quinqui és el Zidane real.
26: Jo sóc del Zidane real, seguidor i admirador del Zidane real.
25: Jo, si està en França, m'és igual, a Madrid no.
26: Bueno, jo també. Si es fiquen a la teva família, li fots un cop de cap, a on sigui.
24: Cariño, tranquilo.
26: Està acabat.
24: Home, millor solucionar-ho.
26: No.
25: Fes molt a favor, hombre.
26: Molt
25: a
26: favor.
25: Sí, violència.
0: No.
24: Des del que t'hi jugues, no.
27: Això és cale borro que han estat por.
24: Sempre direm violència, no. Anem a xarxes. Anna, com que ja has tornat del Johan Cruyff, et demano, si us plau, que em treguis d'aquest jardí.
28: Sí, com saben, i com sap el Poquí, és molt fàcil transportar-se per Barcelona en transport privat. Vale.
26: No, hombre, no. Madre de Dios.
27: Tiene la tarjeta. Surt
25: del jardí, però posem un altre.
24: Això és el que no has entès, de treure d'aquest jardí.
28: És igual.
27: Gràcies i ànimos.
29: Un abrazo a todos. Muchas gracias, Argentina. Acá se quedan con esta selección de panfleto. y dejen de abrir negocio de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
1: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac. Que t'hi jugues.
2: Ràdio Barcelona. Cadena SER.

0: Ara sí, Andrés, és que costava una mica aquesta
1: que,
0: sintonia. ¿Cómo eh?
1: Tiene, sí, parece que una frase que no s'acaba.
0: Avui és festiu i està costant aquí que entri aquesta sintonia, ara ja sí. I jo crec que aquesta recta final l'hem de fer de la mà d'un porteràs, no?
1: Bueno, sí, es que hay muchos porteros muy buenos en España y el que más, pues para mí, ya lo sabes, Arnau Tenas, ¿no? Que lo tuvisteis aquí en el Getty Jugas, que yo es que me gusta tanto que le invitaría a tres vinos.
0: De los teus.
1: De los míos, de los míos. De los buenos. Arnau Tenas, al Getty Jugas.
2: Arnau Tenas, Mallorca, ¿qué tal? Buen día.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estem? ¿Tot bé? ¿Se'n sent bé o no?
2: Fantàsticament. Arnau Tenas en directe des de Mallorca. S'està bé allà, eh? S'està bé a Mallorca.
3: Oh, s'està molt bé. T'enfocaria... T'ensenyaria una mica, però prefereixo no fer-ho.
4: Sí, que hi va haver un jugador... Qui va ser que va ensenyar tot el seu pis?
2: S'ha de vigilar.
4: Sí, sí.
2: S'ha de vigilar.
4: I dos dies després no hi quedava res, en aquell pis.
2: Sí, sí, s'ha de vigilar perquè els lladres estan al guait de tot. Arnau Tenas està aquesta temporada al Mallorca, ja ho sabeu, 25 anys, després de passar pel Barça, París, Sant Germain, la temporada passada al Villarreal, juga cedit al Mallorca, on busques tenir minuts, jugar amb continuïtat i suposo que l'ascens de categoria, que és l'objectiu, i que de moment la temporada ha començat prou bé, sobretot per tu, que portes 6, ojo, al tanto, 6 porteries a 0, 6 porteries a 0 en 8 partits.
3: Sí, al final vaig prendre la decisió de venir aquí a Mallorca pel projecte, però sobretot per portar el Mallorca, pues, on es mereix, que és a primera divisió, per mi era un gran repte, i superfeliç, supercontent. Sí que és veritat que a l'individual, pues, de moment la cosa està anant molt bé, feia molt de temps que no aconseguia 6 porteries a 0, però ja et dic, això també és gràcies a tots, a l'equip, la plantilla que tenim, i supercontent de pujar al Mallorca.
2: De fet, mirant les estadístiques, 3 gols encaixats, és el porter Bruno menys golejat del futbol professional, ara mateix.
5: Sí, sí, realment mires les grans porteries dels grans països i no trobes estadístiques així. Al Castelló estem allà fent sí. Una mica la guitza, però...
6: Està millor
5: l'Arnau, sí, sí.
2: Sí, perquè, Arnau, t'agrada parlar d'això o tens un punt de superstició de dir no comenteu massa lo de les porteries a zero que després la ratxa es trenca, o no?
3: Bueno, aviam, sóc una persona que depèn de què, doncs que m'importa un pepino o el que sigui, saps? O sigui,
4: molt bé.
3: Però bueno, com menys rebombori hi hagi, menys se'n parli, suposo que és millor. Al final sempre es fan bombo d'aquestes coses i poden afectar a mi, no, però sí que és veritat que com menys se'n parli, millor, saps? Al final un no li dona tan bombo.
2: Perquè tu ets supersticiós o no? Hi ha porters que ho són molt, hi ha entrenadors, Simeone és un exemple, que són molt supersticiosos. Tu ets supersticiós o no?
3: Sí, hi ha coses que bastant, sí.
2: I es poden explicar o sí, te les has de guardar?
3: Perquè sí, si no per exemple... No, que va al revés. Sí, em tallo el cabell sempre cada dia abans del partit i els guants també. Per exemple, els guants del partit contra l'Almeria ja els vaig tirar perquè, bueno, perquè el partit hi vam perdre i tal, i després, pues, si el partit no va bé, tal, els guants fora i em canvio alguna cosa del tallat de cabell i ja està. Ah, sí? I si tot va bé, pues, segueixo mantenint els mateixos guants i el mateix tallat de cabell.
6: Caram. Va costar molt la decisió d'anar cap a Mallorca pel que implicava baixar una categoria?
3: No. A vegades hi ha gent que m'ho ha dit, em diu, hòstia, què fas tu anant allà, tal, i dic, què passa? Si jo estic aquí perfecte, vull jugar, de moment estic jugant tot, estic feliç, content, i ja està. Vull dir, hi ha gent que em deia, què fas anant a segon? Li dic, què pots dir, què faig? I si jo vull anar-hi, el club em tracta bé i el míster em dona tota la confiança, vull dir, què hi ha de dolent? Vull dir,
7: perquè estàs en segunda. Porque estás en segunda, no puedes estar tú en segunda, loco. Tonto, que te vas para abajo, ta, para abajo, no puede.
3: Però aquí, bueno, perquè saps què primera. Passa? Que la gent té molts prejudicis en el món del futbol i és el que hi ha, saps? Vull dir, la gent diu, no, és que has fet un pas enrere, tal, no sé què, serà per tu que he fet jo el pas enrere. Per mi és un gran pas venir aquí, és un gran repte, per tant, no em va costar gens.
7: I quan t'enfades con la afició del rival, què fas? Pa primera RF? Te manda pa abajo, pa primera RF?
3: Fa temps ja que no m'enfado jo. Ja fa... ja em passava quan era més jove. Bueno,
7: sí, però tens 25 anys.
3: 25 anys, ja, ja, ja.
7: 25 anys.
3: Quan en tenia 18 o així, si m'enfadava més, però ara ja no.
7: Quan penso que podria ser el meu fill, tio... És que... Té 25 anys, Flaqui, i el teu també, eh?
6: Sí, clar.
3: Sí, sí. Ja t'agradaria ser el meu pare, sí que...
6: I tant que sí.
7: Segurament ho passaria igual de malament que ell als partits, que m'han dit que els ha de veure sol perquè es posa massa nerviós, no?
3: Sí, hi ha moments que... Bueno, ell sempre es fica on jo jugo, al cantó. O sigui, paral·lel a mi, a la mateixa banda de la porteria. O sigui, jo jugo a un cantó, una porteria primer, ell es fica paral·lel a mi. En canvi de porteria i es fica cap a l'altra porteria. De fet, l'altre dia, la segona part, la va veure amb els hooligans del Girona. Allà, ficat.
8: És boníssim, això.
7: Sí, ell prefereix estar sol i no amb amics, perquè així segueix el partit de la seva manera. I clar, l'Arnau Tenas ja sabeu que té un germà bessó que juga de davanter.
6: I doblet l'altre dia.
7: A l'Olot. Sí, juga a l'Olot. Sí, sí. I hi ha hagut alguna vegada que han coincidit el partit del Mallorca amb el de l'Olot, i diria que la teva mare et va estar veient un dia... I com que el teu germà també estava jugant, portava el pinganillo de la ràdio, Ràdio Olot, sí, que narren els partits de l'Olot, veia el Mallorca i escoltava l'Olot a Ràdio Olot.
3: Ah, està pendent. Sí, sempre. Això és veritat, que des de ben petits, per exemple, per nosaltres, els nostres germans, juntament amb el meu germà, els nostres pares han estat un exemple, saps? Sempre ens han acompanyat en el camí, en el meu germà, que el meu germà ha rodat una mica més d'equips que jo, després meu germà amb la seva feina també. És que estiguem on estiguem, ells sempre volen que notem com la presència, saps? Per exemple, hi ha vegades que venen aquí o hi ha vegades que venen allà, però i si coincideix, doncs un agafa el mòbil i mira el partit, o l'altre truca no sé qui per aviam com va el resultat, per com està jugant, o si no se'l fiquen pel mòbil o estiguin on estiguin. Bueno, l'important és que sempre intenten fer el possible, pues, per veure'ns, per seguir-nos i per estar amb nosaltres.
7: Clar, però això és interessant el que dius, per la gent que ens escolta, perquè els futbolistes d'èlit sou éssers humans, estimeu a les vostres famílies, les famílies us estimen a vosaltres, i és molt important notar el seu suport. Tu, per exemple... Tu estàs pendent de la teva gent quan la tens allà i t'agrada sentir que està a prop, oi que sí, al partit, dic.
3: Sí, jo, per exemple, l'altre dia a Girona, doncs, que va venir molta gent, sempre m'agrada tenir totes les persones que jo he convidat per veure el partit, jo les necessito tenir controlades, saps? O sigui, fins que no... I sempre intento, abans que comenci el partit, perquè no em ficaré a buscar al mig del partit, doncs, aviam on estan, perquè si no, malament... Però sempre m'agrada començar el partit i saber on tinc a tothom, saps? A l'estadi del Mallorca ja ho sé, perquè ja tinc els meus seients i tot, però sempre he de tenir controlada on tinc a la gent que em ve a veure, això sí.
6: L'altre dia, sí. L'altre dia pràcticament ocupaven tot Montilivi.
3: Home, la veritat que va venir molta gent, potser érem 30, no sé, 30 o 40 persones, no sé. Va, és normal, jo soc de Vic, llavors, fill meu.
7: Clar, que t'anem molt a prop.
3: Si és un partit l'any, ha de ser aquest.
6: Montilivi estava tothom celebrant en contra les parades i dient-li de tot, i es veia una part de la grada allà que s'aixecava a celebrar les intervencions.
7: Que l'aturada que fas amb el peu és de les millors que has fet a la teva carrera, o no?
3: Podria ser, sí.
7: És que és brutal, aquella aturada,
3: sí,
7: eh?
3: Sí, sí.
6: La davant de Vic.
7: Sí, perquè és de reflex absolutament, sí, sí, sí. Perquè es veu clarament
3: jo
7: que...
3: Jo no li vaig... No vaig pensar que fos tan bona parada fins que no la vaig veure en vídeo.
6: Estic d'acord.
7: Quan es veu la imatge de darrere, no? Que és quan es veu l'espectacularitat de com treus el peu ràpid.
3: Sí, perquè en directe va passar tot com molt ràpid, a mi em surt sol treure el peu, aquell li xuta molt fort, i va ser tot com superràpid, després ja van xutar a córner i com que se'n va borrar ja, saps? Però clar, després la vaig veure i dic, collons, Arnau, quina parada que has fet.
7: Sí, sí, és que va ser espectacular.
3: Va ser xulo, va ser una molt bona parada, la veritat.
7: No sé si...
3: Pel moment del partit, també...
7: Sí, sí, clar.
3: Sí, sí, bé.
7: Que no sé si saps que contra els equips catalans t'has de reivindicar especialment, o és que et foten ràbia o què, no. Perquè, clar, l'altre dia...
3: Jugava a casa.
7: Però és que contra el Sabadell vas fer, no una parada, sinó una assistència de gol.
3: Sí, i contra el Sabadell va ser la meva primera assistència en el futbol professional.
7: Ah, sí?
3: També me'n recordo, sí.
7: Però n'has fet unes quantes més, no? Perquè recorda amb la selecció olímpica, que va guanyar l'or...
5: Sí, els Jocs Olímpics.
3: La primera va ser al camp del Sabadell, que jo estava al Barça B.
7: Quantes n'has fet?
3: Després...
7: D'assistències de gol? 100 porter, eh? Assistències de gol, 100 porter. N'has fet unes quantes?
3: Sí. Aquesta que teia del Sabadell, la primera. Després... A l'Mbappé.
2: Al Mbappé tú le das una asistencia de gol, ¿eh?
3: Sí.
4: Sí, sí, me pasó el balón muy bien, me acuerdo. Entiende mejor el fútbol que otros jugadores.
3: Després, els Jocs Olímpics, en el Gonzalo Ramos i la de l'altre dia.
2: 5.
6: Déu-n'hi-do.
2: 5 assistències de gol.
6: Sí, està bé.
2: És que, de fet, si veieu els partits del Mallorca, toques més pilotes amb el peu tu que la gran majoria de futbolistes del teu equip.
3: Sí, però també és perquè per la manera en què ens apreten, perquè si t'apreten home, el jugador lliure és el porter, saps? I clar, després la superioritat pues, l'intento fer jo. I sí que és veritat que en aquest aspecte pues, toco molta pilota, ja et dic. Jo, si fos per mi, en tocaria menys.
6: Suposo que no sé. Per...
3: No.
2: Més. Que constantment la pilota al porter.
5: Sí, sí. Ja té una idea de futbol molt clara i jo crec que encaixa perfectament.
2: Però tu ens passes que podries jugar a futbol americà, eh?
6: No, no, té un bon peu, a més enllà de les mans. De va dir que suposo que per un porter, que després de temporades en què no has pogut gaudir de continuïtat, saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana, també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
3: Sí, al final és quan... Aviam, sí que és veritat que... Espera, que m'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
2: En sèrio? Hòstia, això sí que és la ràdio en directe. Ara s'aixeca Arnau Tenes.
8: I ara vull veure
2: aquest. La Núria Vilamala. Sí.
4: Un boxing.
2: Ara ens expliques què dinaràs.
6: Què dines?
8: És el dia de festa.
5: Jo que no ho expliqui, tinc una gana que flipa. No, no.
2: Que grandiós. No, no, home, tu mateix, estàs a casa,
3: eh? Estic corrent per aquí a la casa, tio, cabró.
6: La màgia de la ràdio.
2: Home, és important que els esportistes, sí, que els esportistes, gràcies, cuiden el seu menú.
8: Bueno, però ara veurem jo qui se'l cuida o no.
3: No us ensenyaré per res, jo, home.
6: Senyal que avui...
2: Ensaïmada de sobre.
5: Ara dirà, amanida César.
6: Ens permetem certs luxes.
4: Tu ensenyes una cosa.
2: Fixa't que respectuosa que és la Núria Vilamala, que ara ens està enfocant a nosaltres. No enfoca l'Arnau Tena de casa seva. Està sent superlegal. Sí, espera, que ell sigui el que decideixi si ens explica com és l'ensaïmada amb sobrassada que s'està fotent, o prefereix dir que és una amanida.
3: Pues escolta'm una cosa, l'altre dia vaig menjar una sobrassada. Buah. Escolta, amb el meu germà va venir i està boníssima. Molt bona.
5: M'ha apuntat.
6: Què dinaràs? Què dinaràs? Què hi ha avui per dinar?
8: Què hi ha per dinar?
2: És que avui té festa, eh?
3: No,
2: que no, no, atendre, perquè sí, si no estaria festa, entrenant.
3: Que no, que m'he demanat un pokeball, home, que sa, collons.
2: Ah, això sí que sa.
3: Aguacate, oudu, tomàquet...
2: Molt bé. Hi ha algun plat que...
3: O voleu
2: que
3: us ensenyi, també.
5: No cal.
2: Si vols. Que hi ha algun plat que trobis a faltar de ta mare o de ton pare, de la família, aquí a Mallorca o no?
9: I més macarrons!
3: Pues macarrons, mira. Pues... Pues, sobretot que em cuini ma mare, bàsicament, o la meva iaia, els macarrons de la iaia, la carn magra, l'embotit de Vic... Sí, això, ja està.
2: Estem a Arnau Tenes, ara al Mallorca, després d'una etapa al Villarreal, on va jugar Champions, del Paris Saint-Germain, on la va guanyar, del Barça, que ha aconseguit títols amb el Barça, té un or olímpic, també un europeu sub-19 amb la selecció. Continues veient el Barça o no?
3: Sí, home.
2: Perquè tindràs molts amics, clar, no, allà?
3: Sí, tots, pràcticament.
2: Clar. Amb alguns hauràs coincidit, recordo... fins i tot, a categories inferiors.
3: O sí, tots. Tots els que han sortit del planter jo he coincidit amb ells. Me'n recordo de Gavi, quan va arribar
5: l'Eric
3: Eric, Cobercif, i tots.
6: I n'hi ha algun d'aquests que diguis, collons, com està?
3: També havia coincidit. Sí,
6: n'hi ha algun que diguis, sí, collons, sí, com està aquest?
3: No fa falta pas que t'ho digui jo, ja sap tothom com està la gent. Si m'he anat a veure. Jo, el que estic content, molt content per ell, que jo tenia molt bona relació, era en Rafinha. I molt content per ell. Perquè hi ha gent que no veu tot el que hi ha darrere, saps? I ell, hi havia moments que estava fotut de veritat, de fotut de veritat. I jo tenia bona relació i a vegades parlava amb ell i això... I estic molt content de... Bueno, és que veia, què fa fent aquesta temporada de moment, tio? Què li passa, tio?
2: És flipant, eh?
3: No entenc res, la veritat. Estic entenent pas res.
2: És que defineix millor que Romario, eh? No és que corri, és que no defineix com Romario.
3: Pues que és una barbaritat, tio, que està al minut 95 i encara t'està tirant 80 desmarques a sprint.
2: És bèstia, eh?
3: No sé. És molt bèstia.
2: Fa, a més, sprints de 100 metres, el tarat.
3: No, no, sí, que pressiona tot el camp, ell sol, saps?
6: Oi, que i després de l'esprint li arriba la bola i defineix com els àngels. Que dius,
3: i després et fot un record i te la pica, saps? I dius, cabron, que jo aniria amb la bombona, tio, aquí.
2: Tu portes molt bé a Eric García, no, també?
3: Sí, amb l'Eric jo vaig jugar-hi tota la meva vida. Sí, jo me'n recordo de dormir a casa amb els seus pares.
2: Ah, sí?
3: Quan érem, clar, perquè si jugàvem d'hora al matí, clar, jo havia de venir de Vic, saps? I tenia, depèn de quin lloc, una hora i pico. Jo em quedava a dormir a casa a l'Eric i el dia següent anàvem al partit.
2: I amb aquesta relació que tens amb tota la plantilla, no t'agradaria un dia tornar al Barça?
3: Sí, a veure, si et digués que no, t'estaria enganyant. Però ja, això ja ho vam parlar tu i jo el dia. Sí. Sí. Com no m'ha d'agradar poder tornar a casa? Pues sí, clar. Que la gent ho veu com si no fos natural dir-ho, saps? Al final accepta l'equip de casa meva tota la vida i ja està.
2: El que passa és que prendre el lloc a Joan García ara és complicat, eh? I mira que a l'or olímpic el titular era Arnau Tenas i el suplent era Joan García a la selecció olímpica quan guanyen la medalla d'or.
3: Vol, és així, sí que. Saps més que ningú. Pues com l'ha de ser complicat, fill meu? Sí, la temporada que va fer l'any passat. Sí, és molt bo, cabró. Jo sempre ho havia dit.
2: Que Joan García és molt bo, cabró.
3: Sí, clar, joder. Només faltaria. Tu diràs.
2: Arnau Tenas té contracte amb el Villarreal fins al 2029, correcte? I la sessió del Mallorca espera aquest any o si pugeu s'allarga?
3: Es podria allargar, sí.
2: Es podria allargar.
3: Es podria allargar, sí.
2: De tu coneixem...
3: En principi no hi ha res escrit, però podria passar coses.
2: Deia que de tu coneixem, òbviament, les parades, les assistències, aquesta qualitat que tens de jugar amb els peus i que al Mallorca estan explotant moltíssim, i segurament molta gent del Barça també recorda lo molt que feies vestidor, com celebraves els títols i com defensaves els companys. Avui hem conegut que Carvajal està a punt de fitxar pel Getafe, que jugarà contra el Barça dissabte, possiblement passi revisió mèdica aquesta mateixa tarda. Sí. Carvajal al Getafe.
3: En sèrio?
2: Sí, sí. I just quan m'ho han dit, que estava preparant la teva entrevista, dic, hòstia, mira, li preguntarem per Carvajal perquè hi ha una imatge teva que es va fer molt viral en el seu moment i que molts culers recordaran que ets tu saltant a la gespa després d'un clàssic i defensant els teus companys va sortir a espentejar Carvajal. No sé si recordes aquell moment.
3: Si el recordo com si fos ahir. Va ser un malentès, amb ell i ja està. Jo arribo a un moment pues, que toca sortir d'allà. Tinc nervis, soc una persona de nervi, hi ha coses que un no em pot dir, saps? Després ja pues, un va contra la paret. Saps? I en aquell moment pues, jo anava contra en Ronald, anava contra en Rüdiger, contra Courtois, que em van agafar, en Busquets... Però clar, tu diràs.
2: Contra tots.
3: Anècdotes.
2: Tira Antonio anècdotes. Willy, tira la música. Tancarem l'entrevista amb Arnau Tenas, a qui podeu veure ara mateix ballant al live del Que t'hi jugues, perquè hi ha una de les persones propera a tu, amiga, col·laboradora d'aquest programa, el Gonzalo, que m'ha dit, posa-li aquesta cançó de Pilé, Pilé,
3: sí, sí.
2: Que es veu que Pilé. Ets un crac de la música francesa, que ets el tio que més sap de música francesa del món.
3: Sí, segurament. Claro, segurament, sí, ja vaig aprendre molt allà a París la música francesa.
2: Pilé es diu aquesta cançó, Flaqui.
7: Pilé.
2: Sí.
7: Com és gel, no?
2: Ah, mira, gel. La cultura que tens.
7: Sí, vamos.
2: T'agrada, aquesta cançó, Arnau? Estem amb Arnau Tenas, sí. Porter del Mallorca. El que t'hi jugues, has aprofitat per començar a dinar o t'esperes a acabar l'entrevista? Sí. Per cert, si veieu a Arnau, observareu que té el braç tatuat i tal. Hi ha un tatuatge que m'ha cridat especialment l'atenció, que és una frase que diu que tot és mental.
6: Tot és mental.
2: Tot és mental?
3: Tot. O sigui, tot, per mi tot, o sigui, ja no jo, sinó per tothom, tot està al coco.
2: La clau està a la ment.
3: Sí, és que, i és que no fa falta explicar la frase, tot és mental, ja està, és així de senzill.
2: Tens moltes més frases allà escrites pel cos o no?
3: Sempre endavant.
2: Sempre endavant.
3: Sí.
2: Totes en català, les tens? Perquè tot és mental, sí. És català, sempre endavant català.
3: Sí, Orígens, aquí tinc en català, també.
2: Orígens.
3: Sí, tots els tatus tinc en català.
2: Hòstia, que bo.
6: No, no deveria.
3: Tinc un altre aquí que... que, bueno, que és la meva pel·lícula preferida.
2: Quina és?
3: De Last of the Mohicans.
2: L'último Mohicano.
3: Sí, la tinc tatuada en anglès perquè original, però ja està.
2: Hòstia, que bo. Aviam, la maldat, Flaqui.
6: No, home, perquè tu vas conviure al PSG amb Mbappé, vas viure la seva sortida i les males llengües diuen Mbappé marxa del PSG, el PSG comença a guanyar Champions, arriba al Madrid i el Madrid deixa de guanyar-les.
3: Ah, mentida. Mentida. No, jo no penso en aquestes coses, sincerament.
2: Tu et portes bé, no, amb Mbappé?
3: Jo, sí.
2: Kiki, no? Li dèieu al vestidor del PSG?
3: Sí. Per exemple, a vegades que jo tinc un dels meus millors amics que viu a Madrid, a mi a vegades em dona entrades per ell, per anar a veure un partit així guapo.
2: Mbappé, pel teu amic?
3: Sí, sí. Sí, clar. Tinc bona relació amb ell.
2: És bon company, Mbappé?
3: Ell, sí. Joder, sí, bon company. Ja et dic, jo, quan vaig estar amb ell a París, jo no tinc res a dir d'ell. Absolutament res, eh? I al revés, top. O sigui, una persona de dia a dia, superbé, supersimpàtic, rialler, tot el dia de bromes, sempre entrenava bé.
7: Y aquí me quiere, es que esta gente de aquí me quiere vender como si yo fui, como si yo soy el tonto, ¿sabes? Como si yo soy el peor hombre de la historia. Tú.
3: Pues no sé, yo ya no, yo no estoy aquí, yo no tengo ni voz ni re.
7: Muchas gracias por lo menos por las palabras, porque claro, es que esta gente quiere matarme a mí. Y quiere siempre reír de mí, bueno, siempre quiere hacer sí, cosas.
3: Yo creo que ya es porque al final es los mejores jugadores del món y estás en foco y si lo fas bé, pues molt bé, y si no, pues... et criticaran i et penjaran de tonteries, històries i ja està, perquè ara el més fàcil pues, és criticar.
2: Tu que entonces, vas estar al PSG i veus el Barça de Hansi Flick, trobes paral·lelismes? Ho dic perquè aquest any veiem, per exemple, els davanters amb molta mobilitat, inspirat, diuen, en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, aquesta ànsia per recuperar la pilota quan la perds, la pressió. Hi veus paral·lelismes o no?
3: Sí, aviam. Jo crec que són dos equips pues, que més o menys intenten proposar el mateix, tenir la pilota, quan la perden anar com animals a recuperar-la i després a l'hora del joc, pues, sí, aquesta mobilitat que poden arribar a tenir els dos, pues sí que hi ha similituds, sí, sí.
5: Jo tinc una pedrada, sí que saps que t'ho vaig comentar. A la temporada 2024-2025, Arnau, arribeu a la final de la Champions. Amb el PSG havia jugat pràcticament tota la temporada Donnarumma, també va jugar Safonov alguns partits. Jo no sé si te'n recordes l'entrenament previ que vas fer.
2: Que estàveu vosaltres dos.
5: Sí, vosaltres
2: dos, Flaqui i Bruno, vau veure l'entrenament previ de la final del Paris Saint-Germain.
6: Va ser obert tota l'estona i vam fer flipar amb l'Arnau.
5: Vam flipar el Flaqui i jo i va flipar Luis Enrique i el Rafa Pol, que els tenia jo al costat i, madre mia, com està Arnau avui. Sí, en diversos comentaris.
2: Això ho deien ells.
5: Sí, tal qual. Te'n recordes d'aquell dia o no?
3: Estava per jugar.
5: Per això, no sé si ho vas arribar a pensar que si es lesiona Donnarumma potser surto jo i no el rus.
3: Allà estava preparat jo, perquè li passava a qualsevol cosa.
5: Però com ho fas per no jugar en tota la temporada i fer aquell entrenament?
3: Era el dia del meu cumple. Era el dia del meu cumple aquell, també me'n recordo.
2: Bueno, això és el que ha de fer un esportista, no? Entrenar a tope encara que no jugui. Sí. El que passa és que a vegades costa.
5: És molt complicat, clar.
3: Escolta'm, doncs que et diré una cosa, vull dir, el que no entre... Jo és que no veig una altra manera d'entrenar que no sigui aquesta. Saps què et vull dir? Jo em considero una persona de dia a dia d'entreno, de treballar, i si no jugues al doble, i si no a continuar, i què vols fer-hi? El que un pot controlar, que és entrenar bé i cuidar-se i treballar, doncs endavant. Després hi ha les persones que prenen doncs, les decisions. Això ja és una altra cosa, una altra història. Però ja et dic, aquell entreno va ser espectacular.
2: Que riu, l'hauríem de tenir cada dos o tres mesos que vingui el que t'hi jugues a Arnautenas. Que ja van arribant missatges. El Roberto diu, sí que i companyia lo que tendríais que hacer es pagar por trabajar, que menudo buen rollo es el que tenéis echándoos unas risas.
6: Sí, bueno, passem bones estones.
3: Sí, però bueno, perquè considero una persona, o sigui, bastant normal. Tampoc considero que sigui una entrevista, saps? És el quan la vam fer aquella que vaig guanyar els Jocs Olímpics. Podria haver estat allà parlant durant 5 hores.
2: Com ara, eh? El que passa és que hem d'anar acabant el programa, sí, però si no estaríem aquí...
6: I
2: de
6: dinar.
2: 3 hores ja, més.
6: El pokeball,
3: aquí
6: en teoria.
3: Aquí hi ha un animal que s'ha d'alimentar, saps?
6: En teoria, si és un pokeball.
2: El Nil Solà diu que no és un pokeball. Diu que sí, que si ho fos l'ensenyaries, que en realitat no és un pokeball. Ara s'aixeca, eh? Ens va ensenyar el pokeball. L'has picat. Sí, sí, aviam.
3: No, t'ensenyaré el tiquet.
2: Vale, va buscar el tiquet,
7: que és el d'ahir.
6: Ahir hem sortit de la ciutat esportiva, va comprar, clar.
3: 6 del 10 del 2026.
2: L'està ensenyant, vale? El tiquet, sí, sí. Tio? L'està ensenyant.
6: Sí, poque, poque. Sí, sí. Poque. Posa-lo.
2: Ah,
6: sí,
2: bravo, sí.
6: Bravo.
2: Oasis poque.
6: Sí. Espectacular.
3: Ah, pot...
6: tota raó.
3: Molt bé. Molt bé. Hòstia, pensava que estava ficant aquí... Bueno, menys mal que no serà la direcció de Mercado. No.
2: Si no, ho pixelem. Per cert, hi ha alguns oients que també parlen de la possibilitat de que Arnautenas torni al Barça. El Joan diu que hauria d'estar al Barça en lloc de Livakovic.
6: Bueno, és que el fit sí.
3: Ja, bueno. I sí. I tu sí que hauries d'estar, jo què sé, el rei d'Espanya.
2: Calla. Sí, el rei d'Espanya. Pensava que anés allà a RAC1 a la Copa i dic, no la liem.
3: Tranquil, que jo sé per on anar, tranquil.
2: Gràcies. Ai, Arnau, no canvis mai, eh? Que les coses continuïn anant bé amb el Mallorca. No parlarem gaire de les porteries zero per no agafar-les, però si recuadrem que són de moment 6 dels primers 8 partits.
6: Que no en parlis.
2: Una vegada
6: no parlis,
2: més i ja està.
6: Tant de bo que quedin segons.
2: S'ha de redundar. Home, firmem que el Girona i el Mallorca pugin a primera, no?
6: I el Sabadell també, si pot ser, no?
2: I l'Almeria de García Pimienta.
7: No. Sí. Titulo per la primera.
6: Mentre no pugi el Castelló, jo content.
3: I que pugi tot segona, no?
6: Clar. Una lliga de 42 aquí.
7: Al contrari, todo pa segunda, todo pa abajo. Todo pa abajo.
2: Arnau Tenas, una abraçada molt forta.
3: Vinga, família, vagi bé, ens veiem aviat.
2: Per cert, pregunten si menges Pokémons.
3: Si menjo Pokémon, quina...
7: Del Pokémon.
2: Espera, acaba d'escriure al xat, diu, què dice, que come Pokémons?
6: Què diu els nostres oients?
7: Pokéballs. És que són coses de Barcelona, de gentrificació...
2: Arnau, una abraçada forta, bon profit.
3: Vinga, vagi bé, merci.
2: Ai...
0: Ja ho deia ell, Andrés, sí. Que això del que t'hi jugues per ell no és una entrevista, que és una estona que passa amb amics.
1: Es que te quedaría que... rato hablando, escuchando, y es que es lo normal, y comiendo pokeballs.
0: Home, és que jo la tinc una gana, només de sentir això de, sí, dels de pokeballs, pokémons, que pues, deia el duient.
1: Sí, los pokémons, eso. Eso es. Pues nada, que nos vemos mañana, ¿no? Más que t'hi jugues. Que...
0: Home... Partidàs.
1: I jugueix en Turquia.
0: Exacte.
1: Eso es.
0: Demà és dia gran, dia de Champions. Tindrem aquí el Sique Rodríguez, el Lluís Flaquer,
1: eso es.
0: Des de Turquia, el Bermu també a Turquia, tot l'equip del que t'hi jugues.
1: Pues
0: ja
1: nada.
0: Ho sabeu. Pues demà a les 12 ens hi tornem a posar.
1: Nos vemos. Adiós.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está en marcha la recepción en el Palacio Real con motivo de la festividad del 12 de octubre y nosotros desde ahora muy pendientes de lo que se hable en los habituales corrillos posteriores al desfile militar de la Castellana que ha presidido los Reyes y que en el que un año más se han escuchado insultos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
1: Unos actos marcados por la crisis de Ceuta y por la visita que mañana inician los Reyes a la ciudad autónoma y sobre todo por el adelanto electoral. Sobre estos abucheos decía la portavoz del PP, Alma Ezcurra.
3: Yo creo que la calle ya ha demostrado que no soporta a este presidente del gobierno. Pero de nada nos sirven los desahogos si después nadie va a votar. Si no trabajamos cada uno desde donde estemos para cambiar este gobierno y poner al frente de la nación a un presidente honrado.
1: Un presidente honrado. Hay una diferencia notable entre discrepar con alguien y el insulto. Llamar a Sánchez o a quien sea hijo de puta no parece un gesto precisamente edificante. Claro, ¿qué respuesta se espera o se cabe o cabe esperar del Partido Popular si le ríe las gracias a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de La Fruta, y que recordemos, el pasado sábado en un acto político junto a Feijóo acusaba a los manifestantes de la Puerta del Sol de estar relacionados con terroristas palestinos? Allí en Sol, precisamente a esta hora, está la otra foto de la mañana. En el kilómetro cero de la capital se han empezado a cruzar, a concentrar los manifestantes de Sol con las personas que han ido a presenciar el desfile en la Castellana, a pocos metros de la acampada. Y se ha formado, Lidia Payo, una cadena humana y se está reforzando ahora mismo mucho la presencia policial, ¿no? Buenas tardes.
4: Sí, eso es. El contraste hasta ahora no puede ser mayor con los que portan esas banderas de España y están increpando a los acampados que están asegurando la zona de las tiendas con un cordón de seguridad humano, la gran mayoría en actitud muy tranquila. Sí se han vivido momentos de tensión durante esta mañana, insultos contra los que llevan dos semanas aquí en Sol, contra Pedro Sánchez, contra los migrantes, el Viva España, un poco de todo. La policía ha tenido que intervenir para separar a ambos grupos. Ahora mismo los gritos Casal cruzados se han detenido porque una mujer se ha caído, se ha tropezado y ha sido atendida desde un primer momento por los jóvenes de la acampada que han sacado de las lonas y de las tiendas materiales de enfermería para poder atenderla y acaban de hacer un pasillo para que pueda pasar la ambulancia en estos momentos en la Puerta del Sol.
1: Luego volvemos allí a y media. También regresaremos a los corrillos y contaremos la última hora de la precampaña electoral. Podemos y Esquerra han oficializado esta mañana el acuerdo por el que Rufián y Montero, Irene Montero, harán campaña juntos. Podemos no se va a presentar en Cataluña y Rufián seguirá en Esquerra. 2 y 2. También estamos pendientes del Supremo, que en principio debe pronunciarse en las próximas horas sobre si mantiene o no las cautelares que ahora mismo impiden el voto a los nacionalizados por la ley de nietos en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Del Mundo, la tregua energética que anunciaba este fin de semana Trump para Ucrania se convierte en realidad en otro fiasco de Trump, en otro anuncio del presidente de los Estados Unidos que no se concreta en nada. Ni Rusia ni Ucrania están por la labor y los enfrentamientos han continuado un día más. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Trump vuelve de nuevo anunciar algo que no es cierto. Rusia ha atacado esta noche infraestructuras energéticas de Ucrania. Zelensky se enteró del anuncio al leerlo en redes y Rusia descarta un alto el fuego de corta duración. Zelensky ha dicho también que su país está preparado para seguir respondiendo a Moscú durante el invierno y concluye casi con ironía.
6: It was clear that Putin does not read.
5: Que está claro que Putin no lee los mensajes de Trump en la red social que utiliza el presidente de Estados Unidos. El Kremlin, por su parte, argumenta que Zelensky no se merece un respiro, por lo que en las últimas horas ha matado a 10 personas en Ucrania y sus proyectiles han provocado graves problemas en el suministro eléctrico.
1: Y más cosas en este día de regreso para muchos tras el puente.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Doña Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas. La gasolina rompe la tendencia a la baja que venía registrando durante las últimas dos semanas y coincidiendo con el final del puente, vuelve a encarecerse. Hoy el precio medio del litro es de 1,80 euros. Y después de una mañana tranquila, todo apunta a que el grueso de los que salieron el viernes entre atascos vuelven esta tarde. De momento ya se nota más intensidad de tráfico en las entradas a Madrid.
1: El tiempo con temperaturas por encima de la media para esta época del año, Jordi Carbó.
8: Más allá de algunas nubes al norte de la península o en puntos del Mediterráneo, con algún débil chubasco en las islas de Mallorca y Menorca, en la mayor parte del país la tarde será soleada con temperatura más alta que ayer. destacando que va a hacer un poco de calor en el interior peninsular con máximas de 25 a 30 grados, superando ligeramente los 30 en el valle del Guadalquivir. Pero es que en el resto, en puntos costeros del Cantábrico y Mediterráneo, máximas igualmente cercanas a los 25 grados. Esta situación, sin grandes cambios, aguantará como mínimo hasta el viernes.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Ferran Dalmau.
9: Esquerra Republicana de Catalunya anirà amb Podemos a les eleccions espanyoles. Els dos partits han signat un acord on pacten que Gabriel Rufián i Irene Montero participaran junts als actes de campanya. Podem no es presentarà a Catalunya, però un membre del partit anirà dins de la llista d'Esquerra. Els comuns, per la seva banda, lamenten que Rufián no s'hagi unit al Front Ampli, que ell mateix proposava per unir tota l'Esquerra, i mantenen que continuaran presentant-se a Catalunya amb la seva cap de llista. Al final, per tant, l'Esquerra que havia d'anar unida arriba les eleccions espanyoles proposant dues paperetes diferents a Catalunya. Gabriel Rufián contra Ada Colau. Acord d'esquerres que xoca, per tant, amb el Frente Amplio, mentre la dreta avui s'està manifestant junta al centre de Barcelona.
10: Llevamos 8 años en España en los que se han fomentado los muros, la división, la polarización, y ahora llegará un cambio.
9: És Alejandro Fernández del PP. També Vox participa de la celebració per la hispanitat. I de seguida anem a París, on està en marxa el Saló Mundial de l'Automòbil. Malgrat la crisi que travessa el grup Volkswagen, els dirigents de SEAT acaben de confirmar que les vendes de Cupra pugen. I això és bo per la planta catalana.
11: El Cupra Raval está jugando un papel muy importante dentro de ese crecimiento de Cupra. El año que viene queremos fabricar y entregar más de 100.000 coches. Por lo tanto, seguimos en nuestra rampa de subida de producción. Por lo tanto, son buenas noticias y buenas expectativas para Martorell.
9: Menys possibilitats, doncs, que els acomiadaments que preveu el grup tinguin gran incidència en aquesta planta. Els Mossos han detingut dos homes que encapçalaven un grup de lladres especialitzat en robar a cases de rics. Un d'ells seria el porter del Barça, Joan García. També havien vigilat la casa d'altres futbolistes. 2:07, avui han pujat les temperatures i es mantindran així durant uns dies, Jordi Carbó.
8: Com a mínim fins divendres, la temperatura se situarà molt per sobre del que seria habitual per aquestes dates en el conjunt de Catalunya. Farà una mica de fresca, fred a l'interior i als Pirineus durant les nits i els matins, però durant les tardes el sol, l'ambient serà força suau, fins i tot càlid alguns dies. Avui mateix, màximes de 20 a 25 graus, a la major part de poblacions més a prop dels 25 que dels 20, superant-los a les comarques situades més a ponent, sobretot cap al Pla de Lleida, on podrem fregar els 27-28 de màxima. En una tarda assolellada, però amb estones de núvols als Pirineus, també a la costa i per litoral, aniran a més la pròxima nit marcant gran part de les comarques de Barcelona, però com a molt deixaran algun ruixat molt localitzat i de curta durada.
9: Dani Puntí Prats al control sonor, ara passen gairebé 8 minuts de les 2 de la tarda.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14. Amb Ferran Dalmau.
9: Hola, bona tarda. Ja és oficial l'acord entre Esquerra Republicana i Podemos per presentar-se conjuntament a les eleccions espanyoles. Un acord que passa per enfortir el tàndem entre Gabriel Rufián i Irene Montero. Els detalls els va avançar ahir la Laura Pons. Laura, bona tarda.
12: Hola, què tal? Bona tarda.
9: Anem amb els detalls d'aquest acord. Laura, com funcionarà aquesta col·laboració?
12: És un acord que passa principalment per 3 punts. Podem no es presentarà a Catalunya i aquí els de Montero demanaran el vot per als republicans. A més, Gabriel Rufián i Irene Montero participaran en els actes de campanya junts, faran tàndem electoral tant a Barcelona com a Madrid i això, per tant, li permetrà a Gabriel Rufián projectar-se a nivell estatal. I tercer punt de l'acord, segons apunten fons d'Esquerra i Podem, és que s'incorporaran membres independents de Podem a la llista dels republicans. Els de Junqueras, per tant, els assegurarien llocs de sortida per obtenir escó al Congrés dels Diputats.
9: Per tant, Laura, Rufián, que demanava aglutinar més forces d'esquerra a la llista per fer front a l'auge de la dreta i que volia també gent de la seva confiança, se'n surt amb la seva.
12: Sí, podríem dir que sí, perquè ha aconseguit aquest acord de col·laboració amb Podemos, aquí Junqueras ha cedit, però és que, a més, tota la gent que li molestava a Rufián, amb qui compartia grup parlamentari, ja no hi serà. En els últims dies han plegat Pilar Vallugera, Jordi Salvador, a Francesc Marc Álvaro l'han enviat al Senat i, per tant, l'única persona amb qui no hi havia bona entesa i podria repetir escó al Congrés dels Diputats és Teresa Jordà, que s'haurà d'enfrontar a unes primàries a Girona amb Edna Estrems. Entre Jordà i Estrems, Rufián prefereix Estrems.
9: Doncs així és com queden les coses a Esquerra després d'aquest acord amb Podemos, però ara el dubte és Què passa amb els comuns, que queden en una posició molt complicada perquè ja han dit que formen part del Frente Amplio a tota Espanya i que continuen defensant una candidatura encapçalada per Colau des de Barcelona?
12: Sí, és un escenari paradoxal, Ferran, perquè Gabriel Rufián, que havia sigut un dels grans impulsors i gares visibles del Front Ampli durant els últims mesos, es converteix ara en la principal pedra a la sabata del Front Ampli, que recordem aglutina quatre forces, els comuns, Izquierda Unida, Más Madrid i Movimiento Sumar. De fet, fons dels comuns lamenten que Rufián hagi decidit quedar-se a Esquerra Republicana i també critiquen aquesta col·laboració amb Podemos perquè va en contra dels seus interessos electorals i descarten, per tant, aliar-se amb Esquerra Republicana. El moviment de Rufián complica l'acord entre el Front Ampli que ha de liderar Ada Colau amb la formació d'Irene Montero amb Podemos. De fet, fons dels comuns asseguren que segueixen treballant per una candidatura àmplia que estigui liderada per l'exalcaldessa de Barcelona i que faran el possible per unificar les esquerres i no dividir-les, com ha fet, diuen, Gabriel Rufián. Tenen fins divendres, quan s'acaba el termini per presentar avals i candidatures, per entendre's si és que ho volen.
9: I encara de les esquerres, avui, Laura, també hem sabut que la militància de la CUP ha avalat no presentar-se en aquestes eleccions.
12: Sí, amb el 69% dels vots a favor de no presentar-se, davant d'un 27% són vots de la militància que ratifiquen la decisió de la Mesa Nacional, que dissabte es va reunir i va assegurar que no reunien les condicions polítiques per presentar-se a les generals.
13: Aquestes eleccions espanyoles es convoquen sota una dicotomia entre PSOE i extrema dreta. Nosaltres no volem que el nostre horitzó polític quedi determinat per aquest marc.
12: Non Casadevall és el secretari general de la CUP.
9: Així queda, per tant, la situació dels partits a l'esquerra del PSC a Catalunya, amb la doble papereta dels comuns amb Colau i d'esquerra amb Podem i Rufián, i amb la CUP no presentant-se. Laura Pons, gràcies.
12: A vosaltres.
9: I aquest migdia el centre de Barcelona s'ha omplert de banderes espanyoles en la manifestació convocada per donar suport a Ceuta, coincidint amb el Dia de la Hispanitat.
14: Estamos sufriendo muchísimo la invasión que se ha producido desde el día 30 de julio. Llevamos 75 días de invasión.
15: Ceuta merece todo nuestro apoyo. Y por eso
9: la protesta ha començat al Passeig de Gràcia davant de la Pedrera i ha arribat gairebé fins a Plaça Catalunya. La capçalera, una gran pancarta, ha lluit al tema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. Oriol Soler.
16: 1.700 persones han participat de la mobilització, segons la Guàrdia Urbana, entre ells membres de grups ultras com Núcleo Nacional, que han compartit manifestació amb representants de Vox i el PP. Alejandro Fernández és el cap de files dels populars a Catalunya.
10: Llevamos 8 años en España en los que se han fomentado los muros, la división, la polarización, recuperar la idea de las dos Españas irreconciliables. I ara llegarà un cambio que va servir per a volver a unir a los españoles.
16: A la mateixa hora, a Plaça Catalunya, hi ha hagut una contramanifestació on persones que fa setmanes que acampen per defensar el dret a l'habitatge han fet una marxa sota el lema Destruïm el feixisme.
17: Hispanitat és genocidi! Hispanitat és genocidi!
16: On també han fet consignes denunciant el passat colonial de l'estat espanyol. Un gran dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra ha impedit que els dos grups de manifestants coincidissin cara a cara.
9: Anem ja a aquesta hora cap a París, on està en marxa el Saló Mundial de l'Automòbil en presència catalana a través de Cupra. El grup Volkswagen viu immers en una crisi profunda per culpa de la competència dels cotxes elèctrics xinesos i fa un mes va anunciar que no pot garantir que la marca Seat continuï existint més enllà del 2030. Enviat especial a París, Pol Valero, bona tarda.
18: Què tal, Ferran? Bona tarda.
9: Tot plegat, Pol, en un mal moment, ho dèiem, del grup Volkswagen, però en un bon moment per la marca Cupra.
18: Sí, Seat i Cupra han venut 430.000 cotxes entre gener i setembre. És un 1,4% menys que l'any passat, però és que gairebé un 60% ja són de la marca Cupra, on la companyia ha posat tots els focus i, a diferència de Seat, és la marca que creix, especialment amb el Cupra Raval, elèctric dissenyat i fabricat a Martorell, que es ven des del juny passat. Marcus Haupt és conseller delegat de Seat i Cupra.
11: El Cupra Raval está jugando un papel muy importante dentro de ese crecimiento de Cupra. Llevamos ya más de 50.000 pedidos y tenemos ya entregadas más de 15.000 unidades. El año que viene queremos entregar más de 100.000 unidades.
18: Des de la companyia expliquen que la fàbrica de Martorell està augmentant el ritme de producció i que el bon comportament de Cupra ha d'ajudar a mantenir en vida la planta, amb gairebé 15.000 treballadors, encara que el futur de Seat estigui en dubte. Sobre el futur de la marca catalana, s'han limitat a dir que de moment continua sent una aposta amb nous models híbrids que s'esperen

0: persones a tot el món abans del 2030 i les seves vendes aquest any han caigut un 9%.
1: Pol, en aquesta prèvia o a l'inici d'aquest saló de l'automobile, malgrat tota aquesta situació que explicàvem, els responsables de Volkswagen han posat Espanya com a exemple d'èxit de producció de cotxes elèctrics petits i 100% europeus.
0: Sí, és el mercat i la producció que els està funcionant per ara. El director de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer, reivindicava la importància de fabricar cotxes elèctrics a Europa, com està fent Martorell.
2: El valor es crea a Espanya, les feines es creen a Espanya i el know-how es queda a Europa. Això és el que hauria de voler dir Made in Europe.
0: Des de Volkswagen han demanat a França i Alemanya que donin més ajudes directes als compradors de cotxes elèctrics i també que allarguin el permís per vendre cotxes de combustió més enllà del 2035.
1: I encara sobre cotxes, Pol, l'empresa californiana Tensor ha escollit Barcelona per ser la porta d'entrada dels seus cotxes sense conductor a Europa. Ho hem avançat aquí a Ser Catalunya. Des de fa 6 mesos que la companyia té oficines ja al D-Factory, a la zona franca, des d'on preveu coordinar la venda de vehicles autònoms a tota Europa a partir de l'any que ve, del 27.
0: Sí, el director de desenvolupament de negoci de Tensor, Hugo Fogazzi, en declaracions a Ser Catalunya, destacava els beneficis d'instal·lar-se a un lloc com Barcelona.
3: Barcelona tiene un ecosistema bastante maduro de automóvil, de la industria automovilística. De hecho, tenemos algunos proveedores que están basados en España.
0: La setmana passada van presentar el seu Robocar al Saló Viniu, organitzat pel Consorci de la Zona Franca. És un cotxe autònom, pensat per l'ús particular, no pas per flotes de taxis, i incorpora més d'un centenar de sensors. El volant i els pedals són plegables en funció de si hi ha conductor o el cotxe va sol, per saber qui té la responsabilitat en cas que hi hagi un accident, i des de la companyia confien tenir el vehicle homologat l'any vinent i poder-ne començar la comercialització per tota Europa.
1: Pol Valero, des de París, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Una pausa i de seguida tornem.
4: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena Ser.
5: Yo tengo 15 puntazos.
6: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
5: Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor. HRMotor.com.
8: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa y Badalona.
9: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
10: ¡Qué calor!
9: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. LatiendaHome.com.
4: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida. Hora 14, Cataluña. Amb Ferran Dalmau.
1: 2:18 de la tarda, el valor dels habitatges situats en zones inundables ha caigut un 8% des de l'episodi de la Dana, a València. És la principal conclusió d'un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que posa l'accent en una paradoxa. Abans, un pis o una casa prop d'un riu o del mar era més car que la mitjana de la ciutat o el municipi, per les vistes. Però ara la tendència s'està capgirant a tota Espanya per culpa del canvi climàtic. Oriol Soler.
11: El mercat immobiliari històricament ha premiat els habitatges a prop de l'aigua, tant els de primera línia de costa com els que estan a prop d'un riu, sobretot a ciutats on els rius són emblemàtics i suposen un atractiu turístic. Que els pisos i les cases en aquests espais valien a Espanya entre un 7 i un 10% més que les dels mateixos municipis que estaven situats a altres llocs. En canvi, després de la Dana de València, el seu valor ha caigut un 8%. L'estudi l'ha elaborat el catedràtic de la UPF, José García Montalvo, que per arribar a aquesta conclusió ha analitzat 3 milions i mig de transaccions immobiliàries amb dades dels notaris d'arreu de l'Estat i ha creuat la informació amb mapes cartogràfics. L'estudi també adverteix que, malgrat el xoc que va causar la Dana de València, està per veure si aquest impacte es manté en el temps o si s'oblida a mesura que vagin passant els anys.
1: Per cert que aquest setembre ha estat el segon més càlid des que tenim dades i el segon més consecutiu de l'any 2026, en què les temperatures del planeta van superar en un grau i mig els nivells habituals, segons ha informat avui Copernicus, que és el programa d'observació del clima de la Unió Europea. El Departament d'Agricultura està investigant un total de 50 contractes de compra de raïm per sota del preu de cost. El cost de referència del raïm és d'entre 53 i 56 cèntims al quilo. I resulta que almenys 3 cellers importants estaven oferint als productors poc

0: Què tal? Bona tarda a tothom. Esperem que estigueu passant un bon dia del Pilar. I encara que sigui festa, doncs aquí estem els del Llapis de Memòria, perquè, com ja us vaig dir a l'anterior festiu, l'11 de setembre, aprofitarem aquests dies no laborables entre setmana per rebobinar alguns dels millors moments del que portem de temporada. Així que va, sense més dilacions, anirem al tema i comencem, atenció, amb ni més ni menys que Pepe Sacristán.
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.
2: De vez en cuando la vida...
0: Bueno, què dir del Pepe Sacristán, que no s'hagi dit ja? Estem parlant d'un incommensurable actor de 89 anys que continua al peu del canó. De fet, fins fa poc el vam tenir aquí al costat, al Teatre Romea, amb l'espectacle El Hijo de la Cómica. I sabeu què? Que com que escoltar-lo sempre és un plaer, jo millor vaig callant i que soni una mica aquesta meravellosa cançó, el De vez en cuando la vida, de Serrat, i tot seguit sentim el Pepe.

Seguim rebobinant alguns dels millors moments d'aquesta temporada del Llapis de Memòria i ara és el torn del Xavi Coral, mític presentador del Telenotícies de TV3 que abans de dedicar-se al periodisme somiava amb ser músic i és més. Quan era adolescent tocava en un grup anomenat Logaritme Naparià, déu-n'hi-do quin nom, i tocava en versions de cançons com per exemple aquesta que està sonant, Your Song d'Elton John.

0: Your Song d'Elton John sonant al llapis de memòria del periodista i presentador del Telenotícies Migdia de TV3, el Xavi Coral. Aquesta cançó es va publicar l'any 1970, uf, però com ara comentàvem, a tu et transporta a què? A mitjans dels 80, institut...
1: A veure, és una cançó que aquesta cançó tota la vida s'escoltarà, aquesta cançó. Aquesta cançó és molt bonica, vaja. No.
0: Estic cansat de repetir-ho, que és la cançó que més, a més casaments de Gran Bretanya sona.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, veus? Molt bé. Per tant, te l'ha demanat més gent aquí en el
0: sí, programa. Sí, molta gent, molta gent.
1: Mira, jo l'Elton John m'agrada molt perquè, primer, perquè té com a instrument principal el piano i, per tant, i és un virtuós del piano, fa coses molt, molt difícils i, per tant, com a músic i com a pianista m'agrada i m'interessa. Però, a més, aquesta cançó, efectivament,

0: És una de les cançons que tocàvem en el meu grup de...
1: amb el logaritme d'Anna Parià.
0: Amb el logaritme d'Anna Parià. I, per tant, doncs bueno, sí, és una cançó que també em transporta això, no? Aquell moment, això, aquestes vivències que et dic, no? De quan et pensaves, diguéssim, que podries arribar. Jo crec que tanta gent deu haver pensat que podia ser alguna cosa a la música i després...
1: També no agafes l'època de Spotify, perquè ara vulguis que no, ja, haguéssiu pogut publicar quatre
0: alguna
1: cançons
0: cosa.
1: I bueno, veure-ho, sí, més a prop.
0: Potser sí. No sé si...
1: No has tornat a tocar amb cap grup?
0: No, però he tornat a estudiar piano i jo a casa meva m'ho passo bomba tocant el piano, cantant i fent el que sigui necessari. No, la veritat és que per mi el piano al llarg de la vida, diguéssim, ha sigut una manera... Jo no acostumo a posar-me molt nerviós, no sóc conscient de que estigui molt estressat, però crec que el piano m'ajuda a alliberar coses.
1: Allà és on ho deixes anar.
0: Sí, jo crec que ho deixo anar allà, sí.
1: Clar, entenc que el teu rol a Logaritme Anna Parià era...
0: Era el piano, sí.
1: Clar, aquesta és la cançó amb la que lluïes.
0: Sí, exacte, jo lluïa bastant en aquesta, sí.
1: Que va aguantar molts anys, aquest grup, es va acabar l'institut.
0: No, exacte.
1: Vam
0: fer els dos últims anys d'institut, potser després el 2 de carrera encara vam aguantar, o sigui, 4 o 5. Sí.
1: Uns quants concerts.
0: Sí, alguns quants, sí. No, van ser divertits.
1: I és cert que es lliga molt quan ets músic
0: bastant,
1: i adolescent?
0: Bastant.
1: Ets el pianista,
0: clar,
1: eh?
0: Sí, home, sóc el pianista. No, però jo era el que parlava del grup.
1: Ah, tu ets el que presentaves.
0: Clar, jo era el que parlava.
1: Ah, el comunicador, mira'l, eh?
0: Ara. I llavors aquí també tenies les teves bafes.
1: Tu de l'institut ja vas a la universitat.
0: Sí.
1: Bellaterra, vas, no?
0: Bellaterra, sí.
1: Quins records en tens d'aquests anys de periodisme a Bellaterra?
0: També molt bé. El que passa és que jo a la carrera vaig preferir prioritzar les pràctiques. O sigui, me'n vaig adonar només de començar la carrera que de pràctiques en farien molt poques, i el periodisme, ja ho saps tu, es tracta de practicar. O sigui, si vols fer entrevistes, doncs fes entrevistes. Si vols presentar notícies, doncs presenta notícies. Vull dir, fes pràctiques. Mentre t'estàs formant és molt important practicar. I jo vaig veure que a la carrera hi havia una pràctica de televisió quart, una pràctica de televisió cinquè, per tant feies dues pràctiques de televisió al llarg de tota la carrera, i me'n vaig anar de seguida. Els que hem viscut en ciutats petites hem tingut la sort que hem tingut mitjans locals, doncs n'hem pogut fer coses, i me'n vaig anar a la televisió local de Terrassa. Per tant, l'època de la universitat la recordo bé, i m'ho vaig passar bé a la universitat, però no vaig ser d'aquells que en fi, que sortíem a la universitat, que tenia un pis d'estudiants...
1: Vas anar per feina,
0: no? Exacte. Una mica jo anava a la universitat a treure'm la carrera, però el més important era el que estava fent a les tardes a la tele local de Terrassa.
1: I quan tu estudiaves periodisme i projectaves el teu futur, et podies imaginar presentant un
0: TN? Jo vaig començar després a presentar... De seguida d'arribar a la televisió de Terrassa, vaig començar a presentar les notícies a la televisió de Terrassa. Ja jo vaig presentar molts anys les notícies de la tele local de Terrassa, que es deia Tele Avui, el telenotícia es deia Tele Avui. I per tant, home, de presentar a la tele de Terrassa, doncs sí que pensava, home, doncs algun dia m'agradaria fer-ho TV3, això, no? Si vols ser presentador de telenotícies, doncs on millor arribar a Catalunya que a TV3, no? Per tant, sí que en algun moment m'ho havia plantejat. I et diré més una cosa. Mm? Jo quan vaig arribar a fer la beca a TV3, jo estava presentant les notícies a la tele de Terrassa i vaig fer la beca a TV3, i recordo que estava en l'equip del Sabó dels Ius. I un dia li vaig portar un VHS, una cinta de vídeo, d'un telenotícies meu a la tele de Terrassa, i li vaig dir, mira't això, perquè igual... No sé, algun dia podria jo presentar el Telenotícies aquí, també.
1: Així m'agrada.
0: Sí.
1: Echao pa'lante.
0: No, echao pa'lante, però ara penso, mare meva, què devia pensar el Salvador dels Rius? Devia pensar, acabava d'arribar aquest becari i ja vol presentar el Telenotícies, saps? Però mira, al final, com que a la tele es fan càstings interns de manera habitual, diguéssim, doncs va haver-n'hi un que, mira, va sonar la flauta.
1: Però bé, que tu anaves cap a presentador, que mai vas pensar, vull ser periodista d'esports o periodista cultural.
0: No,
1: o...
0: jo ja et dic, com que, no sé, ja estava posat a presentar, doncs ja volia ser presentador, sí, segurament, sí. Però vaja, mira, també em va agradar molt quan vaig anar a Brussel·les, quan ens en parlàvem, que vaig tornar a fer de periodista de carrer. A Brussel·les no feia de presentador, bueno, feia les connexions en directe, però vaig tornar a fer de periodista i també m'agrada molt fer de periodista. També vaig fer anys de periodista de carrer, per entendre'ns. Mm. Però és veritat que presentar, doncs sí, és una cosa que m'agrada, m'ho passo molt.
1: I sempre a tele és el teu mitjà?
0: Sí, jo sóc de la generació que de periodistes que hem fet tele des del primer dia. El que passa que quan vaig entrar a la tele, hi havia els que venien de la ràdio i sempre et deien, no, el mitjà de veritat és la ràdio, el mitjà pur.
1: Som pesadets,
0: la comunicació,
1: som així,
0: pur,
1: som així.
0: Sí, és la ràdio. Llavors me'n vaig anar a la ràdio municipal de Terrassa, ja veus que Terrassa dona molt de joc.
1: Sí, i vaig... gran, Terrassa.
0: Sí, home, és la Terrassa. tercera ciutat de Catalunya, imagina't.
1: Sí, més que Sabadell.
0: Doncs, sí,
1: home, perdó.
0: Sí, sí, home, molt més. La qüestió que vaig anar i vaig dir, hosti, vull fer un programa de ràdio perquè no ho he fet mai, a veure què passa. I sí, t'haig de dir que, hosti, la ràdio, el fet de no haver de pensar en la coreografia i només estar concentrat en el que estàs dient, doncs té molta gràcia i et permet, ostres, que el missatge arribi molt bé i molt, molt ben explicat, o no sé, vaja, té, és aquesta comunicació que et ve de dintre, no sé com dir, tu no estàs actuant. I, en canvi, a la tele està sempre actuant. A la tele, d'alguna manera, t'està veient la gent. Per tant, sempre estàs movent-te, sempre has de vigilar que la corbata no et quedi torta, sempre saps que després d'aquí hauràs d'anar cap allà, en fi, no? Tot això fa que potser no puguis estar tan concentrat en el missatge, no?
1: Però m'imagino que ofertes per fer ràdio no hauràs tingut agrapats.
0: Mira, n'he tingut algunes, sí. La veritat és que... Mira, jo, no sé si ja li ha passat a més gent, però jo dec ser l'home que he dit no a fer el Món a Recull al matí de Catalunya Ràdio.
1: Uau.
0: Sí. Me'ls han ofert tots dos en moments determinats i he dit que no, però he dit que no perquè...
1: Per què?
0: Perquè jo no m'he sentit capacitat per fer això. O sigui, jo crec que la feina que faig la sé fer o la puc fer bé i, en canvi, sempre he pensat que aquesta feina no la faria bé perquè no és presentar el matí de Catalunya Ràdio, presentar el Món a RAC1, no és només presentar un programa de ràdio, és ser una mica el que marca l'actualitat del dia, és ser una mica la consciència de Catalunya, gairebé, no? Has de fer uns editorials, has de trobar sempre molt, molt, molt bé l'equilibri. No sé, és d'una responsabilitat, ja et deia, o sigui, jo et dic, jo tinc responsabilitat, però crec que aquests programes tenen molta més responsabilitat i jo no hi vaig veure amb cor, vaig pensar que no ho faria bé i, per tant, vaig dir que no. Ja sé que potser és una mica raro, però no m'hi vaig... No vaig dir que no, ja està.
1: Potser si surt una altra oportunitat, potser t'ho repenses.
0: Jo crec que ara ja estic més fora que dins, no? Vaja, vull dir, ja estic sortint, jo.
1: Mai se sap, Xavi.
0: No sé.
1: En tot cas, estàvem en aquests anys universitaris, que suposo que aquí és quan entra a la teva vida algú que ha sigut molt important, com és la Txell.
0: Sí.
1: Com apareix a la teva vida, la Txell?
0: Doncs mira, la veritat és que ella primer va ser nòvia del bateria del grup.
1: Però què m'estàs dient?
0: Sí. Però després van estar molts anys que ho han deixat, sí, i van estar...
1: És una pel·lícula gris, però sí, a Terrassa, això?
0: Sí, sí. Després van estar molts anys. Si no li vaig prendre, la nòvia del bateria, no, sobretot, No, però va passar bastants anys i llavors ens vam tornar a coincidir a la vida i mira, vam començar una mica d'història. I sí, doncs mira, fa gairebé 30 anys que estem casats.
1: Em sembla que la història, pel que tinc entès, és molt més guai i molt més pel·liculera,
0: no. O sigui, aquesta història que suposo que em dius tu és...
1: És que és increïble, aquesta història.
0: Sí, és una història que sembla impossible que vagi a passar de veritat. Això és, som una colla que som vuit amics nois, diguéssim, que vam jugar a bàsquet i després, doncs, bueno, vam fer colla i vam continuar i tal. La qüestió que amb aquests, un dia estàvem fent una festa, no? I només un tenia nòvia. La nòvia va dir, ostres, és molt avorrida aquesta festa, no hi ha noies, però estic fart de fer festes que sempre sou tot nois i jo sola.
1: Sí, una festa privada, com
0: sí,
1: si
0: sí, una festa privada a casa d'una.
1: Un botellón.
0: Sí, exactament, no, ara seria un botellón, sí. La qüestió que vam dir, va, doncs fem una cosa, sortim tots d'aquí i al cap d'una hora tornem tots amb una noia. Vale? I vam sortir i... Clar, tothom va anar a buscar una noia coneguda, perquè t'havia de dir que sí per venir a una festa. Llavors jo vaig anar a buscar la Meritxell perquè vaig pensar que segurament em diria que sí, no?
1: Però sabies on era?
0: Perquè home, sempre estàvem en els mateixos bars, va, tots.
1: Clar, no hi ha un WhatsApp en aquell moment.
0: No, exacte, no hi ha WhatsApp, no existeix això. Vull dir, per tant, sortim, no tots, més estàvem a les afores de Terrassa, sortim, anem cap a Terrassa, tothom es distribueix i tothom torna a aquella festa amb una noia. Els cinc... aquests que et deia original, aquests que et deia que té marcat 5, i dos germans que també formen part de la colla, i un tercer que no hi era, vale? Anem mantenint això. Els 5, tornem amb una noia. Un que ja la tenia, i els altres 4, tornem amb una noia. Els dos germans tornen sense noia.
1: Desqualificats.
0: I el que no hi era, i després en parlarem. La qüestió, que al cap dels anys, aquelles 5 noies... es van casar amb els 5 nois. O sigui, i no vam començar a sortir en aquell moment. O sigui, va començar... aquell moment les vam portar en aquella festa, vam fer la festa, però després tothom va continuar la seva vida i va ser, doncs, al cap d'un temps, els altres al cap d'uns mesos, al cap d'uns anys, la qüestió llavors vam acabar sortint amb aquelles noies i ens vam acabar casant amb aquelles noies i tots 5 fa 30 anys que estem casats amb la mateixa noia que vam portar aquell dia en aquella festa. Els dos germans no han tingut mai nòvia.
1: Desqualificats.
0: I el que no va venir a la festa s'ha separat 3 vegades. Per tant, aquell dia va haver una es van alinear els astres d'una manera molt estranya, que van fer que els que vam trobar noia doncs vagin quedar allà enganxats. I els que no, doncs...
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Doncs ja ho veieu, Joan Manel Serrat repeteix en aquest rebobinem d'alguns dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta temporada i en aquest cas qui la va escollir va ser l'endocrinòloga Carme Valls. Una dona excepcional a qui mai estarem prou agraïts perquè porta pràcticament tota la vida lluitant en contra del biaix de gènere que hi ha a la ciència i reclamant que es facin més estudis en dones per tal d'aconseguir trobar solucions a les malalties que afecten més a les dones que no pas als homes. Així que va, anem cara a barraca i tot seguit la Carme ens explica quan es va començar a donar de la gran desigualtat que hi havia envers les dones en el camp de la investigació. Tot teu, Carme.
1: Quan estic estudiant, no me n'adono que, per exemple, que ens van ensenyar en una classe d'anatomia 2 perfectament com era un penis, quina irrigació tenia. Recordo tots els companys rient i mirant-nos de reull al 10% de dones que en aquell moment estudiaven medicina, i en canvi no ens van ensenyar mai com era un clítoris. Això no me'n vaig donar compte, quan vaig estudiar. Me'n vaig donar compte a la pràctica, quan ja treballava i quan estava estudiant endocrinologia precisament a Madrid i estava... I vaig sortir a la porta de la consulta per cridar per la següent pacient i li pregunto a l'adjunt que hi havia allà: escolti, com és que només s'esperen dones a davant de la consulta, que no hi ha homes que tinguin problemes d'endocrí? I em va dir: sí, això deu haver sigut una casualitat. No era una casualitat. Cada dia vaig veure que predominantment, també hi havia algun home que tenia algun altre problema de tiroides, però ara sé, per ciència, que, per exemple, hi ha 50 dones que poden tenir una tiroiditis autoimmune per un home que la pugui tenir. En aquell moment tenia 24 anys o 25 i no sabia aquests números ni els podia dir. Només vaig començar a notar que probablement venien dones a demanar ajuda, sobretot per cansades i dolor menstrual en aquesta consulta, i que tenia molt poca ciència per contestar-se. I aquí és quan vaig començar a veure, inclús me'n recordo perfectament d'una pacient que va venir amb molt pèl a la barba i aquí a la línia mitja, que s'havia d'afaitar cada dia, i no sabíem què contestar-li en aquell moment. Parlo de l'any 1970, i no sabia què dir-li. Em va dir: estudie. I me'n recordo d'ella, i no et diré el nom, perquè me'n recordo inclús el nom, perquè, i mira que fa 50 anys que la vaig veure.
0: No, suposo.
1: Exacte.
0: Que quines conseqüències, ara n'has dit unes quantes ja, han patit les dones d'aquest androcentrisme científic. És que he llegit cada cosa que m'he quedat esfereït, com per exemple que la pastilla anticonceptiva, abans de l'únic que vam fer abans de portar-la al mercat és provar-la amb 100 dones de Jamaica.
1: Sí, senyor.
0: O sigui, 100 dones, ho provem, ningú no s'ha mort.
1: Exacte. Pues al mercat. Llavors, al mercat, les primeres conseqüències, van ser la pastilla. El 1967 es va introduir aquí a Espanya. I en aquell moment no sabíem què podia fer, però les dosis eren 10 o 15 o 20 vegades més altes que les que ara tenim d'anticonceptius.
0: Clar, sí, era una hòstia, les hormones,
1: bufetada. I com que jo estudiava medicina, tothom em demanava la recepta. Ens dones la recepta d'anticonceptius? I jo vaig dir: jo no sé què poden fer perquè jo no he estudiat això, però bueno, jo us ajudo. I al cap d'un any, quan vaig veure que s'engreixaven, que tenien dolor als pits, que tenien, vaig escriure a les que els havia dit i els vaig dir: jo no ho veig clar. Aquí passa alguna cosa hormonal, vigilem, fins que no tinguem més informació, jo no us ho tornaré a receptar. Però clar, per prevenció d'embaràs es va començar a donar aquelles dosis, i després s'ha vist la relació que hi havia amb el càncer de mama, que en aquell moment encara més, perquè les dosis eren molt més altes.
0: I en canvi la pastilla anticonceptiva per homes... Ni se l'espera.
1: Perquè la primera cosa que van dir els homes quan se'ls donava és que els hi baixava la libido, cosa que a totes les dones els hi va passar, a la majoria de dones els hi ha passat.
0: Són homes i home,
1: però,
0: la libido
1: d'un home. Si era un home...
0: Vull entendre per això que en tots aquests anys que portes ficada en el tema hi ha hagut una millora.
1: A veure. Amb l'anticoncepció, no.
0: No, en general, en aquesta perspectiva de construir la ciència
1: general,
0: des de la diferència.
1: Anem superlents. Ara, si diem, per exemple, 1991-92, la doctora Bernardine Healy reclama: escolteu, estem tractant malament a les dones, quan tenen un problema de cor les enviem a casa i els homes les enviem a operar les coronàries. Ho fem malament, posa el grit al cel i diu que s'ha d'investigar. En aquell moment, en els treballs de recerca de cor, aspirina, coronàries, etc., no hi havia cap dona en el treball de recerca. Pues de no hi haver-hi cap dona, ara, en els treballs de recerca de cor, potser en el 40% de treballs ja hi ha dones en el treball, però encara no el 100%, quan la mortalitat és quasi parell i és més alta entre dones en les edats més grans. Per tant, anem molt lents, del 91, estem a 2026, i encara no tenim això.
0: Encara a dia d'avui, entenc pel que dius, que el millor que li pot passar a una dona que emmalalteix és que emmalalteixi d'una malaltia que és unisex, que tant la pateixen homes que dones.
1: No.
0: No.
1: No. Si hi ha una malaltia que pateixen homes i dones, també hi falta ciència. A les dones no se'ls ja diagnostica tan ràpid. O sigui, es retrasa el diagnòstic i s'infradiagnostica a les dones. Per exemple, la diabetes tipus 2 és una mica més de predomini entre dones que homes. Molt bé, doncs es retrasa el diagnòstic en les dones. L'infart de miocardi, per descomptat, però en aquest cas s'ha d'actuar més ràpid perquè hi ha dolor. Però amb el càncer, per exemple, hi ha un retras diagnòstic cap a les dones. O sigui que, per tant... I després hi ha unes doctores de Dinamarca que s'han dedicat a refer una reflexió sobre totes les malalties i a veure si hi havia un retras, i han trobat que hi ha més de 700 malalties amb retras diagnòstic cap a les dones. O sigui que, per tant...
0: Si tant tinguis malalties específiques de dones, com pot ser l'endometriosi...
1: Aquesta es retrasa com... també.
0: Si no, aquesta més encara, no? Entenc.
1: 8 anys. De mitjana.
0: Carme, ara mateix està sonant de fons L'Emperador, que és com es coneix popularment, l'últim concert per a piano que va escriure Beethoven, i que em sembla que d'alguna manera està lligat amb el que estem parlant, no? De la teva feina, dels teus llibres relacionats amb el CAPS, és a dir, el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris.
1: Clar, quan vaig començar a escriure necessitava una mica d'ànims, i a mi aquest concert m'anima. Van animant també altres, però la música em va ajudar a escriure, perquè jo vaig començar a escriure tot això que t'explico molt sola, molt sola. Encara que el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, que és una ONG científica sense ànim de lucre, em va acollir i em va deixar desenvolupar les meves idees. Vam poder fer el primer Congrés Internacional de Dona, Salut i Treball l'any 1996. Ara farà 30 anys. O sigui que vam fer el primer en el món. En aquell moment no sabia que seria el primer en el món, però pues, ho he vist, i després se n'han pogut organitzar i coorganitzar uns 5 més. Pues, en aquell moment, com que estava sola, necessitava com un impuls. I a mi la música, segons quines músiques, com les que estan sonant, em donaven energia per poder començar a escriure. I després ja vaig anar publicant diversos llibres que van donar lloc a divulgar més aquesta ciència de la diferència.
0: O sigui, el primer que vas escriure, mentre sonava L'Emperador, era també com un acte de fe. De dir, jo estic escrivint, aviam...
1: Sí.
0: Allà
1: sí.
0: On arriba això, si té algun sentit el que estic fent.
1: Jo vaig pensar sempre que no m'escoltaria ningú i que potser d'aquí uns anys me farien cas. I aleshores vaig dir, bueno, doncs el que sé fins ara ho aniré escrivint. I aleshores, doncs, com a més importants, doncs va sorgir el de Dona, Salut i Poder, i després va sortir el de Medi Ambient i Salut i Diferències.
0: Que t'ha escoltat.
1: I l'últim, Dones Invisibles.
0: Sí, sí.
1: Per la medicina.
0: Doncs va, escoltem una mica L'Emperador, que és una de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la metgessa i exdiputada Carme Valls.

0: Carme, ara que parlem d'escriure, crec que un dels teus últims llibres tractava sobre els riscos endocrins relacionats amb el medi ambient. Entenc que com pitjor està el medi ambient, pitjor està el nostre sistema endocrí?
1: Pues sí, s'ha pogut descobrir aquesta gran relació que desconeixíem, per descomptat quan jo estudiava ni pensar-ho, i ara estic veient que si no és per la salvetat d'alguns professors a les ciències de la salut que ho expliquen, en general no es té en compte aquesta correlació de lo que en diem una paraula nova que ha sorgit a medicina, que és disruptors endocrins.
0: Què és això?
1: Què és això? Pues són substàncies que estan al medi ambient, que estan en l'aire, en l'aigua i en els aliments. En l'aire, el mateix fum que surt dels cotxes quan circulen, doncs aquesta combustió de la benzina fa que aquests subproductes, quan entren i s'oloren en el cos, actuen com una hormona. Quasi sempre com estrògens, o sigui, com la mateixa hormona que ja té la dona amb més abundància, però també com alteradors de la glàndula tiroidea o també com alteradors de la hormona masculina. Però poden actuar sobre totes les hormones, inclús també sobre la suprarenal. Total, que quan les persones hem anat vivint en un món cada vegada més contaminat, no se sabia que això podia contribuir a alterar, per exemple, la seva funció cardiovascular i el pulmó. No se sabia que el càncer de pulmó, pensaven que només podia venir de fumar.
0: I no només,
1: també de fumar, Però fumar i viure amb ambient contaminat empitjor, pot produir càncer de pulmó o més infarts o més malalties cardiovasculars. Però també pot alterar la funció hormonal i alterar la funció tiroidea més que abans. O pot alterar la funció endocrina, per exemple.
0: Una persona de fa 300 anys tenia un sistema endocrí millor del que podem tenir avui dia.
1: Si menjava bé, sí. Si era pobre i no podia menjar...
0: Bueno, és que aquí tenim un altre tema. No sé si hi ha alguna cosa més nociva pel sistema endocrí que no tenir nivell adquisitiu.
1: Bueno, segur que per la persona no poder menjar d'una forma adequada és dolent. O sigui que la desnutrició és un problema.
0: Ja no et dic no menjar, sinó haver de menjar... entre cometes, merda. Vull dir que no tens els diners per agafar una carn que estigui en condicions, una fruita que estigui en condicions...
1: Vale, això està passant ara amb determinades classes socials. Abans també passava, però en zones rurals les persones cuidaven l'alimentació en el sentit que tenien... Elles es cuidaven les gallines.
0: Sí, sí,
1: el meu pare hi menjaven ous i gallines. Però sí, quan hi ha hagut pobresa, això ha afectat.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

I acabarem aquest rebobinem d'alguns dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta temporada amb un mite d'aquesta ràdio, com és l'Oriol Grau, membre importantíssim del Terrat d'Andreu Buenafuente, i mira, precisament el tema que està sonant ara mateix, el Take a Chance on Me, d'Ava, el transporta a la seva adolescència, quan encara no es podia ni tan sols imaginar que algun dia es dedicaria a l'humor.

0: Take a Chance on Me d'Ava sonant al llapis de memòria de l'actor, guionista, director, funcionari, professor de la Universitat Rovira i Virgili durant un temps, etc etc. L'Oriol Grau.
1: Hola.
0: Aquest tema va ser publicat l'any 1978, és a dir, en plena transició del franquisme, i quan tu tenies fent números, doncs, 15 anyets.
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: Et però transporta vaig... aquesta època?
1: I tant, i tant, i tant. Ava, de sobte, era la reina de les festes que fèiem. I aquelles festes era el descobriment de moltes coses, no? De la teva capacitat d'alcoholitzar-te i els teus límits, i també del sexe, la descoberta del sexe, no? I em porta molta alegria. Jo em vaig passar una adolescència i una joventut molt feliç a Tarragona.
0: Tu ja no ets fill del Guateque. Tu ets més
1: ja
0: jove.
1: No. Ara ja no anem ni a sopar, anem a dinar.
0: No, però els del Guateque menjaven sandvitxos de pernil dolç i Fanta. Tu ja sí, no, sí, tu sí. Ja li foties...
1: Sí, ja fèiem altres.
0: JB, coses així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, aquella època, sí. No, la primera borratxera professional va ser als 14 anys. Professional, vull dir, de no recordar-te l'endemà de què havies fet.
0: I d'agafar fàstic aquella beguda.
1: Sí, però descomptat, no he tastat mai més el conyac. Va ser de conyac.
0: Si li veus robar un pare.
1: Gairebé, gairebé.
0: Un torre, és una cosa d'aquestes,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, d'un moble bar. Sortia d'un moble bar, segur.
0: Com era l'Oriol, adolescent?
1: Divertit.
0: Ja tenies aquest salero...
1: Sí, jo venia dels escoltes, també, i això també em va salvar una mica de... Els col·legis eren horribles, el col·legi convencional, i en canvi els escoltes era un altre món. Allà em vaig aprendre a fer teatre, vaig aprendre a treballar en comunitat, vaig estimar la natura, vaig aprendre a estimar la natura. I sortia d'allà i que era un món divertit, musical, de ballar, de jugar, i vaig mantenir-ho, diguéssim, fora dels escoltes.
0: I professionalment aquell Oriol adolescent cap a on tirava? O sigui, hi havia allò del funcionariat, que sí. Volies que no...
1: Sí, això va ser per imposició, diguéssim.
0: Però la teva aspiració professional...
1: Era aquesta. Jo vull ser artista des que tenia 12 anys.
0: O sigui, com una decisió, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo vaig llegir en un llibre que era una feina que es cobrava, diguéssim, que era una feina professional. Jo pensava que els actors ho feien per xalar, per disfrutar, i no, es cobrava. I vaig pensar, doncs jo vaig fer això, als 12 anys ja. Als 15 vaig demanar a casa de que em paguessin els estudis i anar-me'n a l'Institut del Teatre Barcelona. Em van dir que de cap manera.
0: Si està aspirat o què, no?
1: Ja ho sé, ja ho sé. Però jo ho tenia clar. I mira, i tard o d'hora.
0: Aleshores, quan et truca el Fermí i et diu escolta, que aquí a Ràdio Reus hi ha un xaval que és més jove que nosaltres.
1: Exacte.
0: Que està
1: un
0: fent...
1: any més, no gaire més.
0: Sí, només un.
1: Un any més, sí, sí.
0: Està fent una cosa que li diu al Terrat, vols venir? Va anar així, la cosa?
1: Sí, més o menys, més o menys. La trobada amb l'Andreu va ser diferent. Ell em va fer una entrevista, ell estava a l'estudi i va enviar una mòbil amb una acció teatral que fèiem al carrer. I volia entrevistar el director, que era jo. I en lloc de posar-s'hi el director, s'hi va posar la seva mare, que era jo també. I vaig començar a fer de padrina.
0: I com és que et surt a fer la padrina?
1: Jo què sé.
0: La padrina Josefina, no?
1: Sí, sí, sí, exacte. En aquell moment jo estava muntant una història i pensava, ara em venen de la ràdio tots els paperots, doncs ara jo què sé. Era per només per jugar també i per tocar-li la pera amb aquest locutor que m'estava molestant en un moment en què jo estava...
0: El xavalet.
1: El xavalet aquest. I a l'Andreu li va encantar que comences de padrina i va dir, no, has de venir a fer personatges.
0: Ja portem dos. Ha passat amb el Bernardo,
1: sí, sí.
0: Cortés, i ara amb aquest,
1: que padrina,
0: coses
1: sí, sí.
0: Improvisades, de cop...
1: I que ell es pesca el vol i diu, això pot tenir brillo.
0: Si tu no hi ets des del primer dia del Terrat.
1: No, no, no. És el Fermí que coneix l'Andreu, i jo va entro posteriorment.
0: Tu, bueno, fas aquesta performance,
1: sí.
0: No?, per telèfon,
1: sí.
0: I diu, porta-me'l cap aquí.
1: Sí, sí.
0: Ja de xavalet se li ensumava aquest talent a l'Andreu, això, que deuria tenir 20 anys, 18?
1: Sí, sí. Sí, no, ja en tenia més, eh? 20 i tants. Però sí, ja tenia una certa xifladura. I un cert caos que sempre m'ha semblat molt interessant. Perquè del caos en sortia molta cosa. De sobte tenia la taula per anar a discos i llibres i no sé què, i d'un disco posava una música i d'allà traiem un gag i d'allà, saps? I, ostres, en aquest aspecte ho trobava molt ric, perquè jo soc molt més endreçat i no sorgien tant les idees, em costaven més. I, en canvi, ell el vol, agafava el sol idea i la feia brillar.
0: És el que es diu un tecnòcrata del caos.
1: Sí,
0: si que
1: sí,
0: hi ha
1: sí.
0: El seu caos, veu,
1: sí.
0: Està endreçat.
1: Sí, sí.
0: Ets tu que des de fora...
1: Veu, exacte, ell hi veu les pepites d'or i jo només veig fullaraca.
0: Que, per cert, és molt fort que hagis muntat un espectacle com el monòleg d'autoficció teatral La mare, el dimoni i jo.
1: Exacte.
0: Per aclarir a tota Catalunya que no esteu enfadats.
1: No, per descomptat que no. Va venir a veure'm ell, la Sílvia però i gent del Terrat.
0: Però hagis d'aclarir que tampoc sé d'on neix aquest rumor.
1: No ho sé, però suposo, no ho sé. Suposo que com que vaig deixar el Terrat, la gent ha d'atribuir històries d'aquestes. Jo vaig deixar el Terrat perquè per mi havia acabat un segle. És a dir, havien sigut 14 anys, intensos, intensíssims, de veure com creix una empresa d'una manera fantàstica, i de sobte vaig dir, tinc enyorança de Tarragona. Me n'entorno a casa.
0: No vull tan bacallà, no?
1: Sí, perquè a casa hi ha feina a fer. A casa hi havia, teatralment, era molt pobre. Ara, per exemple, hi ha una productora que existeix, que una gent que exhibeix en teatre, que monta un festival internacional, tot això neix arran de que jo vaig decidir anar cap allà i impulsar una sèrie d'idees xules.
0: De fet, al Terrat, no sé si en aquella època és com resiliència, no. Crec que el tema burnout, no es comentava, que és això, és quan et cremes, perquè al matí estàs aquí, per la tarda estàs a la tele, sí. A la nit estàs fent no sé què, clar, la teva vida quedava reduïda a la feina.
1: Sí, sí.
0: Si no et vas enfadar amb l'Andreu, et vas enfadar amb la feina, necessitaves descansar.
1: Sí, exacte, exacte. Per exemple, durant els anys que vaig estar aquí a Barcelona, amb prou feines vaig tenir relacions socials. Era de casa a la feina, de feina a casa. I al cap de setmana m'anava a Tarragona a dirigir teatre, perquè seguia dirigint.
0: Uf.
1: Per tant, sí, era una vida intensa, però de feina, feina, feina. Llavors, quan vaig aturar, vaig trobar l'amor i vaig trobar una colla d'amics. I...
0: Em fa l'efecte que potser t'hagués agradat aprendre a dir no abans.
1: No, no me'n penedeixo d'haver estat aquí 14 anys a full, eh?
0: No dic pel Terrat en concret, sinó perquè has treballat en moltes coses. Després farem un repàs. Sí. Que no sé si en algun moment haguessis dit, mira, no, això no. De fet, alguna vegada que has dit que no, t'han acabat convencent perquè diguessis que
1: segurament,
0: sí.
1: Segurament, segurament.
0: Va ser la Mònica Terribas a TV3 com a cap de programes d'entreteniment.
1: I tant, pobre, que li vaig dir que no i em va insistir a saco. I mira, vaig acceptar. 2 anys, que va estar prou bé.
0: I cap a casa.
1: I cap a casa, cap a casa.
0: Cal que està clar que amb el Terrat vau triomfar moltíssim. Ara bé, pel que tinc entès, potser m'equivoco, els primers EGMs aquí a Ràdio Barcelona, les primeres dades d'audiència...
1: Tururut, els primers anys, els 3 o 4 primers anys...
0: 4 anys!
1: Ben bé, ben bé. Potser el tercer any ja començàvem a treure el nas i el quart any ja estava una mica més consolidat, però els dos primers era zero. És a dir...
0: Zero!
1: La consciència és, no ens escolta ningú. I això també et dona una certa llibertat per fer el que ens dona la gana. I això va marcar tendència i vam seguir fent el que ens dona la gana encara que tinguéssim audiència.
0: Sí, clar, però zero... Molts zeros continuats. De fet, admirable la paciència d'aquesta casa.
1: La paciència de Maria Martí, que era el director de la casa, i deia, la ràdio, amb aquella veu del Martí, la ràdio és un cavall lent, no? Una cosa així, deia. És a dir, que vol un tracte lent i al cap de 3 o 4 anys es consolida.
0: Clar, però
1: i tenia raó.
0: Estaves a 2 zeros de tornar a la DGAIA.
1: Sí. Jo també tenia, com que estava en excedència, tenia una mica el coixí aquest de dir, bueno, si he de tornar a ser funcionari.
0: A veure històries, històries terrorífiques.
1: Truculentes de menors.
0: Has tornat a fer algun programa de ràdio després del Terrat?
1: Sí. A RAC 105 em van contractar per fer Palomino, justament.
0: Hòstia.
1: I va durar un any, una temporada. Perquè jo vaig demanar de no venir a Barcelona, sinó que em posessin un RDCI, que pels profans és un aparell que et posen a casa i que pots fer ràdio des de casa. I em van venir molt amablement a instal·lar-me a Tarragona un aparell d'aquests, i jo feia ràdio en pijama, acabat de sortir d'aixecar-la del llit.
0: I tens mono, de fer, ja no personatges, un programa teu, de l'Oriol Grau.
1: No sóc tan ambiciós en aquest aspecte. Més que res perquè sóc un dropo vital. I això implica feina.
0: Ets un dropo vital?
1: Jo sí.
0: Això en el
1: fons, sí, sí. L'Andreu sempre m'ha batejat així.
0: Què vol dir això?
1: Ets un dropo vital. Que la meva aspiració és buscar la manera de no fer res. I a vegades em curro molt la manera de no fer res.
0: A veure, durant molts anys ha sigut un mal dropo vital, perquè per voler no fer res, Déu-n'hi-do, ho feies tot.
1: No he parat. Però és també el risc de treballar amb el que t'agrada. Que tu mateix t'autoexplotes. Ets el teu propi empresari, no?
0: Em sona.
1: Sí, et sona, exacte. I sobretot amb aquestes feines, la ràdio és tan apassionant que nosaltres ens passàvem tot el dia aquí, des del matí fins a la nit, perquè és que... Bueno, perquè ho saps, perquè veus les actualitats i els companys i tot plegat.
0: Que sou amics. A més, a Ràdio Barcelona sempre hi ha hagut un material humà molt interessant. La gent és molt maca.
1: En aquella època, clar, la redacció era en Xavier Cerdà, Alfons Arús, Gemma Nierga. És que era molt potent. Andreu Buenafuente. Era una redacció de popes, no?
0: Home, ara estem igual, eh? O sí, millor.
1: Segur, potser segur.
0: Hi ha menys estrelles, però
1: segur,
0: a nivell de persones, increïble.
1: Segur.
0: No, no, i ho dic de veritat, eh? És el material humà de Ser Catalunya, Ràdio Barcelona, és increïble. Mm-hmm. Que, bé, si tu repenses, que sàpigues que aquí, ja t'ho deia al principi, et veuen com un mite, jo crec que te'l donarien amb els ulls tancats.
1: Moltes gràcies.
0: No demanis la franja de 3 a 4, sisplau, és l'únic que et puc demanar. Però
1: jo crec que per mantenir el mite val més que no torni.
0: Sí?
1: Que es quedi el mite, sí, tant i tant.
0: Bueno, mai se sap, ja ho saps.
1: Mai se sap.
0: Nunca digas d'esta agua no beberé.
1: Potser sí. Caro amico, ti scrivo

0: qui non va.
1: Doncs fins aquí el rebobinem d'alguns dels millors moments del llapis de memòria d'aquesta temporada i ara només em queda desitjar-vos que acabeu de passar un bon dia del Pilar per una banda i per altra recordar-vos que tornem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar les cançons de la periodista Samantha Villar. Mola, eh? Doncs va, que acabeu de passar una bona tarda i gràcies per ser un dia més.

0: Marta del Vado.
1: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
2: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que soc d'Atlàntida, des que vaig néixer. No han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
3: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
4: Deja los ojos en casa. La nueva exposición del Museo Guggenheim Bilbao no se ve, se siente. En la oscuridad, las voces de Nina Simone y David Bowie y una misma canción. Deja en casa las prisas y también tus ojos. No los vas a necesitar. Vive la experiencia de arte sonoro de Steve McQueen. Patrocina Occident.
5: Podríamos decir que la menopausia es algo que pasa como si nada, pero preferimos no venderte la moto. Lo que sí vendemos es equilibrio hormonal, el nuevo complemento de Ana María La Justicia con magnesio y shatavari para mitigar los sofocos y la inestabilidad emocional de la menopausia. Ana María La Justicia, las cosas por su nombre.
6: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues. Força! Presenta Sique Rodríguez.
7: Empata el Barça, empata.
6: I narra Albert Bermúdez.
7: Espera que segueix la Lamine Yamal. Ai, Déu meu, la Lamine Yamal!
8: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
6: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
1: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al Gran.
1: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
2: Recapta!
1: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al Gran Recapte dels Bancs dels Aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
3: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.

0: Ventana con Marta del Vado.
1: Cadena Ser.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
4: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
5: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
6: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
5: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Papi, posa-la al disc. Papi, posa-la al disc. Papi, posa-la al disc.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. La

0: SER Catalunya.
1: Bona tarda, són les 7 i a aquesta hora tenim l'atenció posada a les carreteres perquè estem en plena operació tornada després d'un cap de setmana de pont i també els trens perquè l'alta velocitat no funciona entre Barcelona i Madrid. Ara ho expliquem. Centrem-nos primer en les carreteres. Aquesta hora trànsit calcula que ja han tornat a Barcelona, a la capital catalana. El 52% dels cotxes previstos. Connectem amb el RAC, amb la Laia Batet. Què tal? Bona tarda, Laia.
2: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions es centren a la C-16, on s'acumulen fins a 21 quilòmetres de retencions repartits en dos trams entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès, amb 14 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll i 3 quilòmetres més a la C-17 a Ripoll, tot en direcció Barcelona. Pel que fa a la P-7, una avaria a Maçanet de la Selva deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de retencions cap a Barcelona. I més al sud, un accident entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès deixa un altre carril tallat i un quilòmetre i mig de cues cap a Tarragona.
1: Gràcies, Laia.
2: Des del RAC, bona tarda.
1: Gràcies, Laia. Ara sí, això a les carreteres, on per cert trànsit demana precaució perquè 3 motoristes han mort mentre conduïen aquest cap de setmana de pont. Un veí de Salt, de 50 anys, va morir dissabte a la C-65 a Girona. Ahir diumenge va perdre la vida un veí a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Parlem d'un home de 58 anys i la tercera víctima mortal és un home alemany de 60 anys que ha patit una sortida de la via a Conca de Barberà aquesta tarda i amb aquestes ja són 99 les víctimes, les persones que han mort a les carreteres catalanes en el que portem d'any. Com comentàvem, l'altre focus del dia en el que estem també molt pendents és la circulació de trens d'alta velocitat que està tallada a l'alçada de Ricla, a l'Aragó, després que s'hagi produït un incendi a la cabina d'un AVE que ha sortit de Madrid cap a 2:45 de la tarda amb destinació Figueres. Els 283 passatgers han estat evacuats del tren i, per sort, no hi ha cap ferit.
3: És màquina, també.
1: Els usuaris baixaven del tren i veien com cremava un dels vagons. De moment, Renfe assegura que s'han activat canvis i devolucions dels bitllets sense cost per tots els passatgers que ho desitgin. De moment, no se sap l'hora en què es restablirà el servei. Més coses. En plena política, ho avançava ahir la cadena SER, avui ja és oficial. Esquerra Republicana col·laborarà amb Podemos a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Els dos partits han signat un acord on pacten que Gabriel Rufián i Irene Montero participaran junts als actes de campanya. Podem no es presentarà a Catalunya, però un membre del partit anirà a dins de les llistes d'Esquerra Republicana. Els comuns, per la seva banda, lamenten que Rufián no s'hagi unit al Front Ampli perquè ell mateix proposava unir tota l'esquerra i mantenen que continuaran presentant-se a Catalunya amb la seva cap de llista, Amada Colau. Això és el que diuen. De moment hi ha mala maror, hi ha malestar entre els comuns i Rufián perquè a tot això s'hi suma que Rufián i Podemos mantenen converses amb Izquierda Unida i Más Madrid, que són dos partits que estan sota el paraigües de Frente Amplio, així que veurem com acaba aquesta unió de les esquerres. Tenen fins divendres per aclarir-ho, que és quan acaba el termini per presentar les candidatures. I encara sobre política, avui que és 12 d'octubre, aquest migdia, el centre de Barcelona s'ha omplert de banderes espanyoles en la manifestació convocada per donar suport a Ceuta, coincidint amb el Dia de la Hispanitat.
4: Que estamos sufriendo muchísimo la invasión que se ha producido desde el día 30 de julio. Llevamos 75 días de invasión.
5: Ceuta merece todo nuestro apoyo y por eso queremos mandarle un mensaje a los ceutíes de que no están solos y de que Catalunya
1: está con... La protesta ha començat al Passeig de Gràcia, davant de la Pedrera, i ha arribat gairebé fins a la plaça Catalunya. A la capçalera hi havia una gran pancarta sota el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. Canviem de tema. El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat un acord imminent amb Alemanya per protegir la indústria automobilística europea davant de la competència dels cotxes elèctrics xinesos.
6: On est en train aujourd'hui aussi de conclure, de finaliser un accord avec nos partenaires allemands pour que l'Europe...
1: Són paraules des del Saló de l'Automòbil de París, on hi ha estat el nostre enviat especial, Pol Valero.
7: Sí, això pot afectar la planta de Martorell perquè, de moment, el grup Volkswagen no té previst fabricar cap Seat totalment elèctric. A principis de setembre, el grup va anunciar que la marca catalana no tenia garantia de la continuïtat a partir de 2030. Marcus Haupt, conseller delegat de Seat i Cupra.
8: Hay algún escenario sobre la mesa donde la marca Seat no continúa. Sí, es uno de los escenarios que es factible si llegado el momento de tener que tomar la decisión que puede ser una de portfolio, el grupo y nosotros decidimos que pues no es el camino que queremos seguir, eso podría ocurrir.
7: Les vendes dels models de Seat han caigut un 6%, mentre que les de Cupra han augmentat un 2% i ja són gairebé el 60% dels 430.000 cotxes venuts fins al setembre d'aquest any. Haup també ha explicat que Martorell arribarà al seu màxim de producció l'any vinent, amb 2.500 cotxes fabricats al dia, i que fins al 2030 no hi haurà models nous de Cupra.
1: Gràcies, Pol. Nosaltres ho deixem aquí. Que passin bona tarda.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
3: En Repsol queremos que sigas ahorrando el doble en tu día a día. Por eso ampliamos la promoción todo octubre. Sigue ahorrando todos los días el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante, consiguiendo un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
9: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
10: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
9: O los 10 días Nissan.
10: ¿Cómo?
11: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
12: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.
13: La set, Joan Bofill, bona tarda.
14: Molt bona tarda, Anna.
13: Escolteu aquests sons tan i tan reconeixibles.

0: Amaia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Per què udolen els llops?
1: Els llops udolen per comunicar-se, sobretot. Me'n recordo el cop que millor els he sentit. Era a Portugal, que estaven tots, tota una manada, jugant entre ells. I el que es va fer fosc, els vam començar a sentir odolar, això, per comunicar-se.
0: Hi ha d'haver lluna o no? O això és...
1: No, això és mite. És... Bueno,
0: és mite.
1: Sí.
0: Però cada llop té un udol diferent?
1: Sí, el seu so és diferent, com la veu de les persones.
0: En Doni, Canela, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: S'ha deixat algun detall, la Maia?
2: També udolen per passar informació entre ells. És cert que cadascú té la seva veu, si entre ells es poden reconèixer, i fins i tot en un programa informàtic tu pots saber quin. Però també es passarà informació de si algú ha casat i diu aquí tenim menjar, o si hi ha un perill també avisen, però és per comunicar-se, bàsicament. Sí.
0: Per comunicar-se. L'Andoni Canela és fotògraf especialitzat en natura, i ara més que mai en llops, i és també el pare de la Maia. Durant 5 anys, pare i filla han perseguit llops en llibertat.
3: Sí, ho han fet per diferents boscos, per diferents serralades de la península, han fet bivac sota les estrelles, han plantat la tenda damunt la neu, s'han congelat amb ventisques i, sobretot, han tingut una paciència envejable.
4: Desde que era un niño, ha sido mi pasión. He pasado media vida siguiendo sus huellas, aprendiendo, tratando de descubrir sus secretos. El lobo representa para mí la esencia de la naturaleza salvaje. A pesar de ser una especie clave en el ecosistema, el lobo ha sufrido una persecución brutal. Y hoy continúa igual. Se siguen matando cientos de lobos cada año. Por eso es tan difícil verlos. Se mueven de noche y con sigilo. Si te ven, si te oyen, si detectan tu olor, aunque estés a más de 1 kilómetro, desaparecen. Y aquí los lobos no atacan a los humanos, ni a los ancianos, ni a los niños. Esos son solo cuentos.
3: El resultat és aquest documental preciós que preestrena demà als cinemes, Fenòmena de Barcelona. És una mena de conte, com dic, preciós, ple de natura, de fauna, de llops, més dels que podem imaginar. I el títol és Durmiendo con Lobos.
0: I et confesso, Andoni, que escrivint, tota l'estona he posat Bailando con Lobos. Bueno. Aquí hi ha un joc, no? És la pel·lícula mítica que va protagonitzar i va dirigir el propi Kevin Costner.
2: És una pel·lícula brutal, una de les meves favorites, però no té res a veure el títol. Sí que és veritat que sona molt igual, però de fet aquest títol de Durmiendo con Lobos ve del meu primer llibre sobre el llop fa 20 anys, que
0: no
2: és aquest, és un altre.
0: Aquí tenim el Territori Lobo.
2: Aquest és Territori Lobo, aquest és l'últim, que té més a veure amb el projecte, amb la pel·lícula, però aquest altre, Durmiendo con Lobos, va ser una nit de bivac, en aquest cas estava sol, la Maia encara no havia nascut, i bueno, cap a les 3 del matí vaig sentir a tota la manada, estava en un lloc sol, i van començar udolant tota la manada, el grup de petits, els adults, i darrere també, 360 graus, entre 10 i 12 llops, tots udolant, i no vaig dormir. I vaig començar, era els primers mòbils, a escriure el primer capítol del llibre, i es va titular Durmiendo con Lobos. No vaig dormir aquesta nit, però estava dormint amb els llops, i d'ahir ve el títol.
0: No vas dormir d'emoció i una mica de por?
2: No, por vaig tenir alguna d'aquests dies que estava també, vaig tenir por amb els porcs senglars, perquè a vegades passaven per allà i els sentia. Segur que no faríem res, però els llops són molt intel·ligents i saps que sí, ells saben que estàs allà, si s'apropen i llavors marxen.
0: Quantes vegades a Maia li has preguntat en aquests 5 anys, estàs segur que no ens faran res, malgrat estar molt lluny, perquè esteu molt lluny quan els observeu?
1: Bueno, del llop jo crec que cap, perquè sempre m'ha deixat molt clar que aquests animals salvatges el que fan, si et veuen, el primer que fan és allunyar-se de tu i venir cap a tu és l'últim que farien, que també per això havíem de vigilar que no ens sentissin, que no ens oloressin, perquè si no marxaven i no ens podien veure. I més por seria... Jo sempre he tingut més por cap als insectes i als pitjors que em poguessin picar.
0: Garrapates, no pas... per exemple?
1: Sí, sobretot les garrapates, sobretot al principi, que no estava acostumada. Molta més por aquests bitxos que no pas els animals grans. Però bueno, al final també les garrapates ens hi acostumàvem, perquè érem...
0: Aquesta dona s'ha acostumat a tot, eh? Tenies 10 anys quan vas començar.
1: Sí.
0: I el teu pare t'encarrega posar càmeres camuflades. Què havies de fer exactament? Perquè són les que veiem al reportatge i se't veu a tu amb una cura i una delicadesa increïble.
1: Bueno, i enganxava amb fulles, plantes, les coses que viu així pel voltant, perquè no les trobés ningú ni les veiessin els animals que passessin. I això, les enganxàvem normalment a un arbre o entre fulles i posàvem així com cola i enganxàvem fulles a sobre la càmera. Vigilàvem que no tapés l'objectiu ni res, però que estiguessin ben camuflades.
0: I l'endemà comprovàveu si havia passat algun llop.
5: Hay algo aquí.
6: ¿Qué dices?
5: ¿Qué?
6: A ver, que aquí desde aquí no... ¿Hay algo? ¿Qué es? ¿No?
5: Creo que sí.
6: Ah, no, mire. ¿Es de noche o de día?
5: De noche.
6: De noche. Es probable. Es tu primer logo con cámara, ¿no, vaya?
5: Sí. Give me five.
0: Give me five. Quina emoció.
1: Sí.
0: Te'n recordes d'aquest moment?
1: Sí, perquè, bueno, com deia, era el primer que havia vist amb una càmera i després d'haver revisat tantes càmeres i haver vist doncs, altres animals o només el vent que les activava, pues, era molta emoció veure com el primer llop no era en persona, però en una càmera.
0: Andoni, és que són 5 anys. En el reportatge els veiem tot seguit, sembla fàcil, però feu moltes sortides, sí. I costa moltíssim de veure'ls. És a dir, quan sí.
2: De fet,
0: no
2: et
0: vas desesperar.
2: Aquest primer llop amb càmera va ser després de 10 dies que va ploure.
0: Imagina't.
2: Cada dia, que sí? Cada dia. Això era al nord de Lugo, a la Serra de Sistral, cada dia va ploure. Després de 10 dies vam veure aquest llop. Ha hagut vegades que hem estat una setmana, hem tornat, una segona, i no hem vist cap llop. O sigui, això va passar a Pirineus, a Zona de Monegros, a Galícia... Això passa, que estàs 10 dies, una setmana, i no veus, i tornes. I per això, clar, al final són molts, molts viatges, o sigui, són 5 anys, però cada any fèiem, no sé, sortides 8, 10, 12.
0: Quantes hores us podíeu estar
2: tot
0: plantats?
2: Bueno,
0: plantats, en un mateix sí, lloc, els prismàtics i la càmera.
2: És tot el dia, i a la primavera o a l'estiu, pues, abans de que surti el sol, i estàs fins a mig matí, o sigui, de 6 o 7 del matí fins a les 10 o 11, i després a la tarda, des de les 6 o 7 de la tarda fins a les 11 de la nit. Això és lo normal.
0: Sense saber si veureu.
2: Bueno, depèn quin lloc, la probabilitat, lo normal és que no vegis cap, però altres, pues, tens possibilitats i després, bueno, hi ha cops de sort, no?, com hem tingut.
0: Com rastrejàveu, Amaia? Com sabies que allà podien haver-hi llocs? Més enllà de les empremtes, que és molt important, de les petjades, perdona.
1: Doncs també on tenien animals per caçar, així tenien més probabilitats de que estiguessin allà. Les zones que coneixíem, que es movien per allà, les càmeres trampa també ens ajudaven molt a saber, bueno, si s'estava movent per allà i això, i també el que deia ell, que molts cops sabíem que no els anàvem a veure, però s'havia d'intentar.
0: No us oloraven? És impossible. Estàveu a un quilòmetre, dius,
2: no,
0: més o menys.
2: Sí, normalment la distància mitjana és mig quilòmetre, més o menys. A vegades estem a un quilòmetre o més, hi ha imatges a més d'un quilòmetre, però habitualment estem a mig quilòmetre, però sempre tenim el vent en contra d'ells, a favor nostre, que nosaltres si hi ha qualsevol soroll, sobretot el soroll, l'olor, pues ve cap a nosaltres, o sigui, no pots anar contra el vent. No? Llavors això, tens garanties de que no et sentiran i no oloraran.
0: Clar, vosaltres heu recorregut Pirineus, Galícia, Cantàbria. Tenim actualment una població important de llops? N'hauríem de tenir molts més?
2: Bueno, a veure, l'època de Félix Rodríguez de la Fuente, que es va fer amb el llop, pues es contava...
0: Mítica. Tots estem enamorats dels llops pel
2: però,
0: Félix.
2: Llavors, potser havia 300 o 400 llops.
0: Ara, vale, 300 o 400. Ara?
2: Ara hi ha al voltant de 2.000 i pico, 3.000. O sigui, hi ha pràcticament potser 10 vegades més. En aquest moment, quan Félix va fer Rodríguez de la Fuente, va fer ahir la seva feina i tal, pues el moment era crític, estava a punt de desaparèixer, o sigui, havia desaparegut de molts, molts llocs, no? I després ha anat tornant, o sigui, hi ha zones del sud de Castella i León, que ha tornat...
0: Que tornen d'on, d'Europa?
2: No, en aquest cas són de la població del Cantàbric.
0: Val.
2: O sigui, van venir de la Cordillera Cantàbrica, van avançar per Galícia, van baixar pues, a Segovia, Guadalajara, Madrid... A Ávila,
0: molt a prop de Madrid.
2: Bueno, no, a Madrid província hi ha 7 manades de llops. 7. O sigui, a Catalunya, que és una mica més gran, només hi ha, bueno, a una que ha criat ara, però sí. A Madrid hi ha 7, però fa 30 anys no hi havia cap. Si tots aquests llops han, durant aquests 30 anys, amb, bueno, amb la feina que s'ha fet de conservació i també els llops que, bueno, que han trobat aliment, perquè hi ha més cabirols, hi ha més, hi ha més cèrvols, hi ha més porcs senglars, hi ha més menjar, llavors el llop ha tornat de manera, diguem, natural. El llop ibèric, el que és la part aquesta del sud de la península ibèrica. Però aquí a Catalunya el llop ha vingut d'Europa. O sigui, són llops que venen dels Apenins d'Itàlia, han passat als Alps marítims francesos i de França, doncs des de fa 20 anys han entrat llops que al principi era el Pirineu, Prepirineu, i fins que l'any passat, doncs, per primer cop després de més de 100 anys...
0: La primera llobada.
2: Exactament. Però, clar, aquí tenim, a Catalunya hi ha molt pocs comparat amb la resta de la península, no? Que ahir estarem al voltant de 2.500 llops i aquí només hi ha...
0: I es creuaran?
2: Bueno, ja fa... De fet, quan vam anar allà, que surt allà a la pel·lícula, quan vam anar a la zona de Monegros, al sud de Monegros, al Baix Aragón, ja es van trobar dos llops europeus amb una femella de llop ibèric. No van criar, perquè un va aparèixer mort, atropellat, i l'altre, o sigui, no han criat, però ja s'han trobat. I és molt probable que en algun moment, pues, després d'haver un segle i mig, es puguin tornar a trobar.
0: Per què els van matar? I com els mataven?
2: Bueno, aquí,
0: perquè és una història que no se sap massa.
2: Hi ha Catalunya, hi ha els Pirineus, i hi ha gran part de la...
0: Un segle, estem dient, sense llops.
2: I ha, bueno, és que és molt pitjor a la resta d'Europa. Europa Occidental es va extingir totalment, es van matar tots els llops de França, Països Baixos, d'Alemanya, de Suïssa, o sigui, de pràcticament tota Europa. Només van quedar uns pocs a la península ibèrica i a Itàlia. La resta es van extingir. ¿Por qué? Pues porque matan ovelles o vedes quan poden. O sigui, és la diguem,
0: perquè consideraven que no es podia conviure.
2: Clar, és, diguem, la competència amb el ser humà i el conflicte per la ramaderia. Llavors es va, com és molt difícil matar-los directament, es va posar verí. No? La estricnina és el que va acabar amb els Pirineus amb tots els llops.
0: Jo no ho sabia, lo del verí.
2: Sí, això és, si no fos per...

0: va començar a venir molta gent d'Alemanya, de França, d'Anglaterra, tal, perquè clar, tota Europa Occidental tenia la biodiversitat més gran aquí a la península Ibèrica, perquè a més de llop havia ossos, trencalossos, o sigui, teníem una naturalesa bastant salvatge, i Europa s'havia carregat tot, això diguem, una vegada que ho tens, pues, s'ha de protegir. I també per mi, dins de la natura, és l'animal, pues, que representa més aquest espírit salvatge, indòmit, i bueno, que si estàs en un lloc on hi ha llops, pues, és un lloc amb, diguem, que està viu, en mayúscules.
1: Amaia, amb la passió del teu pare, o sigui, és aquesta passió la que t'arrossega tu? No és normal que una nena de 10 anys i fins als 15 acompanyi el seu pare, s'estigui hores quieta, amb els peus congelats, quan, en una tenda? Què t'atrapava tu també dels llops? O era estar més amb el teu pare? Què passava més?
2: Jo crec que el ser ell el que m'ha introduït aquest món i el que m'ha ensenyat totes aquestes coses, doncs ho he vist com amb els seus ulls. I amb la mateixa passió, doncs, he vist aquest animal, i també era tot com una aventura, no veia com algú pesat ni molt menys, era com una aventura. I sempre tenia moltes ganes d'anar i d'acompanyar-lo.
1: Tot i ser adolescent, hi ha un moment que, clar, és que jo... És una història d'amor, també, de pare i filla, us enteneu molt bé, es nota, però tu et vas fent gran, no? I fins i tot hi ha un moment que ja portes un look d'adolescent. I no et molesta gens estar-te'n allà hores.
2: Doncs no molesta. El que deia, m'agrada molt, i sempre sé com, tot i portar la meva vida i ser adolescent, aquesta com part de desconnexió, i aquesta part especial, aquest moment que compartia amb el meu pare, perquè era com aquesta cosa que ens unia, i que teníem aquests moments que, bueno, han set 5 anys que hem passat molt de temps junts, i tot i tenir els moments de pare i filla que, típics, doncs han set com...
1: De molt... tinc gana, vull sopar, prou, ja anem, sí. Anem a la tenda o anem al refugi.
2: Sí, i ell diu, bueno, ja has dinat molt avui, i ja esmorzaràs demà, o ja dinaràs demà.
1: Què aprendrà l'espectador del comportament dels llops, que ens serveixi, que hem d'aprendre molt dels animals, sempre ho diem?
0: El llop és que, curiosament, i també dins del documental, de la pel·lícula, podem veure que els llops viuen a llocs molt diferents. Llavors, mengen coses diferents, o sigui, a vegades, pues, són cérvols o cabirols, o que pensem que un llop ha de menjar, però, o por senglars, però a vegades mengen conills o topillos. I viuen a l'alta muntanya, però també al bosc, al costat del mar i al costat d'un poble o a l'estepa, no? Jo crec que transmetre que el llop és com una... Al final és l'animal més social, més semblant a nosaltres, no? I doncs viu en manades, que és com una família, i tenim molt a veure, no? I clar, també aquesta competència, pues, anem contra... bueno, es va contra el llop perquè és un competidor, no? Però jo crec que és bastant fascinant la vida dels llops.
1: Ara t'està escoltant algun ramader, suposem, i diu, sí, home, i clar, i qui em cuida les ovelles? És possible la convivència?
0: Bueno, a veure, la convivència és difícil, això s'ha de reconèixer, ja també mostrem al documental algun episodi d'atac, o sigui, els llops sí tenen l'oportunitat, si les mesures de protecció no són efectives, és cert que amb una ramaderia extensiva és molt difícil, o sigui,
1: controlar-ho tot.
0: A vegades és fins i tot impossible, o sigui, no pots protegir-lo tot. Llavors el llop està ja treballant, entre cometes, 365 dies a l'any, amb boira, amb mal temps, amb neu, llavors, clar, són molt intel·ligents i troben-la, o sigui que és impossible no tenir un atac quan hi ha llop en la ramaderia extensiva, una altra cosa. Llavors, que ha d'haver mesures de protecció més efectives i després compensacions en cas d'atac. S'ha de reconèixer que és un problema que és normal, i bueno, no s'ha de dramatitzar com un sentit. Bueno, s'ha d'ajudar el ramader perquè pugui ser més efectiu, i bueno, s'ha de reconèixer, i el ramader també ha d'entendre això, no?
1: Però tenen un paper essencial en l'ecosistema?
0: Els llops. Sí, ho tenen. O sigui, són part de, és com dir, si tu no pots, perquè si dius aquest, el llop fora, doncs també el llop, tots els animals fora, i només es quedem nosaltres. O sigui, el regula, no? Hi ha zones on hi ha llop que no, o sigui, no hi haurà ni tan cèrvol, ni tal cabiol, ni tan por senglar, perquè estan allà controlant, no? Que és la seva feina. Per això ha d'haver una població prou gran, no? Si tens només 4 llops, pues això no ho fan, no? Però els llocs que no hi ha més manades, pues sí. molt més efectiu.
1: Ara la Maia té 16 anys, encara l'arrossegues? De tant en tant n'hi aneu? Ara està fet el documental, estan...

0: els llibres, no sé si ja està això.
1: Bueno, a ella l'agrada molt caminar, que explique que se'n van a França caminant dos dies a la seva amiga, o sigui, ja sense mi. O sigui que...
2: Sí, bueno, això, quan estem a la muntanya, a mi caminar encara m'agrada molt. I també m'agrada molt anar, això, o sola o amb els meus amics, i no tant com seguir-lo en ell, també com descobrir-ho pel meu compte, però acompanyar-lo amb ell també, si m'ho diu... Encara hi vaig, força.
0: Amb els binocles, que jo vull que me'ls deixis, aquells binocles. El que es veu amb aquells binocles és que, clar...
2: Sí, sí, es nota molt la diferència, el que pots veure tot molt més a prop i com si estiguessis just a davant.
0: Andoni, i els llopets aquests llops petits de Catalunya,
1: sí,
0: els va seguint?
1: Bueno, aquests, per primer cop ha sigut l'any passat,
0: vam anar 2025.
1: A acabar la pel·lícula amb aquests.
0: No, no, per això tinc curiositat de si seguiràs a buscar-los.
1: Però bueno, aquests les hem deixat espai per veure si podem prosperar, o sigui que millor... I a vegades està en una zona molt boscosa i molt protegida.
0: Però tens clar més o menys per on estan?
1: Sí, diguem, jo sé on són, però que no...
0: És com els bolets, no diràs a on i evidentment fas bé.
1: Exactament.
0: Per on són? Per allà, allò que assenyala la gent dels bolets.
1: Exactament, llavors aquest, a veure què passa, i després s'ha de treballar pues, també que dies amb els ramaders, amb la gent local, perquè si quan passi algo, perquè lo normal és que passi, que no sigui, que tampoc és per tant, i que es trobi una manera d'arribar, diguem, un acord.
0: Us enamorareu dels llops, de la natura, de veritat, amb aquest documental que ha fet l'Andoni Canela, d'aquest viatge compartit amb la Maia Canela, la seva filla. Gràcies per compartir aquesta ruta tan bonica que heu fet, aquests 5 anys de rodatge intens, ple de paciència. Us admiro molt per la paciència. A Maia, de veritat, que em trec el barret. I, com deien, que ha acabat en forma de documental, Durmiendo con Lobos, que podreu veure demà al Cinema Fenòmena, que val molt la pena. Estarà diversos dies, no?
1: Bueno, demà a les 7 és la preestrena, i després, a l'octubre, al començament, anirem segurament al Fenomen un altre cop, i es quedarà una setmana en un altre cinema, però demà, pues, bueno, que, amb aquest marc del Fenomen, que és molt espectacular.
0: Home, i que s'escolta perfecte.
1: Sí, i la imatge i tot. Pues,
0: doncs estigueu atents. Moltes gràcies, Andoni, Amaia. Gràcies per ser al balcó.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Sí,
3: els podcasts del balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
0: Joan, què ha de sonar?
4: Ella Langley.

0: Fa temps que estem parlant moltes vegades, Anna. Aquí al programa hem parlat del country, que torna a estar de moda, sobretot als Estats Units.
1: Però això és country, això que sona?
0: És country, la Langley. Aquesta potser no és la cançó més country que té, però ara quan te'n posi d'altres, veuràs que és country de tota la vida. Sí. El fenomen que està vivint aquesta noia no té res a veure amb va molt més enllà. Perquè aquesta artista, Ella Langley, ha aconseguit per primera vegada a la història superar un rècord que fins ara només tenia la Mariah Carey, aquesta cançó. Atenció, que és setembre, ja ha surat, per primera vegada. Doncs atenció, perquè Ella Langley, o sigui, fins ara, Mariah Carey, amb All I Want For Christmas Is You, era la que més setmanes havia estat com a número 1 de la llista d'èxits dels Estats Units. És a dir, si sumaves tota la història des de que es va publicar aquesta cançó, quantes setmanes ha estat a la posició número 1 del Billboard Hot 100, All I Want For Christmas Is You era la que més.
1: La top.
0: 22 setmanes. Això en els 68 anys d'història d'aquesta llista. Què ha passat, doncs? Que ara la Ella Langley l'ha superat. Ella Langley, de 27 anys, ha superat a Mariah Carey amb aquest All I Want For Christmas Is You, amb una cançó que segurament haureu escoltat, perquè és de les... Bueno, és la que sona tot arreu i la que ha superat a Mariah Carey, que és una que es diu Choosing Texas.

0: d'anar amb cotxe, no? Baixar-te el
1: vidre. Però aquesta sí que és country. Molt,
0: sí, sí,
1: country,
0: sí.
1: Country, country, country.
0: Que entri l'aire.
1: És, clar, només el nom, Choosing Texas, mira. No pot ser més country. Doncs aquesta cançó ha superat a la tortura del Nadal de Mariah Carey. Ha arribat a 23 setmanes a dalt de tot de la Billboard Hot 100. I això
0: sí,
1: que fa...
0: Sí, però en dos mesos, ara si ve el Nadal, què? Tornarà clar, a superar-la.
1: Pot ser que Mariah Carey la torni a superar, però clar, la Mariah Carey ho ha aconseguit amb aquesta cançó de la Even For Christmas Is You, que tindrà 26 anys.
0: Clar, clar.
1: Pensa que aquesta es va publicar fa un any, només.
0: Promet.
1: I ha superat a número 1, 23 setmanes, a la Mariah Carey. Aquesta cançó té una mica de, doncs, el de sempre. Viralitat, també estratègia comercial, però també és que agrada moltíssim al públic. Deia, som en època que agrada el country. Ja des de per allà per la pandèmia que va aparèixer el cowboy gay, el Lil Nas X... Després també el cowboy Carter de Beyoncé... Va venir l'àlbum de Post Malone. No ens n'hem deixat cap en aquest programa, eh? I després també un que està triomfant molt, que és Shabuzi. Aquesta cançó també ha sonat moltíssim.
0: Moltíssim.
1: No tant com aquesta noia de 27 anys, la Ella Langley, que aquí no és molt coneguda, no, tu no, no, no sé si l'havies
0: no,
1: escoltat.
0: No, és que jo,
1: gens,
0: m'ha sabut greu que estigui
1: tan
0: amunt
1: i
0: no sé res d'ella.
1: Ella va néixer a Alabama doncs, fa 27 anys i com tots, una mica el que fan els cantants de country. Doncs ella, cap al 2019, se'n va a Nashville, que allà és una mica com Los Angeles del country. Tu vas allà a triomfar i comença a escriure allà, a tocar bars, a les petites, intenta buscar un contracte discogràfic i a la aconsegueix. I fa 3 anys publica aquesta cançó que es diu Country's Boys Dream Girl.

0: Que clar, no pot ser més country, això, eh?
1: I m'agrada molt la veu.
2: T'agrada, t'agrada. I té molt accent, molt de Nashville, eh?
1: Sí.
2: Realment.
1: Com és l'accent de Nashville?
2: Doncs com aquesta noia.
1: Little, little, no?
2: Sí, aquesta cosa així que fan molt, molt angulada, saps? Tancar sí. cap endins. Mm. Aquesta cançó, com et dic, fa 3 anys va aparèixer i la va interpretar el gran Ol Opry. Què és el gran Ol Opry? Es diríem com una de les dels esdeveniments i institucions més importants del country. És un espectacle que es va fent de tant en quant en un teatre i que es fa des del 1925 a Nashville. I clar, si tu actues allà al gran Ol Opry, doncs ja ets una més de la colla, de la colla de country. I això que estàs escoltant és després també quan va triomfar els CMA, que són els Country Music Awards, que també són premis molt importants. Per tant, ella ja estava allà en el lloc, en l'important, amb el seu primer àlbum de petit format, que incluïa aquesta cançó, que és Excuse the Mess. I després, ja mesos després, arriba el seu gran àlbum amb el que rebenta les llistes d'èxits, que es diu Hangover, i la cançó principal és You Look Like You Love Me, amb Riley Green.

0: cada cop estàs a Port Aventura.
1: És que jo crec que aquesta cançó podria sonar a Yellowstone, que m'he enganxat a Yellowstone, la sèrie.
0: 100%, és així.
1: És així, m'agrada.
0: You Look Like You Love Me, que es fa molt viral, arriba al número 1 de les ràdios country. Allà, Billboard entra, però no com a número 1. I després ja arriba doncs, aquests Country Music Awards, que et dic que guanya 3 Country Music Awards, que serien com els Grammys del gènere. Però això abans que arribés el gran èxit del que hem parlat al principi.
1: El Choosing Texas.
0: Perquè el Choosing Texas es publica a l'octubre de l'any passat. She's from Texas, I can tell by the way he's just stepping round the room. Ja tenim tot el cercle fet. Per què aquesta cançó té tant èxit? Hi ha molts articles sobre això. Què està passant amb aquesta cançó?
1: Sí, això m'encanta sempre, aquest
0: anàlisi. És tot com sempre el context, el que parla, els artistes que hi són. Aquesta cançó forma en part, també, l'han coescrit Miranda Lambert, Lucky Dick i Joy Beth Taylor. Però, justament, Miranda Lambert és una de les artistes més importants del country. I, clar, n'és la coautora. Això ja li va fer doncs, guanyar punts. També diu The Guardian que és pur country en un moment en què hi ha doncs, molta barreja de gèneres, de cop la gent torna a buscar l'autenticitat sí. als Estats Units, en plan el country puro i duro, i ella ha arribat en aquest moment en què busquen cançons molt simples sí. i que siguin de country de veritat. I després la cançó, clar, és Amèrica pura. Parla de Tennessee, de Texas, de Memphis, dels Smoky Mountains, el Jack Daniels, Abilene, tot, hi apareix tot. Per tant, doncs mira, la Choosing Texas, que fa un any que s'ha publicat i ha superat a la Mariah Carey.
1: Interessant, li seguirem la carrera, Joan.
0: Anirem escoltant. M'està agradant cada vegada més. Tot i que jo del country, allò country pur i dur, no sóc massa.
1: Jo tampoc.
0: Però enganxa pel cotxe.
1: Tu ets de Beyoncé country.
0: Sí, el de country m'agrada molt. I el de Post Malone també... dels millors àlbums que he escoltat recentment i que no paro d'escoltar.
1: Però m'ha agradat, per exemple, la primera cançó, la Be Here, que has passat.
0: Be Here. Doncs aquesta també d'Ella Langley. Doncs ja està, escoltar-la, no?
1: Dos anuncis. I tenim aquí la nostra parella, de fet. Avui s'estrena...
0: Una que s'estrena.
1: Samantha?

0: culo de la boca, això. Però no sabeu la lletra, encara, eh?
1: Hey, well... No. Where are you running from?
0: Jo sóc incapaç de recordar. Que va estar aquí l'Albert Om l'altre dia i s'aprèn totes les coses de memòria. Per exemple, aquesta, no sé, aquestes instruccions d'aquí, no? Pels programes de cadena feu servir les escometes grogues, bla, bla, bla, bla. Tot això, ell ve un dia aquí i això s'ho aprèn. S'aprèn les instruccions de... d'un ascensor, ens va dir.
2: Un exercici de memòria, o què?
0: No, té aquest tipus de memòria.
1: Però no és molt clar, ara ja és la...
0: La fosca. Aquí està diferent. Els Otero esteu analitzant el perquè d'aquest. Aquesta setmana veniu amb ganes de retre homenatge a Marcos Ordóñez, l'escriptor i crític teatral, que mor aquesta setmana, i estic contenta que ho feu perquè pensava, és que no n'hem parlat i avui em fa il·lusió que ho feu, i a més amb molt d'amor, perquè el coneixíeu.
2: Sí.
0: I l'admiràveu. I en teniu grates experiències.
2: Jo l'admirava més que el coneixia, vaig sopar algunes vegades amb ell.
0: Com no, qui no ha sopat amb
2: ell? El Miqui el coneix, té una relació més íntima. I ja ha tingut un final una mica trist, perquè abans de morir el cap ja l'havia abandonat, i aleshores la relació amb el món exterior s'havia perdut, en la qual cosa doncs, és dur que una persona tan brillant s'apagui, no? S'apagui abans de apagar-se físicament, s'apagui mentalment.
0: Ja feia molt que no escrivia des del... Jo he buscat les últimes crítiques i eren del 21, més o menys.
3: Feia un temps que no escrivia i que no feia el que millor sabia fer, que és ser com una mena de correa de transmissió entusiasta.
0: És que llegiu-se, busqueu al periòdico El Brindemos con Marcos Ordóñez del Miqui, que és preciós.
3: Sí,
0: és un article preciós.
3: Com a mínim sentit, perquè realment sí que tenia aquesta cosa. Si parles d'entusiasme, la qualitat principal de l'entusiasme és que sigui contagiós, i quan el Marcos escrivia sobre alguna cosa, quan posava la mirada sobre alguna cosa, l'hechizava, d'alguna manera. O sigui, aquella cosa, de sobte, quan ell parlava d'aquesta cosa, aquesta cosa era important, d'alguna manera, i era il·luminadora, i etcètera, etcètera. I sí, jo tenia relació des de... A més, va ser una entrada, ell agradava molt els contes de fantasmes, i de fet tenia com una mena de passió per lo paranormal, i va tenir una entrada així, una mica, que ho explico a la columna.
0: Home, ja explica el fenomen paranormal.
3: No, hi ha dos. Bueno, la primera, l'entrada misteriosa, és que el funeral del Francisco Casabé, jo tenia 20 i pocs anys i vaig fer un discurs, em van demanar que parlés durant les exèquies i llavors quan estava hores després a casa de la mare del Casabé va sonar el telèfon, me'l va passar i ell només va dir, amb aquesta veu que tenia, només va dir "Veo que ha dejado la vid bien abonada" i va tancar. Aquesta va ser la meva primera, el meu primer contacte amb el Marcos.
0: Digui, veo que he dejado la vida.
3: I després de molt temps d'anar a casa seva i que em posés xirigotes i els llam i aquesta cosa omnívora que tenia. Quan tu dius, no, de les ganes de despertar les ganes, diguem, sí, de literatura,
0: que
3: de música...
0: Jo he anat a veure moltes obres després de llegir-les.
3: Per ell.
2: Sí, abans...
3: I al final... Sí que va haver aquest moment realment paranormal, que és un dia que em truca i em diu Miqui, acabo d'escriure un conte increïble sobre un tio que es diu Teófilo, creix a Mondoñedo, a la província de Lugo, i l'any 74 emigra a Barcelona. I em diu, està molt ben triat el nom.
0: Et diu, t'agrada el nom aquest, Teófilo?
3: I dic sí, és el de mon pare, que va créixer a Mondoñedo i va emigrar aquest mateix any cap a Barcelona. I realment, jo no li havia explicat res d'això.
0: Estàs segur? És que jo he pensat, això és que...
3: Clar, podria ser un truc de prestidigitador.
0: No, una casualitat màgica.
3: O una casualitat, sí,
2: bestial.
3: Paranormal. Sí,
2: jo crec que és totalment paranormal. Jo crec que ell tenia una cosa que a mi m'encanta. Vull dir, una de les coses que jo crec que fonamenta la cultura és l'entusiasme. Vull dir, transmetre l'entusiasme. Vull dir, jo quan faig una classe o explico un llibre, m'interessa que aprenguin què és, però vull que entenguin com m'apassiona això perquè ells puguin sentir el mateix. I jo crec que això és fonamental. I crec que, si no, si no hi ha entusiasme, no hi hauria res de cultura. Mm. Perquè si jo et dic que hi hagués un llibre que diguis molt bo, perquè no sé què, i no hi ha entusiasme, tu no creus el que t'estic dient.
0: És que vosaltres us dieu els Otero, però és que un altre nom seria els entusiastes. En sèrio.
2: És maco el nom,
0: no,
2: també.
0: És que és veritat, perquè és això. També l'entusiasme per la cultura el demostreu.
3: I ja està mal vist, l'entusiasta. L'entusiasme en la nostra societat. Està ben vist l'entusiasme per fer burpes, igual, per fer burpes a les 3 de la matinada sí. O currar massa hores, però no quan s'analitzen, per exemple, obres o quan es mira la vida. Jo crec que això està... és així. I sobretot aquest entusiasme que es fixa en coses petites, que és el que volíem parlar. Més que seguir parlant d'ell, que podria parlar hores, com de com mirava coses aparentment petites i sense importància, que això ell sempre desmentava una cançó al Charles Trenet, que és Fidel. Soc fidel a les coses petites, no? A passejar.
0: Escoltem-la. Fidel.

0: fira.
1: Llavors us volíem llegir trossets. La recomanació entusiasta, en aquest cas, és una certa edat, que és un dietari que va treure amb Anagrama. I us llegim trossets i podem xerrar del que ens...
2: Suggereix
1: aquesta lectura, no? Ella sembla un trosset increïble al principi del llibre, que va sobre els propòsits, no? I sobre adonar-te que ha passat el temps, no? I diu, comienzas a tener una cierta edad cuando caes en la cuenta de que un día más es, irrevocablemente, un día menos. Gran descubrimiento, molesta constatación. Una buena frase de mi padre, cualquier día sin tierra encima es un buen día. Mensajes para mí mismo, a clavar en una nevera imaginaria y a ser posible portátil. Sonríe, o mejor ríe, que no se te vaya un día sin haber reído. Intenta ser amable y justo, hacer las cosas con alegría y con calma, buscar la belleza. Y no le des importancia a las pequeñeces. Eso es lo más difícil. Así quizá evites ese entrecejo que comienza a parecerse un surco, esa cara de señor mayor, entre aturdido y asustado, que algunas mañanas te saluda desde el espejo. A veces los propósitos de Año Nuevo suenan como los golpes de un escoplo intentando grabar letras una a una en un pedrusco de sílex.
2: Això m'ho clavaré jo a la meva nevera, no imaginària, sinó real. M'encanta el de sonríe, no? O mejor, ríe.
3: Sí. Però hi ha una càrrega moral també, has de ser just, vull dir, es veu també la bonomia.
1: La bellesa de ser justa.
3: Exacte, no, a mi em sembla fantàstic. A mi aquest text m'emociona fins i tot una mica, em sembla que és molt maco i és fantàstic. A mi... em recorda, ja havíem parlat amb això que parlàvem de l'entusiasme i tal, em recorda una mica Félix Romeo, que és un dels meus amics, ja desaparegut, va morir amb 43 anys per un infart.
2: Que l'ha citat alguna vegada.
3: L'ha citat alguna vegada i era un entusiasta. Era un... Bueno, si tu havies escrit un text i ara li semblava bo, ja et convertia en escriptora en 10 minuts, t'ajudava, era un entusiasta de la cultura, del cinema, de tot, era un entusiasta. I per mi, Marcos Ordóñez, cadascú en el seu registre, tenia un punt en comú. I una vegada, en Marcos Ordóñez, com jo tinc aquesta passió per l'entusiasme, estàvem en un sopar on hi havia aquestes taules grans de 13 persones. I estàvem parlant amb la distància, no ens coneixíem, i ell va demanar una cosa que va ser una mica com xocant, que li va demanar a la persona que estava al meu costat si li podia canviar el lloc, i ja van fer un tet-a-tet i van passar de les altres 18 persones, perquè hi havia com l'entusiasme de, saps, i no ens coneixíem. I això, clar, a mi em va captivar el moment i compartíem això, no ho he vist i tant, i deia, no has vist això? No, però s'ha de veure. Era una cosa com, no sé, vull dir...
2: Es va crear un aure al vostre
3: estat d'una bombolla. Estímuls, vull dir que a mi el que m'agraden són els estímuls culturals, saps? Vull dir això, no? Vull dir... No sé... Jo crec que la manera en la que Marcos Ordóñez s'apropava a la cultura és la manera.
2: És la manera.
1: A la cultura i a
3: la vida.
1: I a la vida, que és el més important.
3: Que
1: sempre hi ha d'haver una reserva d'humor. Aquest text, que té una càrrega de profunditat, sí. el següent text en el mateix llibre parla de... I surt al carrer, en el moment que escriu aquest text és 2011, i no és tan gran.
2: Sí.
1: Surt al carrer i veu una parella de veïns en un banc i sent la conversa. I la conversa és que ell li diu a ella, ostres, tinc les ungles negres i grogues. I ella li diu, com taxis, i comencen a riure. I aquest petit flash de la vida...
3: És boníssim. No?
2: Però a mi em sembla una persona molt, molt seriosa.
1: Com el Posat.
2: El Posat.
1: Sí. Bueno, va passar per diverses èpoques, diguem. Era un crític teatral bastant estricte en els inicis.
2: Però i que hem tingut just al començar el programa el productor audiovisual de la pel·lícula Bola Negra, que és català, uh-huh. i li he dit, mira, parlaran de Marcos Ordóñez, i ha dit, hi havia bufetades per anar a les seves classes a la Pompeu.
1: Una estranya.
2: És a dir, i ell s'havia colat en una de les classes que era només per persones que venien de fora, però ell s'ho havia arreglat per poder estar allà, sí. Vull dir que despertava passions.
3: Jo hagués fet el mateix.
2: Sí, però m'ha fet gràcia perquè se li ha il·luminat la cara quan li he dit que vindríeu a parlar d'ell.
3: Ha rescatat el Miqui alguns textos d'aquí. Hi ha un que m'encanta, que és, ell posa sobre dar-lo todo, no? Donar-ho tot. I diu, és que m'encanta, diu, me gustaría que cantaras como si te hubiera atropellado un camión y solo tuvieras tiempo de cantar una canción. Una canción por la que la gente te recordase para siempre. Una canción en la que le contaras a Dios qué tal te fue en tu paseo por la tierra. Una canción que te resumiera.
1: La canción es aquesta. Aquí.

0: aquesta frase que ha llegit el Malcolm, perquè també era com la seva sabidoria heretada, o sigui, era una màquina de... espanadora de cites il·luminadores, no? I aquesta és el Sam Phillips dient-li al Johnny Cash com havia de cantar I Walk the Line, que és aquesta... aquesta cançó.
1: Una canción que te resumiera es
0: que resumiera es... tu paso por la vida.
1: Es que es boníssima, es boníssima.
0: Però ell parla, en poc després, en el mateix llibre, parla, sí, parla tota l'estona aquest entusiasme, aquesta passió de l'honor, de l'alegria, del coratge, però també del més difícil de tots, que és mantenir l'elegància sota la pressió, per exemple, que és una idea aparentment com sofisticada,
1: sí,
0: però
1: totalment.
0: Si penseu, és ben bé això,
2: però
0: no?
2: Però qui és elegant sota la pressió? Ningú. És un moment que perds
1: la dignitat, perds tots els papers. La gent que ho és de veritat, no? Què deia sobre l'elegància? Llegeixa-m'ho.
0: Diu això, sí. Terence Rattigan resumió su código de valores en esta estupenda frase. Creo en la pasión, creo en el honor, creo en la alegría, creo en el coraje. Y aspiro a conseguir algún día lo más difícil, la elegancia bajo presión.
1: Clar, però a mi m'agrada el creo en el honor, creo en la alegría, creo en el coraje.
0: Sí, sí, sí.
1: I no.
0: A mi també m'agradava com recordava com coses del seu passat. Vull dir, això ho parlava mal com abans, no? Com de vegades el teu jo, que ara la frase aquella del el passat és un país estranger, no? Del Hartley. Com de vegades et recordes en el passat i ets una altra persona, no? Ets més guapo, més com el doctor Slum, quan de sobte era guapo. Sí, i et recordes així. I té un tros molt guai que diu: en mi vida secreta, la que se abre algunas noches, soy mucho más voraz, atrevido y despreocupado, porque soy más joven y tengo el cabello negro, fuerte y brillante como nunca lo tuve. Y no me parezco físicamente al que era entonces. Soy otro. Y me digo que estoy en Valencia, porque todas las mujeres que veo me parecen valencianas y todo se cae a pedazos y todo parece estar muy cerca y el aire huele a naranjas y arroz como en la canción de Sisa.

0: Busquen les taronges en paper.
1: Que bona que és aquesta cançó.
2: Que bona que és aquesta. Feia molt temps que no escoltava aquesta cançó. Sí.
1: I t'ha de dir que el Marcos, que també era un crític temut, perquè les crítiques eren bastant exigents, com tu deies, va arribar un moment que només feia crítiques a favor.
3: Sí.
1: Només parlava del que li agradava. I com deia el Miqui abans, que m'ha fet gràcia l'expressió, amb això era imbatible. Era imbatible. En transmetre per què havies d'anar a veure una cosa... Vull dir que quan tu llegies aquella crítica, lo normal és que agafes el mòbil i miressis entrades.
2: Totalment.
1: Vull dir que...
2: I què t'anava a dir? I la gent temia, de totes maneres, Es feia una obra de teatre i per aquí, no sé, Claudi i jo, que m'havien fet moltíssims guions d'actors, actrius, moltes vegades soltaven de, bueno, aviam què diu Marcos Ordóñez. No.
4: Però ella havia arribat a dir-nos a la ventana que ell, si la obra no li havia agradat, no escrivia sobre l'obra.
3: A partir d'una certa edat, clar, feia.
1: Perquè també té una cosa, que un text que veu aquí, que és molt, molt maco, que diu sobre el prestigio de lo negativo. El maldito prestigio de lo negativo. Para cierta gente, una obra que acaba bien es conformista. Si acaba mal, es un lúcido diagnóstico. Clar,
3: però és que és veritat, el cinisme és passa per ser com una mena de marca d'intel·ligència, i no sempre és així. La gent ha d'entendre que un final feliç pot ser molt intel·ligent, també.
2: Clar.
3: I ha de partir de la base d'una cosa que crec que pensem pocs cops, és que les novel·les com les guerres no s'acaben, és a dir, l'autor en un moment donat fa un tall, però tu pots pensar en com acabarà... I de vegades un final feliç pot ser trist, perquè precisament si és tan feliç, si tu imagines aquesta història en el futur, pot acabar sent trista, i sobretot és que és exactament això, o sigui, la gent amb un final absolutament catastrofista pensa que és un gran final, no?
2: Un
3: que
2: lúcido diagnóstico.
3: Un lúcido diagnóstico, una cosa molt, molt, molt elevada. I ell deia això, i deia coses com que mis poetas favoritos son los que echan los laureles al estofado.
2: Això, és que m'encanta aquesta, o m'agrada aquesta sobre los listillos.
3: Sí.
2: Hay un tipo de público que ríe estruendosamente para que los otros se den cuenta de que han pillado el chiste. Això és boníssim.
1: Això em recorda una cosa, una frase de Harold Bloom, que li fa una mena de text retòric i diu, de què parlen els poetes? De l'amor? De la vida? De la bellesa? No, d'antologies.
3: De venda. No, però el Marcos tenia aquesta cosa, per això l'estem comentant així. Vull dir, se suposa que l'art el que fa és com articular la vida o interpretar-la, i el crític interpreta l'art o l'obra d'art, no? I el Malcolm aconseguia una cosa, que és a parlar directament, de tenir una línia de comunicació directa amb la vida. Hi ha una cosa, que quan tu veus algú ballar et dona ganes de ballar, no? Quan tu llegeixes determinades coses, per exemple, els textos de l'Ordóñez et donava ganes de viure. Mm. No de veure només aquesta obra, sinó també de viure, i de viure amb aquesta mirada. No?
2: I jo em vaig llegir El Juego Reunidos, que, no, que era ell explicava moltes de les seves experiències. Jo volia haver nascut aquella època i haver estat als mateixos bars i trepitjat aquella manera de narrar que tenia.
3: Heredades.
2: Les nostàlgies heredades.
3: Sí, sí. Sí, sí. És que és així.
2: L'he buscat i aprofito per dir aquí que l'he deixat algú i no l'he trobat a la
3: prestatgeria. És que ell li sentava bé aquest pas del temps. Jo crec que li va sentar molt bé a la seva literatura i parlava molt bé del pas del temps.
1: Ma mare, que el coneixia de més jove, deia que s'havia fet més guapo amb el temps. que aquesta gent que es va fent més guapa quan passa el temps que no al revés. A mi la frase, de fet, que crec que la que més m'agrada dels que hem escollit avui és una que és contra el cliché, que és que m'encanta. Això sí que és com diu el Miqui, parla de la vida, diu: me vuelve un maravilloso verde de verano que no es árbol ni hierba, el verde de las mesas de ping-pong, un poco desteñido por la intemperie.
3: Això és mirar, ser fidel als detalls. Sí. Això és mirar.
2: Això
3: et dona
2: mirar.
3: Unes ulleres noves per mirar la vida. El que passa és que ara, bueno, hi ha mort i les taules de ping-pong són de color blau i no verd, però t'ha canviat de manera...
2: Però és que, a més, l'estic veient.
3: Sí.
2: I m'agrada el no és árbol ni hierba.
3: Sí. No, el millor és el del ping-pong.
2: Sobre el pas del temps.
3: Diu, d'un dia en aquesta part... Això ho hem pensat tots, no? Els dies de vegades passen molt lents i les setmanes laborals, i els anys van massa ràpid, no? Pues, diu, d'un dia en aquesta part, cuando levanto la cabeza, ya son las 8 de la noche. Quizá los días empiezan a parecerse demasiado a los años.

0: Aquesta cançó que m'ha encantat és que cada foto, cada imatge explica una història. A mi aquesta cançó la posava molt.
1: Però aquesta cançó li agradava a ell i se la posava a casa.
0: Molta. Aquesta és una sèrie de cançons com que posava. Ell deia una cosa molt bonica que deia pongo música para ventilar la casa.
1: A mi m'encanta això.
0: I aquesta era una de les cançons que posava, sí. Aquesta també t'agradava, no, Malcolm? Aquesta és molt bona.
2: Sí, aquesta és una que diu me acuerdo de Ángel Pavlovsky, rei de la comèdia, una noche de otoño a la salida del Capitol. I diu, cita textualment, el otro día un espectador se fue a media función. Pero volvió a entrar, porque lo de afuera era peor.
0: Però és la idea aquesta, que la vida és molt pitjor que l'art, no? És la idea aquesta quan Sartre està sempre mirant l'enciclopèdia, les plantes, les flors i tal, i al final els seus pares el van portar als jardins de Luxemburg.
1: Sí.
0: En plan, bueno, mira els animals, mira les plantes i tal, i li van semblar una merda, perquè eren molt pitjors a la realitat que a l'enciclopèdia que llegia amb les il·lustracions.
1: Jo crec que tenim temps per la de l'entusiasmo del sí contra la covardia del no.
0: I si només tenim un, hem d'acabar amb el brindis.
2: El brindis.
1: Ah, tenim
0: preferiu
1: un.
0: El brandi, el
1: preferim
0: brindis.
1: El brindis, sí, i brindem per ell.
0: Hi ha una cosa que és que ell brindava sempre, i ve a tom amb tot això de l'entusiasme, amb una frase, que és un brindis irlandès, que ell va aprendre del John Huston. Val? Llavors podem llegir la frase, que són tres paraules, i llavors posar Caravan de Van Morrison, que és una cançó que comença amb un pianet i de sobte esclata.
3: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
4: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
5: El pop folk íntim i enèrgic de Cesc Santsalvador. El 21 de novembre els seus nous temes, versions i els grans clàssics.
4: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
6: Totes les vides tenen música i lletres.
7: Em trec el carnet de cotxe, que era un poble, meu poble, Sant Feliu de Buixalleu, molt petit, que allà no hi havia res, i treure't el carnet de cotxe vol dir sortir. I tenia una cinta amb els Eagles i amb l'Hotel Califòrnia. Per tant, aquesta cançó que està sonant ara, per mi és llibertat. És estar sola dins d'un cotxe i poder anar a Girona, poder anar a Barcelona, poder anar a teatre. Per això, quan l'escolto, gairebé ara em remonto a aquell temps.
6: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.
8: Un glob de vi.
9: Un glob de cervesa.
10: Un glob entre amics.
4: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
11: Si per tu el futbol és una festa... T'esperem tots els partits al Què t'hi jugues? Barça! Presenta Sique Rodríguez.
12: Empata el Barça, empata
11: Rodríguez. I narra Albert Bermúdez.
12: Espera que segueix la Vinyamal. Ai, Déu meu, la Vinyamal!
13: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
11: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
4: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
14: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
15: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
16: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
17: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana...
16: O los 10 días Nissan...
17: ¿Cómo?
4: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
18: El mundo se transforma. Inteligencia artificial, conflictos, geopolítica... Entenderlo nunca fue tan decisivo. La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero, Mónica Villas, entre otros. Joan Manuel Serrat, Natibel Preciado, David Trueba y Ángel Sánchez Arguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Además, disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, entradas y abonos en congresosdelbienestar.es. Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes y El País Vinos Vinum Play.
10: L'Ona, el dia que va néixer, va ser una miqueta traumàtic per com va anar tot, i el pell a pell el vaig haver de fer jo, i quan la vaig tenir al damunt, el que em va sortir va ser cantar-li aquesta cançó. I després, quan va néixer la Cira, li vaig voler cantar igual, i quan va néixer la Nina també. És a dir, que totes sàpiguen que la primera cançó que han escoltat de la seva vida parla d'un pobre desgraciat, que el seu pare era un borratxo jugador i la seva mare li arreglava els texans.
19: Tot anirà millor a partir d'aquí.
3: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
11: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Que t'hi jugues.
12: Força!
11: Presenta Sique Rodríguez.
20: Empata el Barça, empata.
11: I narra Albert Bermúdez.
20: Espera, que segueix la vinya mal. Ai, Déu meu, la vinya mal!
13: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
11: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
13: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
21: Mario Gas, al teatre i a les llibreries. Ha debutat a la Sala Beckett amb el monòleg El pessimismo alegre, mi suicidio, dirigit per Fernando Bernués, i fa un repàs a la seva vida al llibre en format periodístic Conversaciones con Mario Gas. Té una memòria excel·lent i és un gran conversador. So I'm Conversaciones con Mario Gas, Teatro, Vida y todo lo demás, de Santiago Fondevila i Teresa Petit, és una llarga conversa amb Mario Gas sobre la seva vida i, sobretot, sobre la seva trajectòria dins del món del teatre. Converses que, per cert, van tenir lloc durant la pandèmia. No és una biografia convencional, sinó un llibre estructurat en 4 actes i 29 escenes que combina memòria personal, reflexions sobre el teatre, política, cultura, nombroses anècdotes, més de 70 fotografies i un índex onomàstic que recull un miler de noms. Mario Gas explica els seus orígens familiars vinculats a l'escena. És fill i pare d'artistes. La seva formació, el descobriment de la vocació teatral i la seva extensa trajectòria com a actor, director i gestor. Volia ser diplomàtic, va estudiar dret i, per sort, per nosaltres, és un home de teatre.
13: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Quina sort, quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Ja els hem saludat, Santi Balmes, Manel Lucas. No havíeu coincidit mai.
1: No,
0: mira,
1: estic
0: que
1: molt
0: fa
1: content.
0: Anys que estem aquí, eh? I que bonic.
1: Sí,
2: és guai.
1: Jo estic més content que ell.
0: Tu estàs més content? T'agraden?
1: Sí,
0: t'agrada el Santi?
1: Com a cantant.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies. De veritat, és que aquest dic gràcies generalíssimo...
1: No cal.
0: Però m'ha agradat ara la publicitat, estàvem arreglant el món. Estàvem fent com l'oasi polític, però internacional.
1: Sí.
0: Anem anat a Alemanya, a la punt general.
1: Està tot tan bé que dóna gust parlar de política.
0: Està tot tan bé, sí. Està bé aquesta frase. Va, fem les nostres parelles, el que us havíeu preparat.
1: Molt bé.
2: Quan tu diguis.
0: Va, Manel.
1: Jo us vull parlar de...
0: D'una de les teves rareses.
1: Sí, de les meves rareses.
0: Ja veuràs
1: una
0: que
1: raresa.
0: Et porto uns temes estrambòtics.
1: Avui us vull parlar d'animals que han aconseguit diplomes o títols d'estudi. Animals, eh? És a dir, nosaltres vam escandalitzar quan Pablo Casado li van donar un títol sense anar a classe. Vos imagineu-vos, sí. Pablo Casado almenys era un ésser humà. Hi ha animals que han aconseguit diplomes. I Déu, pensareu que són animals molt intel·ligents? No. És que hi ha centres educatius que tenen molt de morro.
0: Com funciona
1: sí,
0: això?
1: És a dir, la idea és hi ha una sèrie de centres educatius, molts d'alguns Estats Units però també en altres països, que se'ls anomena els diploma mills de, diguem-ne, de fàbriques de diplomes,
0: sí.
1: Que són escoles més o menys fake, falses, tal, bueno, existeixen realment, però que, bueno, els cursos que fan són, bueno, tu pagues i et donen el diploma. Llavors, per denunciar, per demostrar aquesta situació, hi ha hagut diversos casos, periodistes, científics, etc., que han presentat, com dirien ara els joves, han aplicat a aquests centres amb diferents animals.
0: Amb el nom del hàmster,
1: sí,
0: que tenen a casa.
1: Us poso el primer exemple. Colby Nolan. Colby Nolan era un gat domèstic que va rebre un MBA, un Master in Business Administration, a l'any 2004, d'una universitat que es diu Trinity, es deia, veureu ara, Trinity Southern University, eh? un centre universitari de Dallas. Llavors, bueno, era el gat, va resultar que l'ajudant del fiscal de turno tenia un gat, i va dir... Va agafar el gat i va presentar la documentació en el Trinity Southern.
0: I sobretot va pagar.
1: I van pagar pels mòdics $300 i explicaven, bueno, que havia estudiat en una escola local, que havia treballat en un fast food, que havia treballat de mainader, bueno, que havia fet diferents feines. Llavors, els centres són aquests centres que et diuen nosaltres et titulem per l'aprenentatge de vida.
0: Ja.
1: No per l'aprenentatge presencial a classe. Llavors, com que li havien demostrat que aquest ésser tenia tal formació vital, doncs tal formació vital i $300, li van donar el màster en Business Administration.
0: No anem bé.
1: Llavors, si pagava $100 més, li donaven un notable alt de nota. Sí. Bueno, clar, això va anar a parar a la justícia, en aquest cas, la Trinitat Southern University va haver de pagar $100,000 de multa i la universitat es va cancel·lar. Jo vaig buscar a internet a veure si encara existia, realment no existeix, però hi ha un altre... És a dir, encara es pot veure una captura de pantalla de com es presentava aquesta Trinity Southern University, evidentment amb una foto amb unes persones amb el birret
0: no?
1: Aquell, i amb la toga i tot això, i deia, bueno, la Trinity Southern University dona als adults qualificats l'oportunitat de convertir el que han après a la vida en un grau
0: escolar. Però a mi em fa una pena això que estàs explicant, de veritat.
1: Sí, bueno, això funciona... Bueno, clar, perquè... aquí va haver una persona que això ho va denunciar, però abans que això... O sigui, va haver un gat que es va diplomar, però abans del gat que es va diplomar es van diplomar unes quantes persones. Després us puc parlar del George, que era un gat hipnoterapeuta, que va aconseguir... Aquí estem parlant ja d'un pas més. És a dir, es va aconseguir inscriure en 3 associacions professionals d'hipnoterapeutes.
2: Un altre gat, eh?
1: 3 col·legis. Sí, hi ha una especialitat.
0: Són els més llestos.
1: Amb els gats, sí.
2: Aquest
1: sí.
2: Ja em cola, com a hipnoterapeuta.
0: Sí, no, sí.
1: En aquest cas, l'amo d'en George era el presentador de la BBC, que va crear un certificat inexistent, és a dir, en aquest cas, ell va crear el certificat d'una escola inexistent i va presentar el certificat a diverses associacions. Mireu, sóc en George, sóc hipnoterapeuta, com podeu veure, com acredito en aquest document adjunt, i em puc apuntar, i va aconseguir apuntar-se amb diferents associacions, el British Board de Programa Neurolingüístic, el Fellowship United de Hipnoterapia, bueno, clar, estem parlant d'hipnoterapeutes, no estem parlant de microcirurgia, ja ho sé, eh? Però escolta, tres associacions.
0: Hipnoterapeutes.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, tenim...
0: Algun
1: bueno,
0: altre exemple? Tenies l'Henrietta, no?
1: Tinc l'Henrietta, que va aconseguir ser inscrita com a membre de l'Associació Americana de Consultors, Nutricionistes. Amb nutrició. I ho va aconseguir un any després de morir. Hòstia, és a dir, que hi tenim un doble gir, eh? Vull dir, aquí també estem parlant d'un periodista del The Guardian, del diari anglès, que va voler denunciar aquesta associació, i va aconseguir inscriure això, i l'associació hem de saber que la Henrietta tenia altres col·legues, com per exemple un gos d'atura, que també es va inscriure, un caniche, un altre gat i un hàmster. Un hàmster nutricionista.
0: Això és una pel·li, eh?
1: Bueno, es dona el cas que una de les membres destacades d'aquesta associació, que inscriu gats i hàmsters, és una nutricionista de televisiva, que fa programes de nutrició per la tele, d'aquestes pseudocientífiques i tal. Bueno, a veure, tots tenim noms al cap que ens venen de pseudocientífics que guanyen pasta per la tele.
0: Jo sempre et pregunto, d'on surt aquesta història?
1: No, això he anat...
0: Moltes vegades diu, la meva neboda m'ha explicat aquesta història.
1: En aquest cas, no, en aquest cas és l'algoritme... Jo crec que l'algoritme ja m'ha vist. Ja m'ha vist la cara i... No, bueno, és feina de recerca periodística, perdona. Sí.
2: La Research University.
1: Aneu a internet i poseu gats diplomats, o animals diplomats, i us sortiran
0: gossos
1: coses.
0: I...
1: Sí.
0: Bueno, has portat, què anaves a dir?
2: Que la meva mare s'ho cauria.
0: Bueno, jo també.
2: O sigui, la meva mare es cauria de que hi ha un gat hipnoterapeuta, perquè cada dos per tres ens t'envien whatsapps de gats ballant flamenco.
0: És que
2: moro.
0: Just els gats...
2: I no, mama, que és intel·ligència artificial. No?
1: Sí, clar. Bueno, perdona, al final hi ha un moment que has de parar... Abans t'havies de parar 30 segons a mirar, ojo, això que m'estan dient, ara ja necessites un minut,
2: ara,
1: eh?
2: Comences a dubtar.
1: Cuidado, sí. Estàs a punt de retuitejar, dius, ep, alto!
0: Jo us dic que em me la colen, i ho he confessat moltes vegades aquí... M'ho colo tot, o sigui, no tinc el truc aquest perfecte.
2: Estem entrant en aquest món, cada cop més.
1: Clar,
2: eh? Això
1: sobretot,
2: és los albores.
1: Sobretot quan és una cosa que a tu t'agrada, que et convé, que, per exemple, si és una afirmació política i tal, amb la que tu estàs d'acord i tal. Hòstia, mira el que ha fet l'Aznar, pam! No?
2: Sesgo
0: informatiu. Sesgo informatiu.
1: Sí.
0: Mira la cançó que ha triat a Manel Lucas.
1: Si algú sabe que ve el Sant tindria una Love of Lesbia. Estic omplint silencis, eh?
0: Deixa-la, està bé. Dins de meva, ses
2: llones s'acalen sa penya. Toni Afonso, també.
1: Sí. Generva, realment són
0: bones ties i ses àguiles marines. Està doc, eh?
1: Bueno, sí, parla d'animals amb personalitat.

0: Però és poca broma, perquè el tema d'Santi Balmes està més o menys vinculat una mica amb aquesta irrealitat, això que deies, tu pots creure o no pots creure, una mica sí, no?
1: És que,
0: una pregunta interessant.
1: És que estem entrant, a mi ja comença a obsessionar-me d'una manera malaltissa tot aquest tema, no? Perquè l'altre jo ho estava pensant, no? Jo estic viatjant, clar, vull dir, fa molts anys que estic viatjant molt, no? I, hosti, tu arribes després d'un festival i encara has de fer el check-in de l'hotel, no? I estàs allà com dues hores, que bueno, estic exigent, perquè posa la noia,
0: ara fotocòpia del DNI. Que la Selva una cosa diu que no hem de deixar la fotocòpia.
1: Ah, no?
0: No. Això ho ja ho repetiré un altre dia.
1: Doncs és igual, però el cas és que dius, hòstia, no hi hauria un sistema més ràpid. Llavors acabes pensant en la identificació de l'Iris, no? Ah. I dius, epa, dius, clar, vull dir, jo estic ja fart. Llavors és com, vale, estaria disposat a sacrificar perquè tot s'agilitzés a la meva vida. Llibertat per agilitat.
2: O privacitat, no?
1: Privacitat.
2: Si vens la teva ànima, tot és molt més fàcil, és que, si vens la privacitat.
1: Clar, clar, clar, clar, és això. Però, o sigui, quanta gent donaria, perquè ho estem fent contínuament, diàriament, estem cedint la nostra privacitat.
0: No cedim l'Iris, sí, encara, però l'altre ho hem cedit tot, ja.
1: Ho hem cedit tot. Ha sortit una notícia avui, que em sembla que deia que molts nens d'un país en concret, que no ho he escoltat així una mica de refiló, que consideraven que el seu millor amic era el ChatGPT. Amb el que,
2: sí,
1: amb el que tenia més confiança. Saps? Vull dir, què hem dit nosaltres al ChatGPT que no has dit, doncs, ni al teu millor amic, ni a la teva parella, ni als teus pares, etcètera, etcètera, no? Llavors, he estat com fent tot un llistat de coses que, evidentment, no dona temps com per llegir-les totes, però a on diríem, ostres, potser aquí sí que et donaria part de la meva llibertat per anar més ràpid.
0: Vale, òbviament, donaries el teu iris, eh? És a dir, la fotografia del teu iris.
1: Jo ho plantejo.
0: Val,
1: jo,
0: sí, o sigui, és que m'interessa, molt interessant, aviam.
1: Aeroports, facturar, passar controls, immigració i embarcar només amb l'iris. Què, nois?
0: Clar, és que estàs fent trampa, compro, faré xec
1: a tot. Però a què compres?
2: Però és que això ja una mica ja està. Quan has de posar quan poses el passaport i t'has de quedar allà quiet i treure les ulleres i
1: bàsicament ja ho
2: perquè t'identifiquin, sí, una mica ja ho estàs fent.
0: Però
2: les màquines no acaben de funcionar molt bé sempre, però...
1: Jo sempre havia de tornar a la garita del policia.
0: Clar, però sempre. Encara més fàcil. Que tu dius que t'ho solucioni tot ràpid.
2: A l'Iris ja automàticament, pam, s'ha assegut al seient.
0: Val.

0: 4, atenció, administració pública, la mare del cordero, Hisenda, padró, seguretat social, certificats, ajudes, identificació immediata.
1: Tot això amb una mirada, eh?
0: Tot amb una mirada.
2: Tot amb una...
0: Amb una clicada d'ull.
1: Sí, sí. Perdona, Santi, jo aniria nerviós pel món, perquè estaria pensant, ai, ja he mirat massa aquella banda, ja clar. Em passa a vegades amb el contactless de la targeta, que dic, ai, no vull estar massa estona apretant, que encara em cobraran dues vegades. Jo m'imagino que vas pel món i dius, ui, ara he mirat allà aquell caixer, a veure si acabo de donar 2.000 euros.
0: Com el Núñez, no?
1: Mira, com el Núñez de Cracòvia.
2: Estic mirant aquesta persona, igual és un robot, i li estic passant uns quants
1: euros. I li estic passant informació, sí.
2: Val, què més? O sigui, aquesta que acabes de dir, administració, burocràcia, check també.
0: Hospitals. És a dir, el que és inconscient, ve l'ambulància, t'identifiquen immediatament i fins i tot si arribes inconscient, és a dir, diuen, ui, aquesta persona, a part, és diabètic, no sé què, no sé quant, tal i qual... Depèn cap a...
3: Això seria útil,
0: a...
3: sí.
0: Ojo, eh? Però clar, punt molt negatiu, identificar-te no hauria de significar automàticament donar accés a tota la teva informació mèdica.
2: Ah. Epa. Una mica, aquest guionista de Black Mirror, trobo, no? Avui
0: sí, darrerament. Estic pensant que aquesta, que encara tenim un dilema, saps? Ja anem tard. O sigui, amb aquest dilema ja anem tard, perquè ja ho estem fent tota l'estona.
1: Sí.
2: Clar.
0: La pròxima ja serà, doncs, imagina't donar-li donar accés via un xip neuronal i que et permeti obrir portes, obrir el cotxe, trucar per telèfon a una empresa, diguem, d'Israel.
1: Que segurament sempre serà d'Israel, segur.
0: Sí.
1: Ja et dic jo que de Malawi, no.
0: Exacte.
2: Però un moment, què va passar amb aquella empresa que es va posar de moda, que la gent es feia les fotografies de l'Iris allà als centres comercials? Tu et podies fer la teva fotografia. Es va posar de moda i també deien estàs venent la teva ànima al diable, titulars. Allò va passar.
0: Allò va passar perquè molt poca gent comprava.
1: Clar.
0: Ho veien a la pantalla, l'Iris ampliat, i deien, no, que bé, no sé què, no, doncs mira, tenim uns 100 euros i tal, ciao.
2: Ciao.
1: Escolta, però vosaltres, jo no, però vosaltres no teniu la petjada, o sigui, el pau ara amb la petjada del...
2: Però és diferent a la mirada, eh? A mi el de l'Iris fa més por.
3: Perdoneu, faci, però el...
2: Ara ens dirà, l'iPhone
3: té el Face ID...
1: Clar.
0: Si jo tinc el Face ID.
3: El desbloqueixo així, però... és la mirada,
1: sí,
3: ja.
1: Sí,
2: però això
1: passa...
2: Mòbil,
3: Bueno, però és la mirada.
0: Per això dic que
3: si
0: ja
3: no mires, no et desbloqueixes.
0: Saps que ja anem tard.
1: Però tu has vist què passa a les sèries policiaques, no? Hi ha un tio allà estirat al terra mig mort i un altre li posa el mòbil amb la cara i li desbloqueja el mòbil.
2: Mm.
1: I a vegades és per bé i a vegades és per...
2: Però és que va molt més enllà. El Santi està dient, entres a l'hospital, t'obren l'ull perquè estàs inconscient i allà ja saben tota la teva patologia, què s'ha de fer.
1: Sí.
0: Si tinguem per segur que el 85% de la gent, quan no dic el 98%, accepta. Però seguríssim, eh? Entrar al gimnàs amb la miradeta.
1: Però això t'obliga a entrar al gimnàs.
0: Pagar el supermercat amb l'ull, eh?
1: Però això t'obliga a entrar al gimnàs.
0: Això és una putada. A part que tenen tot el teu circuit de tots els moviments que acabes de fer durant tot el dia.
2: Clar, però pagar al supermercat, no? O sigui, que et passin allò del...
0: Sí.
2: Com es diu, la ratlla, aquí als ulls.
0: Exactament, sí. O sigui, hi haurà...
2: Jo estic veient...
1: Clar, un codi de barra cerebral.
0: Pip, no?
2: Minority
0: Record.
2: Tres
0: quilos de lechuga, sí.
2: Clar.
0: Anem tard. Sí, segur que anem tard, perquè ja ho hem fet tot, eh? I ara ja et dic, Every Breath You Take, havia de ser la cançó.
2: Home,
0: sí o no? Sí o
2: totalment.
0: No?
1: Sí.
0: Doncs no.
2: Vinga.
0: Eye in the Sky, toma.
2: Ah!

0: Santi, estava mirant abans, buscava informació d'on havia sortit aquesta cançó, i l'Eric Wilson, no?, de Alan Parsons, diu que neix de la seva experiència en casinos i centres comercials, on es va fixar amb la quantitat de càmeres que hi havia filmant.
1: Doncs va ser clar i evident en aquell moment.
0: Clar, i la cançó, de fet, jo crec que fa referència a, no?, a 1984
1: de l'Orwell.
0: Però no has contestat a la pregunta.
1: Què?
0: Què faries? Vendries el teu iris per agilitat, sacrificant la teva privadesa? Has fet la pregunta, ara digues sí o no.
1: Clar, o sigui, ve de com es diu en castellà, l'hartazgo, no? Com es diu en català? Farteig?
2: Fartament? No, cansament.
0: Fatiga, està ben dit, no?
2: Fatiga, sí.
1: De passar tantíssimes hores fent cua a tot arreu, i sobretot, clar, vinc del mes d'agost, que m'he patejat al Prat 50 vegades, tots els aeroports, i era com, hosti, sisplau, per què no podem agilitzar això d'una vegada? Però vaig estar a Londres una vegada i certament hi havia una màquina que vaig deixar, doncs, el DNI, em va fer la lectura i se'm van caure les dues claus magnètiques i cap a l'habitació. Va ser un segon. I en aquests casos penses, sí que sacrificaria la meva llibertat per aquesta agilitat, però després... És que realment, si mires les vessants negatives de tots els punts que he dit, el pròxim dia ho dic, totes les vessants negatives dels punts que he dit.
0: Guarda-t'ho.
1: Diries que no, automàtic.
0: Ja, però ara estàvem comprant-ho també, igual perquè és fatiga, pel que deies. Tu...
2: Jo vull creure que no. Jo prefereixo que s'inverteixin, que hi hagi més gent a tractar... perquè es facin menys cues, hi hagi inversió pública, que hi hagi més gent al servei de tothom, diguem-ne. No?
1: Però
2: no
1: anem cap allà. Però,
2: servei dels altres. Però no, que va, no anem cap allà, anem al contrari. A que cada vegada hi hagi menys gent. Als supermercats ja pots pagar tu sol, pràcticament.
0: Clar,
2: per sort, com que fallen les màquines o les persones torpes com jo, sempre necessites algú que t'ajudi.
1: Clar, hi havia aquella frase que deia que, ostres, primer van anar pels comunistes, però com que jo no era comunista, doncs no vaig dir res. I amb les feines que s'aniran perdent, més o menys passa això.
2: Sí, exacte.
1: Primer van anar
2: per
1: les caixeres de supermercat, però com que jo no era caixera de supermercat, no vaig dir res i em vaig alegrar d'anar ràpid. Després pels aeroports i em passa això.
0: Doncs al moment no vendrem el nostre iris, no?
2: L'iris no, la retina...
0: Però l'altre us dic que jo... Tu faries, Joan, el més jove de la taula?
3: Jo algun punt ja ho he fet amb el mòbil, jo pot el banc, tot ja, és amb la mirada. No ho sé si ho faria.
2: Això el Florentino també ho fa, entre el banc i amb la mirada, ja li donen tota la pasta.
3: Per guanyar comoditat, igual, sí. Per estalviar-se les
0: pensant,
3: cues als aeroports,
0: 100%. Clar, aquesta. Sí. A mi el de l'hospital també m'ha agradat. A reflexionar, que hi ha gats que tenen títols i que amb l'iris perdríem molt, però guanyaríem una mica de comoditat. Manel Lucas, Santi Balmes, que bé que us heu trobat avui. Ja està, amics per sempre. Això és el que fa les parelles, de fet.
2: Guai.
0: 2 minuts i tenim 2 anuncis i Oasi Polític, que tenim tec avui.

0: Què tal? Bona tarda. 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 12 d'octubre, dia festiu, però també dia de Champions. Han parlat Hansi Flick i Pau Cubarsí. Demà tenim un Galatasaray Barça corresponent a la segona jornada de la màxima competició europea. Així que anem a escoltar a tots els protagonistes. Des de Turquia, Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Palet, bona tarda.
0: Com ha anat la prèvia? Alguna sorpresa, alguna cosa destacada? L'últim entrenament del Barça abans d'enfrontar-se al Galatasaray en aquesta segona jornada de la Champions?
1: Doncs mira, han acabat d'entrenar fa una estona. Una curiositat, s'ha unit a l'entrenament a última hora Shane Kluivert, el fill de Patrick Kluivert, que estava amb el juvenil, per completar una mica l'entrenament. Ja sabeu que sense Rafinha, sense Frenkie de Jong, sense Andreas Christensen, la resta tots disponibles, i com sempre fem referència, quan la mina està trist, està cap cot, està seriós, quan salta l'entrenament, he de dir que el que més m'ha cridat l'atenció de l'entrenament d'avui és que l'he vist especialment content i amb ganes de divertir-se, entremaliat, fent broma amb Rodri, fent broma amb Bernal, amb Alejandro Valde, se'l veia somrient, estava la seva família, i he vist un Lamine Yamal, doncs, igual que quan diem que està cap cot i està moix, en fem notícia, doncs avui jo crec que és bo dir que estava especialment content i animat, Lamine Yamal.
0: Doncs clar que sí, s'ha de destacar tant quan se'l veu de més mal humor com avui, que es nota que té ganes de Champions. I protagonista a la prèvia, Pau Cubarsí, amb el seu to al qual ja ens té acostumats, sense entrar gaire en polèmiques, però vaja, demostrant una maduresa un cop més que qualsevol diria que té 19 anys i que ja comença a acumular temporades d'experiència a la màxima competició europea.
1: A mi m'encanta Cubarsí. Sí, Cubarsí... M'agradaria que fos el meu germà petit, m'entens, Pau Cubarsí? Perquè un tio educat, un tio que sempre té un somriure a la boca, que mai es fica en cap vessal... El gendre perfecte, Pau Cubarsí, a part del millor central del món. Doncs què més vols? Un Cubarsí que ha aparegut en roda de premsa abans que Hansi Flick i que ha dit que han de treballar una mica més per intentar mantenir porteries a zero, una cosa que el Barça no aconsegueix des de fa molt a la Champions.
2: Creo que es un reto, porque creo que es de las cosas más importantes tener la portería a cero, porque al final te ayuda más a ganar el partido, sobre todo, y en estadios como este, pues quedarte con una portería a cero pues es lo más importante. Sí que tenemos que mejorar un poco en ese tema, pero lo vamos a hacer porque creo que tenemos un nivel de mejora espectacular y estamos haciendo las cosas muy bien.
1: Pau Cubarsí, central, també ha opinat sobre el que explicàvem aquest migdia de Frenkie de Jong, i que és una opció que el veiem a partir d'ara a la posició de central més enllà del mig del camp.
2: Frenkie tiene un nivel espectacular, pero sobre todo en su posición es uno de los mejores del mundo, y yo creo que esta temporada va a ser una gran temporada. Ahora por cosas del físico pues no ha podido estar con nosotros y competir, pero seguro que está viniendo con unas ganas inmensas. Yo creo que en su posición pues va a dar mucho nivel, va a dar esa plantilla amplia que necesitamos. Yo creo que es muy importante que esté bien para todos.
0: Informació interessant que ens explicaves aquest migdia al que t'hi jugues, i com a mínim, si ha de tenir un professor, sembla que Cubarsí està disposat a ensenyar a Frenkie de Jong, i vaja, l'ha beneït i com a mínim doncs ha donat per bo aquest canvi de posició, si s'acaba donant, del neerlandès.
1: Sí, ja ho explicàvem aquest matí, no? Que bueno, està passejant allà. I, home, que és un futbolista que, com... entre altres coses, no només això, però una de les coses que s'ha de tenir en compte és que no s'ha operat, la inestabilitat d'aquest genoll doncs és una incògnita, i amb 30 anys potser ja no té aquesta manera de jugar després d'aquest temps de baixa pel genoll, de girar, d'arrencar, de parar, de frenar, i ha de jugar més de cara, i per això és una opció que s'està plantejant, i d'aquí que s'hagués doncs els darrers entrenaments a la posició de central Frenkie de Jong, la beneït, com tu dius, Pau Cubarsí. De moment el que és indiscutible és ell, és el de l'Estanyol, que, home, segurament no serà el top 5 de la pilota d'or, però que va fer un gran Mundial, va ser el millor futbolista jove de la Copa del Món, està fent un inici de temporada espectacular, bueno, està fent una carrera amb 19 anys espectacular, i li han preguntat sobre la pilota d'or, Lamine Yamal, el perfil alt, el reclamar-ho constantment, i la seva posada en escena pública, que és tot el contrari de Lamine Yamal. I així ha respost Pau Cubarsí.
2: Lamine, yo creo que todo el mundo ya sabe que es el mejor del mundo y aunque él lo diga, pues la otra gente también lo ve en el campo, lo que él demuestra, las capacidades que tiene, y él sabe y todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo y que se merece el Balón de Oro, por supuesto, y sí que yo también podría estar por ahí por el Mundial que he hecho y por la temporada, pero yo también voy un poco más tranquilo y él sí que es más mediático.
0: No podia ser d'una altra manera, Pau Cubarsí, doncs amb aquest perfil més tímid a l'hora de reclamar premis individuals, però vaja, si li han d'arribar, acabaran arribant. Després de Cubarsí, ha comparegut Hansi Flick, amb qui tens una bona química, Santi. Has intentat que respongués pel Madrid, però vaja, té claríssima la consigna de no entrar al joc brut de Mourinho, de moment.
1: Sí, jo li he preguntat si a Hansi Flick si creu que és casual que s'hagi accentuat els darrers dies la pressió pública cap als àrbitres. Si creu que és casual o si creu que ho atribueix a que tenim un clàssic a la cantonada. I també li he preguntat si ell seria capaç de no comparèixer en roda de premsa després d'un partit com va fer Mourinho l'altre dia. I la veritat és que Hansi Flick, com es diu en castellà, salió por la gatera.
3: I hope that you also learn someday.
4: Espero que algun dia aprenguis que mai responc preguntes al Madrid si no jugo contra ells. Demà jugarem contra el Galatasaray. Cal respectar aquest equip, que té un bloc fantàstic, amb un estadi fantàstic i un ambient fantàstic. No toca parlar del Madrid, ens hem de centrar en el nostre partit. És el que vull que facin els jugadors.
3: This is what I want for us from this.
5: Preferiria que jugara Vinicius o no, perquè segurament no podrà jugar.
3: Okay, you can ask me this in two.
4: Em pots preguntar això en 2 setmanes o 10 dies, quan tinguem la roda de premsa del partit previ al Madrid.
3: Press conference before the game against Real Madrid, okay?
0: Ben provat, Santi, com escoltàvem, però vaja, Flick, claríssim, ho ha deixat fins que no arribi el clàssic. No dirà res del Madrid. De moment no sabem si jugarà o no Gabriel Jesús, però vaja, Flick està encantat amb ell.
1: La veritat és que sí, està encantat amb Gabriel Jesús i jo crec que si no canvia molt la pel·lícula, demà Gabriel Jesús titular. Escoltem a Hansi Flick sobre el davanter brasiler.
3: Yes, of course he's ready. He's ready to play.
4: Està preparat per jugar. Si juga, que encara no ho sabem, ho decidirem demà després de l'entrenament d'aquesta tarda. Estic encantat que estigui al nostre equip. Va ser una petita sorpresa. És un futbolista d'alt nivell, molt bo per a nosaltres. Té un comportament correcte, és una gran persona i també un gran jugador.
3: Perfect for us. It's a great guy and a great player.
0: Tot això és el que s'ha dit a la prèvia. Santi, no sé si alguna cosa més de planning del Barça. Imagino que ara hi ha els jugadors descansant a l'hotel i demà poca cosa, no? Fins que arribi l'hora del partit.
1: Dinar de directives demà, que es fa una illa privada dins de la ciutat d'Istanbul. Imagina't.
0: Carai!
1: Aquesta ciutat és... La veritat és que...
0: Ara ens la descobriràs,
1: eh?
0: Perquè jo acabo de flipar amb això de la illa privada.
1: Encara no l'he visitat gaire, però ostres, té màgia aquesta ciutat. I l'equip a descansar ja després d'haver fet l'entrenament i demà partit important, segona jornada de la Champions. Per cert, que començo a veure que hi ha cert rebombori per xarxes socials per la pregunta que li he fet a Flick. Després de la roda de premsa he parlat amb Flick.
0: Ah?
1: I em guardo per mi el que hem parlat. Però vaja, que Flick entén perfectament que hi ha preguntes que s'han de fer perquè és un tema del que tothom està parlant al panorama futbolístic nacional, que és l'expulsió de Vinícius i la pressió dels àrbitres del Real Madrid. I Flick ho entén. Una altra cosa és que la gent no ho entengui, però Flick ho entén i està en la seva voluntat, doncs de moment no respondre, i jo ho entenc i et dic una cosa. Em sembla que pel club, pel missatge del club, que no hi entri i que Mourinho es quedi parlant o no parlant o actuant d'aquesta manera sol i no hi hagi resposta a l'altra banda, em sembla que pel Barça fins i tot és positiu.
0: Està bé que especifiquis que tot ha quedat en ordre amb Flick i que ell entén perfectament la feina dels periodistes. Ovalle, no marxis, que vaig un moment a descobrir el Galatasaray com a equip amb el Bruno, però després vull que em descobreixis tu la ciutat.
1: Aquí em quedo.

0: 8:40, falten 24 hores mal comptades perquè arrenqui aquest Galatasaray-Barça de Champions. El Galatasaray és líder ara mateix de la Lliga Turca, amb jugadors de renom com Osimhen, Rafa Leao, l'exblaugrana Ilkay Gundogan o l'uruguaià Lucas Torreira, que és qui ha parlat a la prèvia i ha dit que el Barça és el millor equip del món.
1: Y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria, tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión. Y estamos acostumbrados a eso porque sabemos de noches de Champions, lo hemos demostrado en años anteriores. Y bueno, lo venimos demostrando, este grupo de jugadores viene demostrando hace muchos años que somos un equipo sólido, que sabe demostrar ante las adversidades y sobre todo enfrentando a un equipo tan important com el Barcelona.
0: Per conèixer millor el Galatasaray, ningú ens ho podrà explicar amb més detall que l'expert en futbol internacional, Bruno Alemany. Què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Anna? Bona tarda. Doncs és un equip, el Galatasaray, amb força més potencial a nivell ofensiu que no pas defensiu. Es poden rescatar alguns noms propis de l'atac del Galata. Osimhen, a mi em sembla el crac absolut d'aquest equip, un davanter que no para de desmarcar-se, de xocar amb els centrals, que és ràpid, que és molt potent en carrera, que a més és bon rematador. Per mi és un dels grans infravalorats, pel fet de no estar jugant a cap lliga del top 5, no apareix a les llistes de grans fitxatges, però té aquest potencial de ser un dels millors nous del panorama europeu. Ja sabem, Rafael Leao, la capacitat que té per marxar l'1 contra 1. Després és veritat que és un jugador que no acaba de tenir fiabilitat a nivell realitzadora, però sí que és un jugador amb aquesta capacitat de marxar l'1 contra 1, i després és un equip amb una gran capacitat per fer mal, per amenaçar amb el xut des de mitja distància, amb jugadors com Agun, Gabriel Sara, Leroy Sané, els tres esquerrans, amb reals, i deixes un pam a la frontal de l'àrea i et poden fer un embolic important. Dit tot això, és un equip feble en defensa, un equip desordenat, que a nivell tàctic mai acaba de tenir una estructura que el faci ser fiable, ni tampoc peces individuals que el facin defensar-se bé. Bardakchi i Davinson Sánchez, els centrals, són agressius defensant l'àrea, però també cometen errors individuals i, per tant, crec que és un equip feble en defensa.
0: Gràcies, Bruno. Apuntats tots els noms, ara anem a obrir amb el Santi, que ara et recupero, la guia de viatges.
3: En posició. 2DC. Clear to start. Props aren't clear.
4: Starting.